0: doncs aquí tenim els Iron Maiden, perfecte per un programa de biblioteques. I una cançó que ens parla directament d'un poema narratiu, que és The Rim of the Ancient Mariner, del Samuel Taylor Coleridge, i que ells converteixen en una balada romàntica, heavy, com només saben fer els Iron Maiden. Finga, que jo sé que el pròxim era un repte, el pròxim llibre que em portes era un repte, i l'hi has trobat.
1: Sí, he trobat.
0: Com es diu? Vinga,
1: el llibre es diu Quan les cançons de casa no sonen a l'escola, per una educació antiracista. Està publicat per Eumo Editorial i està escrit per la Marta del Comas Sabat i Alfons Espinosa Miró. Clar, és un assaig educatiu, és pedagògic i és educació antiracista. Llavors, on està la música, no? Perquè el programa era de música. Doncs, bueno, és que aquest llibre no va de pedagogia musical, sinó d'interculturalitat. I aquí la música és un potent connector intercultural, no? Llavors, és fer accessible i inclusiu l'emprenentatge de la música a les escoles, perquè
0: és un element,
1: és un element connector,
0: aglutinador, cultural.
1: I bueno, és un el llibre parteix de què passa quan les cançons de casa no troben lloc a l'escola, no? I ell defensa la educació antiracista i inclusiva.
0: Perfecte, perquè veieu com suem la cancel·lada per trobar connexions, el Ferran, sí. Doncs perfecte, jo et porto un que és més fàcil, que aquest ha sigut més fàcil.
1: Sí.
0: Es diu Matar al papito perquè no te gusta el reggaeton i a tus hijos sí. El llibre és de la Cúpula, el 2025, per l'Oriol Rossell, i un assaig sobre aquest xoc generacional al voltant del reggaeton, el trap i altres músiques urbanes, i no es queda només en el gust musical, sinó que vincula aquest rebuig adult i aquesta adhesió juvenil a canvis de codis socials, culturals, tecnològic, fins i tot, de les últimes dècades. Ens explica, no?, aquest xoc entre dues generacions a través d'aquests estils musicals, que no sé si t'agrada gaire tu, el reggaeton, el trap.
1: El trap, bueno, encara. El reggaeton, no.
0: No?
1: No, de cap manera.
0: El Ferran? Nanai.
1: De cap manera.
0: Molt bé. Entre el reggaeton i el Leonard Cohen, el Ferran, res. Perfecte, vinga, què em portes?
1: Doncs mira, un llibre molt, molt, molt bonic, sí? Infantil, bueno, però infantil de conèixer més, d'aquests llibres que el poden llegir totes les edats, vale? És un llibre que es diu Em dic Liceu, està publicat per Nòrdica Libros, el 2025 també, és de l'Albert Asensio, i és un àlbum il·lustrat molt bonic, il·lustracions precioses, que parla sobretot de patrimoni cultural, no? I la curiositat és que el Gran Teatre del Liceu pren la paraula en primera persona i explica en primera persona la seva pròpia memòria, no? Llavors el llibre fa un recorregut per espais emblemàtics, records, emocions, històries que han configurat l'ànima d'aquest teatre.
0: Bueno, perfecte, a més nòrdica, si és nòrdica, sabem que és garantia.
1: Sí, sí, és molt bonic, les il·lustracions.
0: Un dia hem de parlar d'editorials, perquè també són, a mi em tenen moltes al cor robat. Vinga, jo porto Editorial Convel, que ja és més clàssica a nivell de publicació infantil, els contes desconcertants de l'Oriol García Molsona, que van publicar el 2023. Aquest va sortir a l'Atrapa Llibres? No, o sí? Possiblement un altre
1: juny? No, que aquest jo, any, no. A mi no em sona.
0: Val, podria ser. Doncs bé, és un recull de 5 històries musicals basades en anècdotes i curiositats de la història de la música. Si és que cada conte s'acosta als grans mestres musicals des d'una vessant més humana, més divertida, més quotidiana, però incorpora una mentida amagada que el lector ha de descobrir, aquest joc, no?, que et dona una dada falsa i que tu has d'intentar descobrir com un detectiu entre aquestes biografies o aquests contes al voltant de personatges i músics importants. Molt interessant, molt interessant. Un joc també de lector.
1: Bonic.
0: Molt xulo. Doncs vinga, activitats, què tenim d'activitats?
1: Doncs repassem el que vam dir al programa anterior, que a partir de, bueno, tenim l'exposició de música il·lustrada al vestíbul, que estarà fins al 18-19 de juny. Tenim la xerrada del viatge musical a través de la pintura a càrrec del Lluís Agustí Tinoco, el dia 29, el divendres 29 de maig, a 6:45 de la tarda, amb el Sex Lliure.
0: Perfecte.
1: Tenim també el dia 3, el dimecres 3 de juny, tenim l'última trobada de la temporada del club de còmic infantil, sí, juvenil, el Freakland Story Lab, i en aquesta ocasió, que parlaran, comentaran el Comic Friday de Brubaker, doncs vindrà, tindrem la participació de Montse Vicente, que és la colorista. De la sèrie. Bueno, en aquest cas sí que serà accés lliure per si obrim, no, les portes, sí, perquè pugui venir més gent a conèixer
0: la... Serà una sessió de portes obertes, exactament.
1: I després, el dia 4 de juny, tenim l'última sessió dedicada a aquest cicle d'escriptura creativa que farem, amb cos de lletra, i aquest sí que és, han de fer la inscripció prèvia a la Biblioteca de Caldes. I com sempre, ja ho vam explicar també, tenim cada divendres a partir de les 7 de la tarda el Tanquem en Ritme. Són 4 concerts que, bueno, tindrem diverses formacions musicals del municipi. El 5 de juny tenim el Cor Modern i a Jorge Abadías i Elia García. El divendres 12, el conjunt Mini Flaustaff i les orquestres infantils i juvenils de l'Escola Municipal Joan Valls. El divendres 19 de juny, l'Escola Esteix. I el divendres 26 de juny, Lluís i Merlín faran també un petit concert. Això serà sempre a partir de les 7:30, hem de encara tancar...
0: El vestíbul de la biblioteca.
1: I en principi...
0: I accés lliure per tothom que vulgui venir. O sigui, sempre tanquem el juny amb música xula.
1: Bueno, tenim més activitats que ens han saltat aquí.
0: Sí,
1: com que les estem tancant, ja anirem avisant.
0: Ja anirem avisant. Perfecte. Doncs nosaltres ja ens acomiadem amb aquestes recomanacions d'avui. La setmana vinent entrem en viatgeteca. Prepara't.
1: Per viatjar no.
0: Per viatjar.
1: Per quedar-me a la biblioteca.
0: No, però viatjar amb les guies. Que tindrem un programa xulo sobre viatges, o sigui que prepareu-vos, que ja ens queden poquets programes de temporada, però almenys la de viatgeteca serà important. I ens acomiadem amb un grup, en aquest cas els Rolling Stones, amb el seu clàssic Sympathy for the Devil, que està inspirat en el llibre del mestre i Margarida del Bulgakov, i una cançó clàssica dels Rolling Stones. Doncs ens acomiadem. Adeu.
1: Adeu.

0: Buena tarde, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado, entre otras cosas, a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes, como siempre, en la consola de Wizard, el mago, el señor Monter, y un servidor, Arán Márquez. Monter, buena tarde, ¿qué tal?
1: Molt bona tarda, Arán, ¿cómo estás?
0: Bé, ya con un clima maravilloso.
1: Sí, dimarts passat ja deien que feia calor, però avui és espectacular. Avui és espectacular. Avui ve de gust posar música...
0: Exacte.
1: No música tristota, sinó música animada, eh?
0: Què tal?
1: Molt bé, doncs mira, amb ganes d'això, de començar ja l'estiu.
0: Ja.
1: Sobretot a l'estiu, com ja sabeu sempre, acostumen a haver molts concerts, moltes novetats.
0: Exacte.
1: Musicals, per tant, això està bé. Avui m'ha dit l'Aran, abans, que portava un superhit.
0: Sí.
1: No sé si és superhit antic d'ara o com ho veus, això?
0: Antic, antic.
1: Antic, eh?
0: Antic, antic, però superhit.
1: Superhit d'aquells de veritat,
0: superhit,
1: eh?
0: Exacte.
1: Jo sabria quin és, eh?
0: Total.
1: Jo sabria quin és, eh? O no?
0: No, segur.
1: Segur?
0: Segur.
1: Vale.
0: Home, crec que tothom, eh?
1: Sí? Vale, perfecte.
0: És una vergonya qui està escoltant.
1: Molt bé, doncs, escolta, avui dimarts 26 de maig comencem l'edició del Disco Eterno amb una cançó que no és nova, reconec que no és nova, però que fa estiu i que fa relativament poc que ha sortit. Es tracta d'aquesta gent del Cedarland amb aquest tururú.

0: Start Me Up con los Stone, recordando que hoy es el no y no. ¿Cuándo cumple Ronnie Wood? Se me perdió la hoja. Ronnie Wood cumple el 1 de junio, el Dijuns que ve. Y bueno, nada, un temazo. Este está dentro del disco Tatuyo del 81, y que además es de las canciones que los Stone, cada vez que hacen una gira, tienen que de una forma u otra tocarla. Es uno de los signos de esta banda.
1: Doncs sí. Ara que deies això del disc, han anunciat disc però no gira encara, eh?
0: Crec que no.
1: I crec que no, sí, la faran, sí. Em sembla que ja el cos ja no aguanta, suposo. Ja,
0: clar, i hay polèmica, por cierto, no sé, recomiendo ver el video. Lo que no recuerdo es el nombre de la canción, pero la última, fue hecha con inteligencia artificial y salen unos Stone ambientados en la década de los 70. Molt joves. Sí, y pero como el baterista original Charlie Watts ya no está,
1: claro,
0: porque falleció, se van sumando baterías modernas, o sea, gente de ahora. El tema está muestra super maco, ¿no?
1: Y crec recordar que també col·labora Paul McCartney, no? En el disc,
0: exactament. Sí, en una canció.
1: Molt
0: sí
1: bé.
0: Que haurà que esperar.
1: Molt bé, doncs escolta'm, que se'n colava el que va sonar ara i no se m'havia després d'haver colat. Llavors, ara us posaré una cançó que no és nova, ni molt menys, des de fa molts anys, des del principi dels anys 90, però faré una recomanació no musical, sinó d'un documental. Un documental que podeu veure al 3CAT des de fa una setmana, i és el documental Podré tornar enrere dels Sopa de Cabra. Un documental que tant si sou fans del Sopa com si no, ho recomano molt.
0: Sí, guai.
1: Perquè explica tota la seva història des dels principis, com es va fundar, tots els problemes que han tingut, que n'han tingut molts, i molt greus.
0: Ja. Yeah.
1: I fins ara, fins al final. Per tant, ho recomano a tu, sobretot,
0: sí, sí,
1: que ets
0: sí.
1: Una persona que agrada molt la música,
0: sí, sí, sí.
1: Et recomano que el vegis perquè disfrutaràs molt. Perquè
0: que està en
1: el 3CAT.
0: El 3CAT,
1: Sopa de Cabra, Podré tornar enrere. I el documental porta el nom d'aquesta cançó que van gravar pel Vent Endins d'allà fa una pila d'anys i que m'ha vingut de gust recordar-la perquè és una cançó, no fa d'estiu, és molt tranquil·leta i tal, però escolta'm, és del Sopa, per tant, ho recomano, queda dit, queda recomanat aquest documental
0: molt bé, molt bé.
1: I recordem aquest Podré tornar enrere.

0: El éxito mundial de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, del año 2001, de su álbum Fever. Monter dice que no, que esto de verdad que fue un éxito pobre.
1: No. Yo estoy comparando dos hits brutals. I per mi ho és més el d'Oasis, però clar, no passa res. Aquí el que decideix ets tu, per tant tu manes.
0: No, és que és una decisió difícil, perquè és verdad que Wonderwall, que Fly Away fueron temes que sonaron muchísimo, pero esto está dentro también del renglón del pop electrónico, digamos que no es tan rockero. Entonces, y nosotros somos rockeros de corazón. Entonces,
1: eso es verdad.
0: Entonces, quizás para nosotros, pero bueno, esto es un temazo también y que yo creo que fue también aportó algo de revolución y definió la música electrónica del principio de la década de los 2000.
1: Yo del Kylie Minogue sempre tinc present dues coses. Una, quan sortia a Neighbors, a Veïns, amb el Jason Donovan, de fa milions d'anys, una sèrie que van fer per TV3 de molts episodis. I l'altra cosa és que sempre, almenys al principi, intentava contractar ballarins que no fossin més alts que ella. I és difícil perquè ella és molt baixeta.
0: Ah, sí, no sabia.
1: Sí, i clar, com que és tan baixeta, els ballarins intentava que fossin baixets com ella, perquè si no es veia molt la diferència.
0: I no usava el plan kiss de los... Bueno, de los tacones, eso es súper grande.
1: Que surt així.
0: Ja.
1: Si t'hi fixes, surt així. Vinga, va, una de les novetats d'aquesta mes de maig és la que acabaré jo avui, i és aquestes cançons que sí que té més matxet, eh? Es tracta d'aquesta noia que vaig repetint que ens agrada molt, la Jules, i que ens porta aquest senzill.
0: Però a mi el plan tuyo cósmico està guai, eh? Sí. No tienes por qué cambiar el por donde venimos hoy.
1: Vale. No, però avui jo vull acabar així.
0: Ah, vale, amb
1: ritme, va. Amb tot va tirant, com dèiem, de la Jules, aquesta noia que apunteu el seu nom, perquè cada dia ens agrada més un autodidacta, una noia que no sabia de música, va anar aprenent a cantar, a tocar guitarra i tal, i que ara ens presenta aquest nou senzill que l'ha tret el dia 6 de maig, per tant fa relativament poc. Tot va tirant amb la Jules.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Bona nit, Caldes! Benvingut a una nova edició de La Pinta, vostre programa més intel·lectual, l'estètica termal. Com sempre, los control, el gran Monter, això nos fa senyal de fund. Nostra gran col·laboradora, Carol M.
3: Bona nit.
2: I vostre faltava capilar, José Silvera. Avui continuem con la segona part de Cromat i Benzina. Com estàvem parlant, Cromat i Benzina, el programa que no només s'escoltarà, sinó que gairebé es podrà honorar. Avui viatjarem entre la dècada de 1930 i 1950, dues dècades que van transformar la moto en un icono d'estil, velocitat i enginyeria. Parlarem de cascos, ulleres, jaquetes, inventos revolucionaris, patents sorprendents i anècdotes que es deblaran de pel·lícula. Des de les carreteres polsoses d'Europa fins als deserts americans, passant per el taller britànic i les fàbriques italianes. Prepareu les botes, agafeu sus les ulleres i gas.
3: Doncs molt bé, sí. Entrem a donar una mica de context històric en el que és el motociclisme que, i tot el estil que porta, bueno, i que comença a portar en la dècada dels 30. Allà, als anys 30, la moto deixa de ser només una eina de feina, una eina de treball, i passa a convertir-se en un objecte de desig. Ja entra en lo que es moda, ¿no? Especialment a lo que a la zona de, bueno, a Anglaterra, Alemanya, Itàlia i també als Estats Units. Apareixen, bueno, hi ha marques com Harley Davidson, Indian, les BMW o les Guzzi, entenen que la moto també ha de tenir una presència visual i per suma, a partir d'aquí és on canvien la estètica de la moto. Apareixen, comencen a sortir els depòsits cromats, les línies més aerodinàmiques, la pintura bitonal, el crom es converteix en símbol de luxe i de modernitat. I també tenim unes anècdotes a partir de per aquestes èpoques que es diu els Thumbs Up Boys, que al final dels 40 a Gran Bretanya neixen els primers grups juvenils que estan totalment obsessionats amb la velocitat, val? Els anomenats Thumbs Up Boys, perquè buscaven arribar a les 100 milles per hora, que exactament 100 milles per hora són
2: 130.
3: Val. Molt bé. Vestien les jaquetes de cuir negre, les botes mil·límetres...
2: Com és? No, tira rat, eh?
3: ara confirmen les 100 milles per hora, quan la velocitat que és. Aquests nanos s'identificaven perquè vestien les jaquetes de cuir negre, les botes militars i els mocadors blancs. Sense saber-ho, ells en aquell moment estaven creant la imatge del motorista rebel, que després popularitzarien el cinema i, bueno, que popularitzarien el cinema i el rock, no? 160, diu el Josep. O sigui que 100 milles per hora era arribarà a 160 km hora.
2: I arribem a l'equipament inicial. Els cascos encara eren molt rudimentaris. Molts eren de cuir enduït i pràcticament no protegien gaire. Les ulleres sí que són imprescindibles. Carreteres sense faltar, pols, insectes... Ara, l'estètica, insuperable. També l'habitual portar gabardines encerades per protegir-se de la pluja. Con tanta pluja i tanta carretera, pues, fem un parate i... Monter, fica-nos un tema... Déu-dos! Endavant!

0: Moltes gràcies, Montel, moltes gràcies. Continuem amb invents que van canviar el sistema de conduir, i un dels invents és el casc, el que és el casc modern, que aquest casc per la moto s'atribueix principalment a Hugh Kyne, que era un neurocirurgià australià que arran d'una tragèdia històrica va crear el que avui dia coneixem com el casco de moto, no? El detonant va ser la mort de Lawrence d'Aràbia. Va ser un accident al maig de 1935 que el famós militar Lawrence d'Aràbia va patir un accident amb la seva moto. La causa va ser que volia o va esquivar dos nens en motocicleta i va perdre el control i va caure. El desenllaç, doncs, no portava protecció al cap, va patir greus lesions cerebrals i va morir després de 6 dies en coma. La investigació del doctor Hugh Kynes, el metge, que era un de neurocirurgia, va tractar a Lawrence i les seves ferides, no? L'estudi, va quedar commocionat per l'amor del pacient i va començar a estudiar el que eren els accidents en moto. Va demostrar que la majoria dels motoristes morien per cops al cap que es podrien haver evitat. Els primers models i l'obligatorietat ja venen després, no? Cap a l'any 1941, Kynes va publicar els seus estudis i va dissenyar els primers cascos de cautxo i suro. L'exèrcit britànic va fer obligatori el casc pels seus missatges, els que portaven els missatges en moto, no? Els motoristes durant la Segona Guerra Mundial. I l'amor per aquestes causes, el que eren les morts per la causa d'accidents, va disminuir d'una manera immediata i dràstica, no? A partir d'aquí anem a una evolució a lo que és el casc més modern, no? El que li diem el casc integral. L'any 1953, el professor de la Universitat de Califòrnia, Charles F. Lombard, va patentar el primer casc amb absorció de colps moderns, una estructura exterior dura i a la part interior una escuma. L'empresa Bell el va comercialitzar i va llançar el primer casc integral de protecció total a 1968, que és conegut aquell casco com el Bell Start.
1: I saps què? Com em diu l'apuntadora, que no me deixa marcar el ritme, durant la guerra moltes motocicletes s'incorporaven sidecars al metralera i equip de ràdio. Els alemanys desenvolupaven models espectaculars amb tracció en la roda de sidecar. Semblaven petits tancs. La BMW R75 és probablement una de les més famoses i icones motos que ha fet la marca, no? També parlaríem d'un invent revolucionari, la suspensió telescòpica. Abans de la dècada del 30, molts motos eren duríssimes de conduir. La introducció de la forquilla telescòpica transformava completament la comoditat, l'estabilitat i la conducció. I això també modificava l'estètica de les motos, semblant més modernes, més baixes, més agressives. Sí, con anécdotas, y eso también enlazaron con una forma o un raonamiento. Las motos eran lanzadas en paracaigudas durante
0: la Segunda Guerra.
1: Ah, exacta. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados arribaban a lanzar motocicletas y los aviones. Bueno, los aliados y los alemanes también, ¿eh? Bueno, y los japoneses han hecho mucho de esta técnica. Y sí, las motos plegables de que iban en paracaigudas porque el soldado progresaba y se podían mover más rápidamente en copa terra. La más conocida va a ser la petita Wilken Bike británica.
0: Però com funcionava això? Es llançava el soldat des de l'avió?
1: Exacte, el seu equipament, la moto era el seu equipament.
0: Com amb una motxilla, una cosa per l'estil? Exacte,
1: amb un paracaiguda a part.
0: Ah, amb un paracaiguda... Val.
1: Clar, és que no... El pilot quan baixava agafava la seva moto,
0: Després, amb la moto a terra, o sigui, la moto estava com
1: Exacte.
0: desmuntada.
1: Bueno, sí,
0: Bueno,
1: era
0: sí,
1: doblegada i
0: la
1: sortien. O
0: muntava, o
1: motos
0: sigui,
1: tenien senceres.
0: i sortia. Però aquestes són les motos amb sidecar, no?
1: També, sí, llançaven de tot. Llançaven tancs.
0: Ah, Déu-n'hi-do, vale.
1: Però imagina, esta era una eina, no? La gent la feia servir per fer la seva missió, la posició, però aquestes eines, després, on quedaven? Després passa el que ve la postguerra, no? Una vegada que acaba la guerra, ve molta gent sense recursos i gran d'ahir ve també el que és el furor del motociclisme. Totes aquestes eines que havien quedat era la forma o la única forma de transport que por eso también se potenta y se transmite con el motociclismo y de ahí también la estética de los cascos y ulleras.
0: Y aquí entremos en lo que es la moda,
1: Exacta.
0: ¿vale? La moda motorista que neix a las carreteras, sí. Ah, la chaqueta. Eso,
1: Exacta.
0: fantástico. La chaqueta l'any 1928, especialment es fa popular, cap als anys 30 i 40, apareix com una peça militar. La chaqueta Perfecto, creada per Scott.
1: Per nosaltres era una xamarra. I suposo que també... Clar que... I jo t'estic parlant d'Amèrica del Sur, eh? Xamarra té res a veure amb mexicà, ni no,
0: No,
1: però és la
0: és la
1: qüestió, suposo,
0: jaqueta de cuir, no?
1: exacte.
0: La que portava la
1: A les
0: cremallera
1: solapes i les cremalleres,
0: diagonal,
1: exacte.
0: de cuir gruixut i el cinturó, que això
1: És un icono.
0: sí, és una
1: És un
0: icona,
1: icono.
0: però avui dia es fan servir.
1: I tant.
0: I a més
1: Bueno...
0: són fabuloses i són tremendament elegants.
1: I estan les rèpliques que estan per tot arreu, no? En Sara i això també estan.
0: Anys després, clar, la jaqueta aquesta que estàvem parlant va ser immortalitzada per Marlon Brando al cinema. Tot allò també, clar, no només la moda del motociclisme entra en el que és la moto, el disseny i tal, la jaqueta, també podríem parlar de les ulleres. Les ulleres
1: Exacte.
0: i tot el glamour que porten les ulleres, no?
1: Que viene enlazado también con los remanentes, tanto de lo que es la infantería como de la aviación, ¿no? De ahí también la estética que hablaban antes.
0: Sí, les ulleres dels motoristes que parlàvem abans que necessitaven perquè, clar, a la carretera lo que és la pols o, bueno, pols i els insectes i tal eren necessaris. Les ulleres també van evolucionar i evolucionen molt. Hi havia models inspirats en l'aviació militar, algunes tenien marcs cromats i vidres inclús intercanviables. I moltes marques aprofitaven per fer publicitat agressiva, més velocitat, un esperit més lliure, més coses.
1: Cosetes. I com parlaven de parlar cosetes, arriba el cuir. Bueno, arriba, s'imposa, no? Curiosament, el cuir no només era protecció, era també tota una declaració d'estètica. El motorista es convertia en una figura gairebé cinematogràfica, felina, andrògina. Durant els anys 40 apareixen els primers CUVs amb emblemes bordats a l'esquena.
0: Doncs molt bé, aprofitem per anar al segon tema musical que li demanem al Monte.
1: Exacte, i també poden aprofitar per a que la publicitat de la gent que no subvenciona surti.
0: Endavant, Monte.

0: y deberé escuchar esta bella pieza musical a ritmo de las motos más bellas del periodo. La elegancia italiana, indudablemente. Italia aporta una sensibilidad especial en el design. Las motos italianas comienzan a cuidar las líneas gairebé como si fuesen esculturas. Ducati en cara, petita, pero ya apuntada a maneras.
1: També tenim el que és l'estètica americana, no, ja sí, l'elegància italiana,
0: ja ve el tramvai dubte, dissenyat.
1: Però hi ha una estètica americana que als Estats Units, en canvi, triomfa la moto més gran, la robusta, la cromada, els depòsits són enormes, parafangs amplis i motors bicilíndrics amb un so fort, profund. Molts policies americans utilitzaven motos Harley Davidson, cosa que va donar un aura d'autoritat i de presència espectacular.
0: I també hem de marcar presència nacional, no? Parlant d'això, la bellesa funcional alemanya. Alemanya aposta més per la funcionalitat. Però fins i tot, així els models BMW R12 tenen una elegància industrial increïble.
1: Ya aquí ya una anécdota de la moto la más silenciosa, ¿no? Durante la guerra algunos ejércitos buscaban motos silenciosas. Eso es normal, ¿no? Per lo que són les missions nocturnes. Es van provar escapaments enormes, sistemes d'aïllament acústic, però moltes acabaven pesaven massa. I al final el silenci perfecte encara era impossible.
0: La batimotos, tenia que haver llegat això. Parlen de, digamos, que entre el 30 i el 50 es defineix pràcticament tota l'estètica motorista moderna. El cuir negre, els cromats, les ulleres, el dispòsit estilitzat, la postura agressiva. I també neix la idea de la moto com a símbol de llibertat. Moltes peces actuals encara estan, digamos, inspirades en aquell període. I una mica també el que parlaven, no?, de la necessitat de crear lo que és l'estètica.
1: Es creu lo que dius tu, l'estètica, i a més ara estem tot allò que li diem vintage.
0: Exacte.
1: Però és com un disseny i uns models que continuen, no?
0: I
1: són com permanents.
0: Permanents, no? Suposo que és part de l'enginyeria que ens estan portant a una altra forma de viure, que ja vam viure i tornarem a viure.
1: Doncs molt bé, avui hem recorregut 20 anys de lo que és la història amb dues rodes.
0: Exacte,
1: amb les dues rodes. Hem parlat de lo que són els invents, les patents, l'estètica, una miqueta de la guerra, la moda...
0: I el dato impressionant, no?, que el casco arriba tot el que sea per l'amor de Lorenz d'Aràbia.
1: I la... I una porció, no?, i la porció mecànica. Recordeu també que una moto antiga no només explica una miqueta com funcionava el món, també explica com podíem somiar, com somiàvem abans.
0: Somiando.
1: Doncs, fins la propera.
0: Caldes, salut!

0: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Bon dia, Sònia, com estem avui?
1: Bon dia, molt bé, i tu?
0: No fent, la veritat, aquí disfrutant de l'estoneta i fent un programa de ràdio, diuen.
1: Això diuen.
0: Això diuen. Sònia, saps que avui no parlarem només de personalitat, parlarem de personatges que construïm per sobreviure. Perquè potser el problema no és qui som, sinó la màscara que vam aprendre a portar perquè el món ens acceptés com som. I avui entrarem en un tema fascinant: els eneatips, les nou formes principals de mirar el món, reaccionar emocionalment i relacionar-nos amb els altres.
1: El personatge, Nico, som realment qui creiem ser?
0: Doncs, Sònia, la veritat és que moltes vegades no. Moltes persones viuen identificades amb un personatge construït durant la nostra infància, d'acord? Un personatge que va néixer per protegir-se, per sentir-se estimat o per evitar patiment innecessari. Mm-hmm. El més sorprenent és que la majoria de persones no recorden quan va començar a construir-se aquest personatge. No hi ha un dia concret, no hi ha una decisió conscient, simplement passa. I la nostra memòria no reté el moment exacte. Un nen, per exemple, Sònia, descobreix que quan és obedient rep afecte. Un altre descobreix que quan destaca rep atenció dels seus familiars i pares. I un altre aprèn que si mostra vulnerabilitat li poden fer mal. I sense adonar-te'n, allò que era una estratègia temporal es converteix en una identitat. La gran pregunta és: quantes decisions prens tu com a persona, Sònia? I quantes les pren el personatge que vas construir per sobreviure quan eres petita?
1: Nico, en relació a la enneagrama, què és exactament l'enneagrama?
0: La enneagrama no és una qüestió d'astrologia, és més una qüestió de personalitat, d'acord? No és màgia ni etiquetes rígides. És una eina d'autoconeixement que descriu, doncs, patrons emocionals, mecanismes de defensa i formes automàtiques de relacionar-nos amb la resta de les persones. L'enneagrama no et diu qui ets, diu d'on mires el món o des de quin punt de vista tu mires el món. M'agrada explicar-ho així, Sònia, perquè imaginem 9 persones que observen la mateixa finestra. La finestra és la mateixa, la realitat, Sònia, també és la mateixa, però cadascú veu les coses diferents. Una veu oportunitats, una altra riscos, una altra veu bellesa i una altra veu injustícies. L'enneagrama no estudia la realitat, estudia les ulleres emocionals que cadascú es posa quan mira la realitat que té davant.
1: La fragmentació. Nico, podem viure diverses identitats?
0: Sí, totalment, Sònia. De fet, això és la fragmentació. I sí, sí que podem. Molta gent ho fa... Mira, imagina't, una identitària podria ser un cúmul de situacions, d'acord? En aquest cas podríem sumar que una mateixa persona podria tenir una identitat familiar, una altra identitat que fos professional, una fins i tot digital que s'ha creat en xarxes i una altra completament íntima on s'hi troba a soles en si mateix. El problema apareix quan cap d'elles es considera autèntica. És aquí quan la persona comença a patir.
1: El perfeccionista. Nico, com és el perfeccionista? Nico,

0: la seva situació, la seva màscara, provoca que pateixin molt.
1: Nisco, l'alliberador. L'alliberador.
0: L'alliberador. Aquest a mi personalment em fa molta gràcia, perquè en segons quines coses em sento identificat, tu també, perquè estem tot el dia doncs ajudant a persones, no? Que a vegades dius, què és ajudar? Doncs els ajudadors necessiten sentir-se necessaris. Ajuden molt, cuiden a tothom, estan pendent dels altres, però moltes vegades esperen reconeixement emocional degut a això que estan fent i no sempre ho tenen. La frase típica de l'ajudador és jo sempre hi soc per tothom. Però el que passa és que a vegades no tothom està disponible per ells, val? El problema és que sovint oblida que de cuidar de si mateix, intenta salvar sempre els altres i ell queda amb l'últim racó i s'acaba descuidant, per tant acaba patint moltíssim.
1: El triomfador, Nico, el triomfador viu per l'èxit.
0: Sí, exacte. Imagina't, jo sóc un mega triomfador.
1: No, que com dic.
0: No, però triomfador, però d'aquells d'arrel, sí, del triomfador. Mira, el triomfador busca la validació a través dels assoliments. De la imatge, o sigui, s'ha de trobar el tio còmode o la dona s'ha de trobar còmoda, i del reconeixement. La seva frase típica o preferida és demostrar el meu valor. O sigui, jo ho puc fer bé, jo ho faig bé i jo estic aquí, saps? Pensa que aquest personatge està vivint en una societat que admira molt aquest perfil.
1: Sí.
0: Llavors ell se sent important, perquè sempre que ell produeix, aconsegueix objectius i genera resultats. Però darrere d'aquesta força sovint hi ha una pregunta silenciosa que mai s'ha volgut fer. Desitjo tenir èxit? Continuaré sent valuós? Són una sèrie de preguntes que ell se les fa constantment, perquè té dubtes de si aquesta faceta d'èxit el fa feliç o no el fa feliç. I el gran risc és acabar confonent l'èxit amb la teva pròpia identitat.
1: L'individualista. Nico, què passa amb l'individualista?
0: Doncs aquest viu la intensitat emocional d'una manera molt profunda. Sovint té una sensació de ser diferent o de no encaixar. En aquest cas, ell té una frase típica que és: ningú m'entén realment. Ell creu que viu en una bombolla ideal, perfecta, i considera que la resta de les persones no l'entenen. És algú que té una sensibilitat enorme, però també pot quedar atrapat amb la nostàlgia o amb la idea de que sempre li falta alguna cosa.
1: L'observador sembla més reservat?
0: Sí, la veritat és que sí, perquè ell sempre està en una situació d'anàlisi, ell sempre està observant i és un individu molt mental. Protegeix molt la seva energia i necessita espai. No li agrada que la gent se li acosti excessivament o envaeixi les seves pautes i les seves dinàmiques. La frase típica d'ell seria: necessito temps i distància. Moltes vegades sembla fred, però no és aquesta la seva realitat. Ell el que necessita és sentir-se segur abans d'implicar-se, i això s'interpreta moltes vegades com fredor, però el que vol és formar part de tot allò que té al seu entorn.
1: El lleial. Nico, el lleial viu amb por?
0: El lleial, més que viure amb por, jo crec que viu anticipant riscos. Llavors, si estàs constantment anticipant riscos, entres en parasimpàtic i llavors estàs totalment alerta. Pensa que és un personatge que busca seguretat, estabilitat i confiança. Val? La seva frase és: i si surt malament? Amb això ja t'ho dic tot. D'acord? Tot així, són persones extraordinàriament leials i responsables, però poden acabar vivint massa pendents d'allò que podria passar, i que quan passa això doncs s'hi troben com tots els altres, amb una situació de por o amb una situació de no acceptació del seu entorn.
1: L'entusiasta, Nico, l'entusiasta és sempre optimista?
0: No sempre, però ho intenta. Pensa que ell evita el dolor buscant experiències, buscant moviment i estímuls constants. És aquella persona que no aguanta amb el mateix puesto molt de temps, perquè sempre està buscant alternatives, noves il·lusions, noves experiències, noves vivències. Pensa que la seva frase tipo és: va, fem alguna cosa divertida. Pensa que és una persona, un individu que no s'està quiet. És creatiu, és ràpid i és optimista, però moltes vegades fuig del silenci perquè el silenci el connecta amb el dolor i el dolor és si mateix. Llavors, vivim en una societat que també fa això. Necessitem pantalles, necessitem soroll, necessitem activitats, necessitem distraccions permanents, perquè quan tot calla apareixen les preguntes importants. Qui sóc? Sóc una persona forta? Tinc experiència suficient com per poder enfrontar-me a les situacions que estic vivint i als desafiaments? I la veritat és que en ocasions, quan topem amb la nostra realitat, ens adonem de que no.
1: El desafio és el més intens?
0: Probablement, Sònia, sí. D'acord? Perquè és una persona forta, és protector, és directa i no tolera sentir-se vulnerable. Dirien que la frase típica d'aquest personatge és: jo controlo la meva vida. D'acord? Però darrere de la força, moltes vegades hi ha una gran por a sentir-se ferit o a ser ferit per altres. O sigui, mira, com tenim aquesta dicotomia entre ferir-te tu mateix i ser ferit per altres persones. Sempre tenim aquesta dualitat sobre el jo i el nostre entorn.
1: El pacificador. Nico, què passa amb el pacificador?
0: Aquest és el meu preferit, d'acord? Perquè va de superguais. Sempre em recorda allò de Pànico Nuclear, la pel·lícula aquella. Sí. És aquell personatge que evita el conflicte. Sempre s'adapta moltíssim, intenta mantenir la calma i no generar tensions. La seva frase típica és: que no passa res. Llavors, el problema és que a vegades desapareix tan endins dels altres que deixa d'escoltar-se a si mateix. I tornem una altra vegada al mateix conflicte. Tenim por. No estem aguts, no estem còmodes.
1: Les màscares, Nico. Tots aquests perfils són màscares?
0: Doncs més aviat són formes de protecció. Cada neotip és una manera d'intentar sentir l'amor, de sentir la seguretat o sentir control. Quan parles de màscares, molta gent, Sònia, pensa en falsedat. I no és el cas, perquè no és això. Les màscares van aparèixer per ajudar-nos, per protegir-nos. El problema és no tenir una màscara, o el problema és oblidar que la portes. Quan no tens una màscara per protegir-te en un moment determinat, pots patir. I quan t'oblides que la portes, ja no ets tu mateix. Llavors també, això també és perillós.
1: L'ego. L'ego té molt a veure amb això?
0: Doncs moltíssim. L'ego és la identitat que construïm perquè el món ens accepti, i moltes vegades el nostre neotip és precisament la forma d'ego que ha trobat per protegir-nos. Com més necessitat tens de demostrar alguna cosa, Sònia, més possibilitats hi ha de que t'estiguis intentant amagar d'alguna ferida.
1: Automatisme, Nico. Vivim massa en automàtic.
0: Què dices? Sí, la veritat és que vivim molt amb automàtica. Pensa, quantes discussions tens repetides?
1: Moltes.
0: Quantes discussions tens repetides?
1: Moltes.
0: No torno a fer. Val. Quantes vegades reaccionem igual davant de les mateixes situacions?
1: Moltes.
0: Bé. Quantes vegades ens enfadem pel mateix?
1: Moltes.
0: I quantes ens hi sentim ferits pels mateixos tipus de comentari?
1: Moltes.
0: Doncs això són els patrons. Els patrons només canvien quan es fan conscients. I per desgràcia, a vegades és molt difícil que aconseguim que els nostres patrons, per nosaltres, arribin a ser conscients o els considerem com algú que existeix i forma part de la nostra realitat.
1: Gràcies, Nico. Entendre els enèrgics ajuda a les relacions?
0: Doncs sí. Si tu saps com són els eneatips i com convius amb ells, t'ajuden moltíssim amb les relacions. Quan entens que l'altra persona no veu el món igual que tu i que un dia esteu davant d'aquesta finestra o d'aquest paisatge o d'una realitat, i fins i tot amb la teva parella, que és molt íntim, i veus les coses de forma diferent, amb opinions diferents, amb emocions diferents, pensa que et planteges el fet de si val la pena jutjar tant. Mm-hmm. Llavors és convenient dir, deixo de jutjar, i comences llavors a comprendre que moltes reaccions no són maldat, sinó por, defensa o realitat emocional. I això canvia completament la manera d'estimar, la manera d'educar, la manera fins i tot de liderar i de conviure amb la resta de persones.
1: Lideratge, Nico, què passa amb lideratge?
0: Doncs aquest és, i no és per dir que és el meu, val? Aquest és brutalment, és molt útil, és el més útil de tots, d'acord? Com es nota que és el meu, eh? Mira, no pots liderar igual una persona que necessita reconeixement que una persona que necessita seguretat o a una persona que necessita autonomia. Els grans líders entenen a les persones, no només gestionen resultats. Tu vius cada matí a l'oficina. Sóc un líder natural, entro i et massacro des del primer minut. No deixo que t'enganxis a cap màscara.
1: No.
0: Llavors ets intensament Sony, val? Però, per desgràcia, això és el que passa a la comprensió humana. Som així de cruels en molts casos.
1: Discapacitat.
0: Digues.
1: Nico, i això com connecta amb la discapacitat?
0: Doncs aquí hi ha una reflexió que, des del meu punt de vista, és molt potent. Moltes vegades parlem de discapacitat visible, que és aquella que la gent hi veu. En el teu cas és molt visible, en el cas d'una cadira de rodes és molt visible, però quan parlem d'un trastorn psicològic no ho és, o no ho és tant. Quan parlem d'una persona invident, o pot ser-ho molt o gens, si aquesta persona té un petit resto visual. Llavors, però pensa que oblidem les diferències invisibles, que aquestes són més emocionals, són més cognitives i relacionals. Durant anys, Sònia, hem treballat l'accessibilitat física.
1: Sí.
0: I això ens inquieta molt, i tot així no hem arribat ni a un... Mira que ho diu, els percentatges, i la meva dona riurà, però no hem arribat ni a un 1%, és que ni el relleu de l'accessibilitat física que realment necessitaríem per ser personatges que formen part d'una societat madura, val? Però també existeix una accessibilitat emocional, i aquesta és que ni la plantegem. Parlem molt de processos psicològics, de donar suport, de soledat no desitjada, parlem tant de tantes coses que la capacitat d'entendre com viu o com sem o com interpreta el món una altra persona, també podrien dir que això és inclusió, i que això a la vegada és convivència, que tu i a mi ens agrada molt parlar de la convivència per sobre de la inclusió.
1: Totalment d'acord. Però, Nico, tots intentem evitar algun dolor?
0: Doncs sí. En el meu cas no puc, perquè la Dolors la tinc cada nit quan arribo a casa. Però sí, la veritat, si li traiem la S del final, sí, tothom intenta evitar el dolor. Uns eviten sentir-se inútils, altres doncs eviten el conflicte, altres sentir-se vulnerables i altres fins i tot el fracàs. Per això el més important no és identificar el teu eneatip, sinó entendre que estàs intentant protegir, I això és la veritat primordial. Quan saps que estàs intentant protegir, pots començar a sanar totes aquelles coses que t'havien provocat el fet de crear aquesta màscara.
1: Vulnerabilitat. Ni costa mirar-se la veritat?
0: Molt. Jo no sóc capaç de mirar-me de veritat. M'hi poso davant del mirall cada matí i dic, hòstia punyeta, no hi ha res. I se m'acosta el meu i diu, tio, és que et seguo. Dic, cago, ara ho entenc. Mira que ho intento, eh? O diuen, mira't amb dins i mira el teu entorn. I no sóc capaç, la veritat. Sònia, tothom vol ser autèntic, d'acord? I això, amb la conya aquesta de la meva ceguesa, el que estic dient és que a vegades no pot ser del tot autèntic, per molt que ho vulguis i per molt maco que fos. Però gairebé ningú vol sentir la incomoditat que implica ser-ho. Ser autèntic vol dir ser vulnerable. I això no ens agrada, ens fa molta por. En el moment que acceptéssim la nostra vulnerabilitat, jo crec que tots serien autèntics. Perquè quan deixes de justificar-te i mires les teves màscares, desapareixen totes les excuses. I llavors només quedes tu.
1: Conflictes. Els conflictes també parlen de nosaltres, Nico?
0: Doncs totalment. Els conflictes parlen de nosaltres i aquí se sent molt controlat pels conflictes. Hi ha qui fuig dels conflictes, qui calla perquè és que no vol sentir parlar d'un conflicte, i qui ataca, que és molt agressiu. Personalment, a mi a vegades em passa quan em trobo en situacions de segons quin tipus, tendeixo a tirar endavant, val? Per una altra banda, hi ha persones que ho dramatitzen molt, Déu meu, i victimitzen, d'acord? Això no és agradable. I després hi ha qui racionalitza moltíssim tot aquell entorn conflictiu que l'envolta per dir, és que jo tinc la capacitat d'entendre què està passant, per tant no hi ha conflicte. No, el conflicte sempre hi és. L'important és saber-ho gestionar. Bé? Llavors, cada reacció explica una forma concreta de defensar-se emocionalment, i això és el més important. Si aprenem a controlar les nostres emocions, controlem els nostres personatges i controlem el nostre entorn, i per tant anul·lem la por.
1: La autenticitat, Nico, al final del camí és autèntic?
0: Sí, Sònia, al final del camí és ser autèntic, per sobre de tot. Però ser autèntic no vol dir mostrar-ho tot. Ens podem guardar coses. La intimitat de cadascun ha de tenir espai pels petits detalls, per aquelles coses que només són per tu i aquelles coses que només vols compartir en tu mateix per fer autoreflexions o simplement per disfrutar-les, d'acord? No ho has d'exposar tot, perquè una cosa és ser vulnerable i una altra és no tenir aquell espai que a tu et fa feliç o aquell moment que et fa feliç, d'acord? Significa deixar de viure permanentment des del personatge i ser persona. I parlant d'això, imagina't, no? A tu t'agrada la música clàssica, és el teu moment íntim, i cada vegada que et poses música clàssica crides als nens perquè vinguin a jugar amb tu. Ho estàs trencant. Llavors, hi arriba un moment en què cada persona ha de decidir què és el que pesa més. Sí, la veritat o la necessitat de ser acceptat.
1: La consciència, Nico. I què canvia quan prens consciència?
0: Quan prens consciència, Sònia, canvia la manera de mirar-te i la manera de mirar els altres. Quan entens que els teus patrons deixes de castigar-te tant, tot hi canvia. I quan entens els dels altres, els patrons que tenen les altres persones, deixes de jutjar-los tant. Per tant, també disfrutes i no malgastes energies.
1: La inclusió. Potser la inclusió també comença aquí, Nico?
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Mira que a nosaltres ens agrada parlar de convivència i és realitat. Potser la veritable inclusió comença quan entenem que tots vivim atrapats en alguna forma de por. I que darrere de cada comportament hi ha una història emocional, Sònia, una història que no veiem. Quan entenem tot això, jutgem menys. I quan jutgem menys, incloem més i tenim la capacitat de conviure.
1: Veritat, Nico. I al final, què és conèixer-se?
0: Mira, conèixer-se no és canviar qui ets. És deixar de viure en automàtic, és deixar d'entendre les teves màscares pel fet de que, més que deixar d'entendre-les, és deixar de fer-les servir constantment i entendre-les sense oblidar-les, d'acord? El problema no és el teu eneatip, el problema és quedar-te atrapat dins del teu eneatip, perquè potser no ets el personatge que vas construir, potser ets alguna cosa molt més lliure. I això, Sònia, ha estat Realitats per avui, o sigui que gràcies per ser-hi i sobretot per voler mirar diferent.
1: Gràcies.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui fem una sessió de temes enregistrats en directe als concerts com aquest dels Smiths. Agafem el tren que ens porta a Londres a 1986. El tema inclòs a l'àlbum Rank, editat després de la separació dels Smiths. I escoltem aquest Dre's Train, un dels pocs instrumentals composats pel Johnny Marr a la guitarra dels Smiths.

You can get what you want till you know what you want. I és que no podem aconseguir el que volem fins que sabem el que realment volem. Aquí rescatem el moment incombustible d'en Joe Jackson en directe a 1986. És d'aquesta connexió en directe als concerts que s'han enregistrat temes com ara ja seguidament els Talking Heads a 1984. Rescatem la gent relliscosa. Slippery People, dels Talking Heads, un dels temes en directe a 1984, inclòs en el documental Stop Making Sense, Talking Heads.

Primary, el tema enregistrat en concert dels Cure a Glasgow 1984. Forma part del disc en directe, el seu primer àlbum sota el nom de Concert en Pirata. I això és el tema dels Tears for Fears, Mad World, el món boig, que forma part d'un concert enregistrat el 2023, Franklin, Tennessee, inclòs el Songs for a Nervous Planet, cançons per un planeta nerviós, Tears for Fears.

Lloyd Cole volia salvar el món. A 1993, en directe a la BBC, des del seu àlbum Bad Vibes, les males vibracions ens porten als specials. Too Much Too Young, en directe a 1979, des de Coventry, specials.

0: right. We're gonna have a real good time together. Avui ho passarem realment bé junts amb The Velvet Underground en concert al Matrix de San Francisco, California, 1969.
1: I got some old cosmic blues again, mama.
0: I aquest és el Cosmic Blues de Janis Joplin. Enregistrat en directe al festival Woodstock 1969, Janis Joplin.
1: So

0: Thank you. Jimi Hendrix, en directe des del festival Monterey Pop 1967. Amb aquesta salvajada Wild Thing passem seguidament als AC/DC. If you want blood, you've got it. Si vols sang, aquí la tens, amb els AC/DC en directe 1978, Glasgow.
1: Here's a show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

The Song Remains the Same, la cançó segueix igual, malgrat que tot canvia. Aquest directe al Madison Square Garden al juliol del 1973 va donar banda sonora al film The Song Remains the Same, Led Zeppelin. Continuem amb aquesta connexió amb temes en directe gravats en concert. Ara seguidament passem al Made in Japan. Els Deep Purple de 1972 editaven aquest directe enregistrat a Osaka a l'agost del 72 al Japó, i així brillava l'estrella a la carretera dels Deep Purple, Highway Star.

0: Tonight will be fine. Aquesta nit tot anirà bé. Ens acompanya l'espírit del Leonard Cohen des de la Illa de White en 1970 en directe. Fins aquí arriba la connexió amb temes en directe, temes editats, enregistrats en concert. I tanquem amb el Supertramp en 1979. Editaven un llarg concert a París. Escoltem el Take the Long Way Home, un llarg camí, un llarg concert. Fins aquí podem arribar. Tot un plaer compartir moments incombustibles, incombustibles. Good night and good luck. Be good.
1: You must take the long way home.

0: d'acord, la Generalitat que emet la resolució i l'operador està d'acord. O sigui, és un com una aprovació a tres bandes. Si el territori no està d'acord, jo dubto que la Generalitat s'atreveixi a implementar una cosa que el territori no vol.
1: Bueno,
0: sempre pregunten, sempre, jo que ja. Bueno, consulten, com vos digui.
1: Un cop es decideix, el procés és molt lent burocràticament, vull dir.
0: Mira, només em planteja una millora tècnica, formem part d'un ecosistema, per exemple, per informar l'usuari, tot això s'ha d'adaptar i és un mínim de 2 mesos. I dotar pressupostàriament una proposta de millora, clar, si la Generalitat no té partida pressupostària, que va contra una partida pressupostària, hem d'esperar, hem d'esperar.
1: Han parlat amb l'Ajuntament recentment sobre aquesta situació del servei? Els consten queixes d'aquest estil de les que parlàvem fins ara?
0: Sí, que ens consten. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. I, de fet, bueno, amb l'Ajuntament... normalment és dirigint-me a l'Ajuntament quan hi ha queixes d'aquest tipus a la Conselleria de Territori, a la Direcció General de Transport i Mobilitat. Si és un problema una miqueta més tècnic, els deriven a Serveis Territorials de Barcelona. Quan és un servei com, per exemple, el Servei Municipal de Caldes, sí que, com que és un actor principal, l'Ajuntament, sí que parlen directament amb els seus tècnics.
1: Uh-huh. Ara mateix tenen sobre la taula alguna proposta de nova ruta? Per exemple, hi ha l'opció de connectar millor Caldes amb Mollet o amb Granollers als ciutats amb tren, per exemple? Això es podria fer? Millorar aquestes connexions?
0: A veure, en el segon pla, el pla de xoc de l'any 2025 fa una setmana que l'ha engestit la Generalitat i l'han engestit amb l'AEDEU, que s'ha anomenat Polinyà-Barcelona. Com funciona tot això? Moltes vegades depèn de la complexitat tècnicament de com implementar el disseny de la línia. Un segment a Barcelona o un Granollers cap a Sabadell i cap a Mataró o un Mollet Barcelona és molt fàcil. Un Caldes Barcelona té una dificultat tècnica que no va entrar, la Generalitat ho va proposar a operadors que indiquessin quins corredors s'havien de millorar, i nosaltres vam proposar a la Generalitat l'ANU. El que passa és que l'ANU és un, com ho digo jo, un toro bravo, o sigui, és complexa, molt complexa.
1: Per què ho fa això? Per què Mollet Barcelona és molt fàcil?
0: Perquè Sentmenat Barcelona és molt fàcil, Sentmenat Polinyà, Santa Perpètua Barcelona i s'ha acabat. En canvi, aquí hi ha línia, l'ANU passa per Santa Perpètua en un costat, el polígon de Santa Perpètua, passa per Palau, i a la línia hi ha algunes ENOUs que arriben fins i tot a Santa Maria d'Olot, i clar, que quan tu fas una millora, malgrat que tu diguis és que aquí es queda gent, però tu, malgrat que vagin 4 persones de Santa Maria d'Olot, tu no el vols deixar sense servei. Tot això s'ha de mesurar bé, i jo crec que la Generalitat ha ingestit el pla de xoc del 2025 amb aquesta E10, i ara jo crec que en aquests 4 eixos que et deia d'una persona que viatja des de Caldes a tot el territori, jo crec que l'ANU entrarà... Sí que puc avançar perquè ho va dir el secretari de Mobilitat, el Manel Nadal, a l'alcaldessa de Sentmenat i a l'alcalde de Polinyà, que s'estaven mirant amb molt de carinyo el Caldes-Sabadell. Però això va ser clar, era una part interessada, que era l'alcaldessa de Sentmenat i l'alcalde de Polinyà, perquè era la deu. Com que ningú li va preguntar, jo no sé si el Manel Nadal té en consideració, però jo crec que en aquest pla de xoc és, per exemple, anar a hospitals, que la gent no vagi dreta i tot això, i l'A9, la línia de cap a l'hospital, i la 260, que és que el tercer sol Caldes Barcelona, s'han demanat que l'estudiem ara. Sortirà, no sortirà?

0: Tu penseu que nosaltres proposem, però que la Generalitat té els seus tècnics que fan ajustos, eh? No és la paraula nostra, o sigui, la Generalitat s'ho estudia, depèn de la dotació pressupostària, i aplica, clar, són tècnics capaços.
1: Marta.
2: Tinc un dubte, bona tarda. Quan dius que per millores deixaríem algú sense servei, no ho estic entenent. A quin tipus de millores es refereixes en quant a aquest tipus de rutes ara mateix que provoquessin que realment algun municipi es quedés sense el servei?
0: No, jo no dic... Jo el que dic és que la Generalitat no deixarà cap persona sense servei.
2: Clar, però per això mateix has dit és un gruix molt important, són molts municipis, si fem una millora en aquest espai podem provocar que potser hi hagi algun, no, com Santa Maria d'Oló, per molt poc que...
0: No ho farà la Generalitat ni nosaltres.
2: Clar, però
0: ni
2: per això mateix, dic, sí, per quines exemple, són les millores que podrien provocar que algun d'aquests es quedés sense.
0: No, per exemple, si a Santa Maria d'Oló anem un parell de coses al dia, això es manté, sempre es manté, a qualsevol línia, la Generalitat el servei no el disminueix.
2: Per això, si les millores que es demanen és augmentar les dotacions, augmentar la quantitat d'autobusos, mai deixarem a ningú sense dotació. Per tant, no entenc per què és tan dificultós millorar aquest recorregut, per exemple.
0: Bàsicament per la dotació pressupostària. El transport públic és absolutament deficitari. Ja he posat l'exemple de la T16, que el nano no paga.
2: Clar, però clar. Llavors la dotació pressupostària depèn de l'empresa, perquè no oblidem que és una empresa, i de la Generalitat. O sigui, depèn de les dues parts. Clar. Per tant, hi ha d'haver una intencionalitat per part de l'empresa i de la Generalitat.
0: Sí, i del territori.
2: Vale, no i del territori.
0: No t'oblidis del territori.
2: Llavors, el fet de les connexions, també pregunto perquè hi ha coses que no tinc clares i llavors llavors entenc que la millora de les dotacions com a tal, millores tan importants com arreglar finestres o arreglar els aires acondicionats de dins de les dotacions, de dins dels autobusos, que ara mateix hi ha molta queixa en quant, no només que van explotats, sinó que molts d'ells tenen problemes en quant al propi vehicle. Això sí que és cosa de la pròpia empresa. Llavors aquí sí que és voluntat de l'empresa. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta. Perdó, Així tiro i ja... La segona pregunta. El fet de comunicar municipis petits entre ells, és que això avui precisament ho parlava, i hi ha municipis, com per exemple Caldes-Vigues, jo per poder anar a Vigues, jo treballo a Vigues, visc a Caldes, jo no puc anar amb autobús a Vigues. O sigui, m'és impossible perquè haig de fer un transbord, un camí que amb cotxe faig en menys de 15 minuts. Bueno, 17, per ser exactes. Llavors... com es valora el fet de fer aquests circuits? Es valora, o aquests recorreguts, es valora per la quantitat de gent que el podria utilitzar, per la quantitat de gent que el demana, per l'oferta i la demanda? Potser si hi ha més oferta hi haurà més demanda, o va al revés? Saps el que vull dir? A partir d'aquí ja me callo.
0: Intento entendre. A veure, la primera, el manteniment dels busos és cosa nostra. Què és el que passa? Que tenim uns plans de renovació de flota, perquè moltes vegades el que passa és que la flota està ja, malgrat que complim els requisits de la Generalitat amb antiguitat de flota, hi ha busos que estan envellits. I per què estan envellits? Perquè estem creixent tant, o sigui, les necessitats hem passat d'un país de 6 milions a 8 milions, de portar 50 pràcticament portarem aquest any 100 milions.
2: Però això refereixes a habitants o a persones realment que utilitzen, o et refereixes a viatges?
0: Són 100 milions de viatges.
2: Vale. No, hem augmentat els viatges, no hem augmentat les persones que fan un...
0: Això, home,
2: és trampa al solitari.
0: Si un autobús portava en hora punta, posem 50 persones i ara porten 100, en guanyant 50 persones.
2: Sí, bueno.
0: I més que ara, la detecció que ha fet la Generalitat, amb els preus de Barcelona, molta gent ve a viure a la segona corona, que la segona corona tenim problemes de manca de vivenda. Molta gent ve de Barcelona, hem crescut en la segona corona, i aquesta gent moltes vegades conserva la seva feina a Barcelona, amb un pol atractiu Barcelona. No totes les ciutats tenen és un concepte d'autocontenció. Autocontenció és la persona que viu i treballa amb el seu municipi. Moltes persones van a Barcelona a treballar.
2: Sí,
0: o sigui, són viatges, no persones, viatges. I jo no puc determinar, amb la teva mobilitat segurament, quan es desenvolupa més, sí que sabrem quan viatges fa una persona. Ara no ho podem saber.
1: I lligat a això, de fet, perdona, perquè està lligat a això que comentes, em dic Núria, que ha arribat una mica tard.
0: Hola, Núria.
1: Abans t'he presentat. Vale, gràcies. Clar, l'E9, jo que l'he utilitzat durant bastants anys, hi ha el que és el directe i el que, quan va passar a ser l'Express, vam passar a tenir més parades a Palau. Vull dir, va ser un concepte que els usuaris vam dir, ostres, ara és Express, però no és tan Express, per als que... la meva pregunta directa era, com es decideix que hi hagin més busos directes a Barcelona sense passar per Palau? Per què n'hi han en uns horaris i no en uns altres? Per què no n'hi han més que molts dels usuaris de Caldes ens agradaria? No? Com es prenen aquestes decisions?
0: Es fa un disseny i moltes vegades depèn de la dotació pressupostària i s'intenta racionalitzar el millor que puguem, o sigui, optimitzar els diners que hi ha en busos i expedicions. Una cosa és el servei que actualment us queixeu, i moltes vegades amb molta raó, i altra vegada és el que, per exemple, quin seria el meu disseny? Sí, efectivament, el meu disseny aniria a Caldes Barcelona directa i Palau directa a Barcelona. Però si fem així, diguem-ne, podria ser una quantitat de diners impressionant, que no ho sé, no he calculat. Si tenim plans d'aquest tipus, sempre estem desenvolupant línies per si la Generalitat o el territori diu, escolta, podeu fer, d'acord amb la Generalitat, un projecte? Ara estem fent aquest tipus d'exercici. Com es fa? Depèn. Per exemple, si hi ha 20 busos que passen per Palau Solità des de Caldes, no els treurem, és aquesta demanda que no deixarem a cap persona sense servei. Aleshores, augmentar de 20 a 40 es podria fer, sempre i quan hi hagi dotació pressupostària.
1: Jaume.
3: Sí que deixeu persones sense servei, això està clar. Si no, ens remetem a les xarxes socials, que en són moltes i l'ambient no és precisament positiu en xarxes socials, si és que hem de fer gaire cas a les xarxes socials. A veure, aquí hem pintat l'administració com si fos, diguem-ne, el monitor de totes aquestes polítiques transitàries, i no és així. És el propietari de les polítiques transitàries. I a través de concessions, i tu ho has dit, més que caducades, fa 25 anys que s'havien d'haver renovat, suposo que també hi ha moltes concessions que amb això del Covid doncs es van prorrogar automàticament, i ara el mes de maig s'han posat en moratòria fins a l'any 34. Això ho trobo pèssim per l'administració, perquè és l'administració la que us ha de fiscalitzar, cosa que no fa. Per altra banda, estem parlant de generalitats de la Generalitat, però és així.

0: bus fantasma, aquell que l'aplicació surt i al cap de mig minut desapareix. Això és. I això no està recollit en les concessions ni molt menys. Per tant, no és una crítica tant a vosaltres, sí que és una crítica de cara a l'administració, perquè a part de concessionar, i crec que molt ben pagat, el que ha de fer és fiscalitzar, i no ho fa. Perquè empescar-se la moratòria fins a l'any 34, per l'anglès tenir els collons molt grossos. Per tant, jo entenc, puc arribar a entendre que en una setmana es cremin 12 nous, que això m'ha passat, cremat. On vam arribar al Tint? L'altre vam arribar, vam tenir més sort, vam arribar a Palau. Això ha passat. La resposta no és la correcta, perquè a Palau ens vam quedar tirats. Tirats vol dir esperant un altre que havia de passar 20 minuts després i que va ser un d'aquests bussos fantasmes. Vull dir, tot això no té res que veure amb les grans polítiques de concessions. Això ja ho entenc, però sí que ha d'estar recollit i sí que s'ha de complir. Podem estar parlant de que l'administració paga poc i a sobre malament, això ja ho puc arribar a entendre, però una concessió, home, per una empresa principalment és bo, és així de clar. Per tant, opa, complim, em sembla.
1: Marta,
2: sí, en aquesta mateixa línia, una de les coses que jo em preguntava, així com a pregunta irònica, no? És l'usuari que agafa l'autobús, perquè escull un autobús per l'hora d'arribada o l'hora de sortida? Per l'hora d'arribada al destí, no? Si tots els autobusos acaben arribant tard, és responsabilitat de l'usuari acabar escollint un anterior quan l'horari d'arribada real hauria de ser el que marca l'autobús? Llavors, clar, una mica també de respecte cap a l'usuari, que està pagant el 50% del cost del viatge, no? Llavors, això jo crec que és una de les coses que més enfada, si a més d'això li sumes, no?, el fet de que la flota està molt envellida, vale? O la simpatia, que hi ha cosa de cadascun, no?, dels treballadors, però si realment els propis treballadors també estan una mica cremats, no?, en aquest sentit d'haver d'anar corrent, tenia 50 persones més de les que toca de, no?
1: Apagant focs literalment, no?
2: Apagant focs literalment,
0: sí.
2: Doncs clar, aquí tenim un batibull de gent i bueno, és totalment una mala maror brutal en quant al que agafa l'autobús, no? En quant al client, aquí se li hauria de tenir una mica més de carinyo. Jo no seré qui defensi, ja ho sabeu, ja em coneixeu tot, les paraules de la regidora en si mateixa, però sí que en aquest cas estic una mica d'acord, llavors, que no queda com no se ponga com a precedente, però realment sí que és veritat que...
0: No, però amb això, perdó, però amb això jo trenco una llança a favor de la companyia, en certa manera. Vull dir, sí que aquests debats els hem d'elevar i els hem de tecnificar, no em serveix, o sigui, perdoneu, però jo l'expressió de la regidora la vaig trobar entre provinciana i de Facebook, així de clar.
2: Totalment, però si agafes
0: en aquest sentit, sí que, opa, anem a apretar la companyia amb els recursos que tenim. Què ens passa? Sí, que s'ha cremat un bus? Sí, passa. Bueno, cremat va sortir fum, vale. Sí, passa, això està passant.
1: Bueno, tenim la sort que cada dia surten a primera hora puntuals i en canvi la Renfe no arriben mai.
0: No, no surten
1: per tant,
0: puntuals.
1: Jo crec que hi ha hagut molta gent.
0: No surten puntuals.
1: A primera hora del matí sí.
0: No.
1: A 7 del matí. No.
0: A la primera hora.
1: Bueno, ara ja fa molt temps que no l'agafo, eh? Abans?
0: Són les 6:20.
2: Les 6:20. No. La meva cunyada ha d'entrar a treballar a les 8:30 i ella sempre té la mateixa.
1: Jo quan l'agafava a les 7 anava sempre.
3: El de les 6:20 no surt puntual i el de les 7 sí. Tenim aquí
0: entre les 6:20 i les 6:50 n'hi ha un que és 6:45, que si podem ens l'estalviem.
1: És un bus fantasma, és un bus fantasma. L'Agustí volia apuntar alguna cosa?
4: Escoltant nom vell, la dificultat que expressa si s'ha de fer qualsevol canvi per millorar les línies, per donar més freqüència, i una miqueta lligat amb el que deies de l'electrificació de les línies i de les notícies d'actualitat, no?, del tren orbital, si ens costa tantíssim, o a l'administració li costa tantíssim, posar un autobús més de Caldes a Barcelona, quina confiança hem de tenir perquè la solució al transport públic entre els municipis sigui construir una nova infraestructura que
3: pot trigar... Estàs anant a un tema de la tertúlia.
4: Bueno, sí, sí, però clar, però és que si escoltant-lo amb ell...
0: No tan nova l'infraestructura, de 100, més de 160 quilòmetres només en faran nous 65.
3: Sí, hi ha trams, però, hi ha trams, no, que ja...
4: No, sí, però aquests 65 quilòmetres s'hauran de fer, que poden trigar pues, potser els meus
3: anys,
4: nets...
3: 15 anys, sembla que es parla de 15,
4: sí, 15 anys,
3: no?
4: Jo, 15 anys, jo de petit vivia al barri de Sant Andreu i l'estació de la Sagrera encara està allà, vull dir que ja ho veurem si seran 15 anys. Tenint potser aquest pressupost seria més interessant aplicar-lo per unes, no? Les carreteres ja hi són, no? Ja les tenim, potser millorar-les, els serveis d'autobús ja hi són, potser electrificar-los, millorar les freqüències, millorar, no ho sé, si que, no? Una mica la pregunta de, clar, seria possible tota aquesta, no? Perquè des del principi estem parlant que és un problema de pressupost, és un problema
3: totalment.
4: Si aquest pressupost, en lloc de utilitzar-lo per construir, ja no sé, ja no parlo ja després mediambientalment, no? El quart cinturó no, però el tren sí, o sí. Que si són vies no malmeten el medi ambient, si són carreteres sí, bueno, potser seria, no sé, quina és la teva opinió, no? Es podria, no, clar, al final venim aquí a xerrar, eh?
3: Són moltes coses. Aquí. Jo volia aterrar una miqueta, que es diu ara, totes aquestes queixes, i el Jaume parlava de la xarxa social, li volia comentar, ara fa uns 3 mesos, al febrer, es va posar en marxa una petició col·lectiva a través de change.org, en què es reclamen millores en el servei que actualment presta Segalers als usuaris de Caldes. Un text que enumera alguns dels principals problemes o queixes dels usuaris, no sé si us coneixeu, els que som aquí a la taula. Sí. Una petició que fins ara han signat 733 persones. La primera de les queixes és l'incompliment reiterat d'horaris i l'absència de serveis programats, el que dèiem dels busos fantasma. Què diria en aquest sentit? Vostè què respon? Anem a una primera resposta a tot aquest llistat de greuges que es comentaven ara aquí. El tema de la puntualitat i els busos fantasma.
5: A veure, en qualitat, que ho mesurem, eh? Que ho mesurem. La qualitat del servei té dues branques. Una és la puntualitat, i tenim un sistema tecnològic que cada cop que arribem a una parada emet una senyal GPS i aleshores sabent l'endarreriment del bus.
3: Això era la següent pregunta. Si tenien algun registre de puntualitat.
5: Ho tenim registrat. Aleshores, què és el que passa? Que amb els temps avui mateix que té la línia per arribar a Barcelona, és impossible. Perquè es trobem amb molts vehicles. De fet, l'empresa Segalers, el que ha demanat a la Generalitat, és un carril bus, no de la C-59 de Caldes a Palau. Hem demanat un carril bus fins a Barcelona. Si quan entreu a Barcelona a la Meridiana o per la Gran Via, jo a la Gran Via, quan vaig amb el cotxe particular, trigo 15 minuts i un autobús en 2 minuts el tenim a la plaça de les Glòries. O sigui, jo no sé si el set, tal com has dit, és la línia orbital, però sí una millora de la carretera, però no per millorar una carretera pel vehicle privat, sinó per l'autobús. Per l'autobús, un carril bus, un carril vau per autobusos. I també penseu que nosaltres, com a operadors de servei, lluitem, per exemple, què m'agrada a mi per millorar la velocitat comercial? Que l'autobús es pari a la calçada. O sigui, aquesta maniobra d'entrar a una andana i sortir per l'andana, que és una maniobra que triga segons, que no passa res per segons, però són segons en aquesta parada, són segons en la següent, són segons per la següent, no tenir prioritat semafòrica. Si això es millora, tal com has dit, nosaltres guanyem velocitat comercial i guanyarem puntualitat. Quan anem molt endarrerits, entra el segon factor de qualitat, que és la fiabilitat. O sigui, no que no posem l'autobús, sinó que l'autobús ha arribat tan tard a Barcelona que quan arriba un altre cop a Caldes, ja l'han regulat i no pot sortir a l'hora. Això és el que passa. No que s'estalvien un autobús, sinó que aquest autobús va endarrerit, que és un servei, no, una expedició no feta, que és diferent a dir Segalers està estalviant un autobús. No. I la raó és el que ha dit la teva companya. Els primers surten bé.
3: Quan no, la línia... Els primers ha dit que no,
5: els primers.
3: El de les 6 ha dit que no i el de les 7.
0: A veure, un moment. Riera de Caldes, Ajuntament de Riera de Caldes, tenen dades de sobrecàrrega del 115 i el 120% en aquest tram de les 6 fins a les 8. A veure, també els retrassos en parada, que ja ho entenc jo, que entren amb olles tarda més, home, pot endarrerir. Aquest sobreesforç també pot endarrerir, digo jo, pregunto. 122% d'aforament en el bus, és greu. Algo falla. I això no ho dic jo, ho diuen al territori que dius tu, els ajuntaments Riera de Caldes. Algo falla. Per altra banda, el sistema electrònic de control, no, no sé si és l'ajuda a l'explotació...
5: Sí, ho sé.
0: El SARP. Home, a Fabra i Puig jo he vist passar E9s per fora. I si en tot cas es justifica que estem al 122%.
1: Perquè jo quan anava, quan tornava, i el clot s'omplia,
0: la Sagrera s'omplia... El SAT, com que, perdona, monitoritza l'ATM, li doneu l'okay. Aquest autobús ha entrat a moll. Uh-huh. I no ha entrat a moll. Vull dir, els sistemes tecnològics estan molt bé, però els sistemes tecnològics, ho sento, també es poden putejar. Però què passa? L'autobús que ens passa a l'E9 per fora, carregadíssim, ho puc arribar a entendre, no hi cap ni una agulla.
5: El que ve de Sant Feliu.
0: Per exemple, no hi cap ni una agulla. Però no el xequeixeu com a bo per la tema. No ha parat.
2: Això és trolejar, no?
0: Això sí que es passa. Això sí que passa. Vull dir, el sistema, segurament... A veure, l'aplicació, ja tenim una bona colleta, Fabri i Puig, i principalment l'aplicació... ens en fotem, perquè no funciona. No funciona.
3: Era la següent pregunta, L'aplicació i el web traslladen de forma eficient la informació actualitzada del servei? La respon el Jaume.
0: No.
5: Deixa'm dir-li.
3: Sí, va.
5: El sistema és, jo diria, poc robust. Què vol dir això? Que al moment que falla alguna coseta no dona informació bona.
0: Vale.
5: Aleshores, quan jo dic un autobús arriba a Barcelona i torna a venir i ja va endarrerit, el conductor no posa l'hora i per això desapareix, perquè no pot posar l'hora, perquè no està l'hora. O sigui, ja el centre de control que tenim, el que li dius no surtis, espera-te a la següent sortida. Per això no és que vagi malament l'app, sinó que quan espera una expedició ja no surt reflectida a l'aplicació.
0: Molt bé.
5: Que és diferent.
0: Doncs amb un to constructiu, com podem informar això als que ens estem 3/4 d'hora?
2: És poc rigorós.
3: Perquè també hi ha queixes que els conductors no coneixen aquesta informació, o diuen que no la coneixen, no? Que els conductors no informen els usuaris.
0: No, en tot cas, després...
3: I aleshores els usuaris no poden reorganitzar-se la vida, perquè clar, si el conductor no et sap dir si vindrà el següent, si no vindrà, clar...
5: Jo sent optimista, si amb ajuda de la Generalitat del Territori van arreglar la Vall del Tenes fins a Barcelona, espero que la Riera de Caldes s'arregli aquest any.
3: Que dèiem de l'anècdota al principi, que el 2026...
5: Espero que el 2026 es solucioni.
0: Sí, però en tot cas tampoc se solucionarà en 3,2 km de carril bus.
5: No, tu estàs parlant d'infraestructura. Racionalitzar la línia, posar més recursos i que la gent, en el pla de xoc del 2027, el que diu la Generalitat...
0: Sí, posar més recursos, sí, però compliu més, també, amb els controls, amb les revisions. No pot ser que en una setmana es cremin 12 nous. No pot ser.
2: Sortim fum.
0: Però no pot ser.
2: Sí.
0: Per molt envellida
3: que sigui la flota. Perquè parlàvem de l'envelliment de la flota. Clar. Sí.
0: No pot ser que jo hagi de baixar aguantant les portes de darrere. I ho hem fet, la mar de gust. Perquè teniu una sort. A sobre teniu una sort. Puc ser molt crític. Que són els autobuseros. Són uns herois, principalment.
1: I tots tenim grups de WhatsApp. Jo tinc grup de WhatsApp de quan anàvem als segalers, grup segalers. Bueno, també hi era, sí, en aquell cas hi era. Sí, i grup, i amics que fas, i crees...
3: Criticarem
2: molt, però tot i que passes moltes hores, clar, sí, clar, és que aquesta és una altra, una cosa...
3: Home, ja m'ho parlava de la colleta de Fabra i Puig.
1: Clar, és el mateix, però
2: ric el mateix. Realment, agafar l'autobús t'ha de sortir a compte, d'alguna manera. O sigui, has de treure un rèdit, perquè realment, anar en cotxe...
0: Mira, et socialitzes.
2: Clar, no, però realment...
5: Hi ha hagut parelles, i bodes, i tot això.
2: Totalment, sí.
5: Però realment,
2: tu inverteixes molt de temps en el viatge en l'autobús.
5: És veritat.
2: Sí, com a usuari, acabes invertint temps de la teva vida, ja sigui per al temps de les esperes, ja sigui per al temps... Mira, avui una companya de feina, per exemple, em deia, no?, que ella anava a la universitat a Barcelona i em deia, és que jo cada vegada que baixava a Barcelona amb l'autobús des de Vigues, diu, com només n'hi havia un cada hora, com em perdés un per res, diu, m'havia d'esperar una hora més. Per tant, jo ja anava 2 hores de la meva vida invertides allà, perdudes. Diu, i després l'hora fins a arribar a casa. Clar, o sigui, això també a l'usuari, això a l'empresa, això també ho tindria de tenir en compte. Més que res, perquè

0: mateixa facilitat que, no? que tenim durant la setmana, això jo crec que hauríem de defensar-ho, també, que els caps de setmana hi haguessin els mateixos horaris. Que entre setmana, que òbviament baixa la freqüència, etc. Però per demanar la carta als Reis l'hem de fer, no?
1: Sí, jo també la demanaria, eh?
0: Sí, clar.
2: Però clar, nosaltres estem aquí per demanar-li a vostè.
1: Sí, ho entenc. Però sembla que si fos jo l'administració, no sóc l'administració pública.
3: No, però ets l'empresa que ho has de sol·licitar. És aquí, aquí, tirar pilotes fora és fàcil.
1: Ho fem, ho fem.
3: La meva pregunta és, torno a repetir el que fèiem, o sigui, la pregunta que he fet abans, que no ha sigut contestada.
1: Digues.
3: Què porta a demanar una línia o una altra? O una connexió entre municipis, l'oferta i la demanda, i llavors es genera l'oferta, o l'oferta genera demanda? Llavors, aquí heu fet un estudi, us heu plantejat, us ho esteu comportant, no sé, què porta a que vosaltres decidiu també que heu de defensar i que no? Teniu enquestes als possibles usuaris?
1: Bueno, les enquestes surt sempre que és molt car l'autobús, però bueno.
3: Però més enllà d'això...
1: No fem. Les enquestes de mobilitat són molt complexes i ho fa la Generalitat. Són absolutament complexes.
3: Ja, però vosaltres com a empresa no feu un estudi de l'impacte de la vostra...
1: El sistema concessional espanyol és el que és. Aleshores, nosaltres no podem sortir-nos d'aquestes concessions i sense sortir-nos perquè la Generalitat diu la creació d'una...
3: I llavors com feu autocrítica del vostre servei? Com sabeu? A base de xarxes socials?
1: No,
3: llavors l'autocrítica és mal...
1: Jo t'he donat dos paràmetres de qualitat, la fiabilitat i la puntualitat.
3: Vale, ni sou puntuals ni sou fiables perquè es clema l'autobusos.
1: No són puntuals.
3: Tenim un problema.
1: No són puntuals a Caldes.
4: En base a què, aquestes dades? Això és el que t'està preguntant. D'on es treu aquesta conclusió?
1: Clar. La fiabilitat i la puntualitat. Això jo ho he explicat abans. Cada cop que hi ha un sistema... Hi ha un sistema tecnològic en què cada parada té el seu horari.
3: Però s'ha demostrat que això es pot trolejar. Llavors no és fiable. Home, i tu mateix has dit que era poc rigorós.
1: M'estàs dient que sóc un lladre o alguna cosa?
3: Què vol dir
1: que no t'entenc?
4: A veure, anem a pams. Acordem que l'APP no xuta. L'APP deu penjar d'algun puesto. Les dades deuen penjar d'algun puesto.
1: Sí, però ja he explicat per què falla l'app.
4: No, ja ho sabem que falla l'app. I a sobre sabem per què, ja ens ho has explicat. Però aquestes dades s'aboquen en algun puesto, en clar. Alguna cosa més gran.
1: I quan la Generalitat proposa...
4: I l'ATM controla, entenc.
1: L'ATM no. L'ATM és la que porta la política tarifària. No té res a veure amb les línies.
4: Doncs la pregunta concreta, qui coi us controla aquestes dades?
1: La Conselleria de Territori.
4: Vale, molt bé. Doncs la Conselleria de Territori us ha
1: dit... De la Direcció General de Transports i Mobilitat.
4: Exacte. Molt bé. Doncs la Direcció General us ha dit que teniu un rànquing de fiabilitat equis. Entenc?
1: Sí.
4: Vale. Doncs és la Direcció General... que us ho ha dit, vale? Ja tenim les fonts, vale, molt bé.
1: Continua. I aquestes dades, quan dic viatgers, sí. Puntualitat, fiabilitat, no són nostres.
4: Vale,
1: són d'un sistema que ha dissenyat l'ATM, l'Autoritat de Transport Metropolitan, inclús el SAE, Sistema d'Ajuda a l'Explotació, tot el tinglau aquest del sistema de avaliació i venda que veu, una avaliadora, un pupitre i tal, que porta el conductor, això... l'hem de comprar,
4: vale.
1: Però és, diguem, el sistema és propietat de l'ATM amb la Direcció General.
2: I quin rànquing de puntualitat hi ha ara mateix?
1: Ui, no, això no t'ho sabria dir, de memòria no t'ho sabria dir.
4: Mm-hmm. Però no, si t'hi fixes, a nivell d'usuari no t'estem dient que no sigueu puntuals, no ho hem dit mai que no sigueu puntuals, relativament puntuals. Totes les xarxes socials s'estan queixant d'això, de l'autobús fantasma, de que les portes cauen. Ningú ha parlat a nivell de carrer de la no puntualitat. Senzillament, l'autobús que no existeix no pot ser puntual. No existeix. Vull dir, això tinguem-ho clar. Vull dir, és una variable bona per vosaltres? Sí. Que per l'usuari de carrer, francament, diu molt poc. Això també. Ens queixem de les portes que no tanquen. No de la puntualitat. En aquest sentit. I això també, des de la Direcció General fins a l'usuari, hi ha un tros molt llarg que hi sou vosaltres com a proveïdors, mm-hmm. perquè sou proveïdors d'un servei públic, que jo el que em queixo una altra vegada és que la Generalitat o l'administració no us fiscalitza prou les concessions, perquè jo entenc les concessions com un regal a una empresa. I gens de clar. Per unes contrapartides, evidentment. Per tant, les contrapartides han de ser correctes. I m'estàs dient, per les dades, per la poca fiscalització o poc control de la Generalitat, que principalment és l'administració que no us apreta prou, coi, així està clar. Així està clar. És inadmissible. O sigui, quan un autobús li surt fum o es crema, el part on va parar?
1: És el cercle de l'empresa. Però això és notificat. Qualsevol tipus de...
4: Això no és un accident en via pública?
1: Qualsevol tipus d'incidència d'aquest tipus es notifica a la Generalitat.
4: Ah, vale.
1: I qualsevol accident, per exemple, jo què sé, un autobús topa amb una moto, això es notifica a la Generalitat.
4: I la Generalitat com actua? Què fa? Perquè mira, l'última que sabem és que un autobús, pensava que era Glòries, va topar amb un altre autobús.
3: Un d'ells es va quedar sense retrovisor.
4: Exacte, per tant no pot circular.
3: Llavors va fer baixar a tothom de l'autobús i aquella gent es va quedar allà aturada esperant a que algú els...
4: I direcció què fa? Té aquest parte, aquesta notificació, què fa? Pregunto.
1: Quina direcció? La meva
4: o... General...
1: No, això, si és un retrovisor, no sé, no es notifica. Es notifiquen accidents i incidències del tipus com l'incendi aquest que dius.
2: No, però en aquest cas, el retrovisor sembla molt poc cosa, però impedeix que l'equip no circuli.
1: No, és, o sigui, no és concreta, no és concreta. Existeix la incidència com a dada, però no es diu, va passar... No. Sí que es dona detall quan és una cosa greu. Si no ja t'ho diria jo,
4: veure, que la vehicle, final... un vehicle privat sense retrovisor no pot circular.
3: Clar, clar, això no va baixar.
1: Per això sí, va baixar.
4: Per tant, hi ha una línia que no es fa el servei.
2: Exacte.
1: No és veritat. Home, no fa servei aquest autobús fins que portem
4: aquest autobús no fa servei, molt bé. Per tant, hi ha un retras.
1: Sí, clar.
2: Val. Clar, hi ha tots aquells usuaris que es queden al carrer.
1: Com?
3: Que hi ha una línia...
1: Clar, és que jo...
3: Horària, hi ha una línia horària que...
1: De portar un autobús, com ha passat amb les dites Glòries, portar un autobús nou de Caldes a Glòries, treu temps.
3: Clar, clar, però la gent usuària que no té accés a aquesta informació i, a més, l'aplicació en si mateixa és poc rigorosa, perquè això... Clar, no surt una incidència com a tal, sinó de cop i volta aquell autobús desapareix. Llavors, és normal que hi hagi un enfad. O sigui, fins i tot jo ho dic per la pròpia empresa. De
2: que passin coses és normal, clar, però falta informació.
3: Exacte. És sí. Quan més transparent és el que succeeix, perquè potser el que heu d'invertir és una persona en què es passi tota l'estona davant d'un ordinador fent avisos de...
2: Informant.
3: Informàtics. O sigui, és que el dret a la informació
1: el tenim,
3: existeix.
1: El tenim.
3: Doncs potser necessitem que...
1: El que passa que ja seria entrar en política d'empresa perquè fem algunes coses i altres no. Per exemple, el centre de control que tenim un centre de control a Granollers que porta, entre d'altres territoris, porta el Vallès Oriental. L'any passat només de trucades de conductors, més de 50.000 en un any. És molt difícil gestionar. Només de conductors. Imagineu-vos ara usuaris. Usuaris senzillament col·lapsa amb la centraleta i tenim seguiment de xarxes socials. El que passa és que entrar, això ja és política d'empresa, entrar a xarxes socials moltes vegades és molt...
4: Tampoc heu a respondre a xarxes socials. Informar no és tirar a xarxes socials.
1: O sigui, el centre de control informa. Però no arribem a tot. Això sí que és cert. No arribem a tot.
2: Invertir en informar tranquil·litzaria com a mínim a moltes vegades, no? No et salvaria si aquell autobús és fantasma, no existeix, o la impuntualitat, o si hi ha hagut un problema amb un retrovisor i aquella gent queda al carrer, però com a mínim estàs informat, saps,
3: i ho motiva,
2: saps a què atenir-te.
3: Exacte, motiva que allò no estigui succeint. O sigui, tu entens que allò no. Llavors és empatitzar des de la pròpia persona, empatitzar amb l'empresa.
4: I els usuaris busquem solucions. Exacte,
5: les incidències són inevitables. Vull dir, clar, que hi hagi avaries, que hi hagi... Això és inevitable. Però és veritat.
4: Sí, avaries, sí.
2: Quan estàs informat, te'n fades menys, no? També. Exacte. Perquè t'estan informant. Pots entendre-ho més. Una puntualització per acabar amb el tema de manteniment. També hi havia queixes respecte a la neteja en aquest manifest de Change.org que li comentava, queixa sobre la neteja, els autobusos...
1: A quina hora?
2: Doncs no detallava, era com si fos una qüestió general, eh? No ho sé, vull dir, suposo que tenen constància d'aquest tipus,
1: sí,
2: de queixes,
1: sí,
2: es demanava que hi hagués papereres de tots els autobusos...
1: El que sí que és que el sistema de qualitat que tenim, no, o sigui, si surten 100 vehicles, tenim una empresa contractada a cada base que fa la neteja, però no revisem 100 autobusos. Mm-hmm. És una revisió que es diu per lots. Hi ha una mostra representativa i nosaltres revisem d'aquests 100, suposem que són 6. Aquests 6 donen la conformitat o no la conformitat com a qualsevol empresa, perquè no tenim prou recursos. No dediquem tant recursos per revisar 100 autobusos. O sigui que és possible que si d'aquests 6 hi ha una conformitat i per tant es parla amb el proveïdor, i si el setè, que és una mostra aleatòria, doncs no es revisa, pues, i surt.
2: Però a diari sí que es netegen tots els autobusos?
1: Revisen tots els vehicles que han fet servei, es netegen el dia.
3: Mm-hmm. Però durant el dia, no cada arribada.
1: Quan acaba servei i arriba a cotxera. Perquè normalment un autobús pot sortir a les 6 del matí, hi ha línies que comencen a les 4 del matí, i fins que no acaben no els aturen.
4: No els aturen. Mira, jo també t'asseguro que a les 6:20 s'han trobat autobusos bruts. Això ser dels primers.
1: Doncs això no seria possible. Això és una
4: conformitat. També els usuaris hem de començar a fer la diferència entre autobús vell i autobús brut. És diferent,
2: no fa res a veure.
4: És diferent. Perquè, escolta'm, jo vaig aguantar les portes de darrere que no tancaven perquè i estaven molt netes. Però no tancaven, tu. Bueno, això passa, vull dir, hem de fer les diferències. I la capacitat de resistència dels usuaris, a veure, perquè hi ha un paper, no vull treure ferro, però perquè hi ha un paper al terra, escolta'm, muntem uns drames a xarxes socials terribles.
3: Som catalans.
4: Prefereixo que funcioni el bus. No, anem a mínims.
3: No oblidem que som catalans.
4: Sí, això també. No podem permetre cap paper terra. Exacte. Això està clar.
5: I que som els culpables d'embrutar els autobusos, que som nosaltres mateixos.
4: Sí.
5: Amb el nostre incivisme que deixem els autobusos
1: fer un
5: i després ens queixem que estan bruts.
1: Per cert, segons el reglament de viatgers, no està prohibit menjar a un autobús.
4: Ja.
1: El que està prohibit és embrutar-lo.
3: No donguis idees, tampoc, ara.
1: Que no donguis idees, ara. No, però jo dic el que hi ha, clar. Quan jo, per què li facis, per exemple, posar un nano jove que posa, normalment, sembla que estigui al sofà de casa seva, que posa les peus... Hòstia, jo entenc, és un problema d'educació. El conductor està per la conducció, no per ser un policia.
4: No, però amb això no et preocupis, els usuaris ja ens autorregulem.
5: Ens encantes fer de policia.
4: Sempre hi ha alguna iaia... Nen, treu els peus d'aquí. Això passa.
0: Una vegada un conductor es va parar,
4: sí.
0: va girar-se cap al final i va fer baixar a un usuari.
4: Sí, eh? Això passa.
0: Hi ha coses que es poden...
4: Sí, però normalment ens autorregulem.
0: Que tenen un límit. Clar, home. Sí, sí.
2: També li volia preguntar, tots els autobusos estan adaptats a les persones amb mobilitat reduïda? Disposen de rampa?
1: No tots.
2: O quin és el...
1: Hi ha el percentatge que sí. Però sí. No tots.
2: I això amb la renovació de la flota.
1: Normalment quan es renova la flota, s'adapta al bus, de busos hi ha de tot tipus, eh? Sembla que no, però de busos hi ha molts models. És amb un PMR, amb una plaça per persona amb mobilitat reduïda. Cal una cadira de rodes o un scooter. El passa és que no sempre l'scooter pot pujar, eh? O sigui, hi ha un decret llei del 2019 que el que indica que és el que ha d'autoritzar la pujada o no pujada és l'operador del servei. Eh? Això passa també amb avions. Cada mode de transport té el seu reglament, el desenvolupament de la llei. I clar, jo no estic a tot arreu. El que ha de mirar que sigui segur i que pugui pujar per la rampa és el conductor. O sigui, moltes vegades se munten pollos perquè el conductor li diu, mire, jo no puc ancorar-ho perquè per les rodes, per tal, vostè no pot pujar. La persona té dret, però clar, ha de viatjar segura.
2: De manera segura.
1: De manera segura, però normalment tenen un PMR. I estem derivant moltes vegades cap a es diu autobusos de pis baix, que són autobusos amb plataforma única i que són baixets, perquè són més fàcils d'encotxar i la persona amb mobilitat reduïda, per exemple, un avi, puja millor.
2: Amb mobilitat reduïda sí, però no amb cadira de rodes, ni clar.
1: No, però sí que hi ha una plaça, I aquesta persona, per exemple, hi ha algú que porta amb una mercaderia, no?, d'aquestes amb mesures reglamentàries i el deixa allà, aquesta persona té l'obligació de treure perquè la persona amb cadira de rodes té prioritat.
2: Mm.
4: Perdona, una dada.
2: És que ens n'anem al butlletí, guarden la dada per després del butlletí. Vale. Ja li he comentat abans al senyor Muñoz que era molt possible que això també és tradició als safrets. Anem al butlletí i després acabem l'entrevista perquè encara ens queden preguntes. Al Jaume li queda una dada.
5: Sí, jo també en tinc una altra.
2: Doncs, després del butlletí.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicilis que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Dissabte, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació de Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però aquest any aquest acte central està previst que es faci durant el setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions del camp de futbol, les cremades. Demà divendres a 6:15 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes els nadons podran descobrir i sentir el cos. Una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments al centre de Caldes. I acabem amb el temps, al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda, amb ambient clarament càlid. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Seguim fent safareig amb en Jaume Pieres, la Núria Vila, la Marta Barnils i l'Agustí Bussé, i tenint aquí una conversa relaxada, o a vegades no tant, amb el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, el senyor Josep Muñoz. En Jaume tenia una dada per comentar abans del butlletí.
1: Sí, perquè estàvem parlant de les accessibilitats, de les plataformes. Bé, hi ha estudis, hi ha auditories oficials de l'AMTO que diuen que un de cada tres autobusos, el 35%, la plataforma no funciona. Això no ho diu ni Segalers, ni la Generalitat, ni de... ho diu l'AMTO, que és un organisme compartit entre vosaltres i alguna administració.
2: No, nosaltres no tenim res a veure.
1: No teniu res a veure amb l'AMTO.
2: Això molt és bé. Una associació de corporacions locals, va, també consells comarcals, és administració pública, però bàsicament són corporacions locals i consells comarcals, els operadors privats, doncs aquest, no tenen res a veure.
1: Doncs aquestes administracions et diuen que el 35% de les plataformes no funcionen.
2: Bueno,
1: és aquest manteniment que parlàvem ara abans. No ho sé.
0: S'ha de treballar.
2: S'ha de treballar. Jo us explico el meu emprenyament amb Europa, no en Europa, en aquest cas. En el cas, si viatges per Alemanya, això no passa. Alemanya no passa. Per què? Perquè Alemanya, totes les rampes, hem parlat abans de busos de pis baix, o sigui, pis baix permet que la plataforma estigui al costat de la vorera. A Alemanya totes les rampes són manuals. I la gent és molt educada i el que fa és, quan ve una persona amb una discapacitat, els mateixos, el conductor, obren i ajuden. Aquí a Espanya tenim una normativa diferent. Què fa? Que totes les rampes han de ser pneumàtiques. La manual, nosaltres quan comprem un autobús, si hi ha espai, la comprem amb rampa manual addicional. Però l'obligatòria per la llei espanyola és la hidràulica. Ara penseu, un pis baix, que està per sota del terra de l'autobús. Pistons, no? Pistons. Piston, i què hi ha? Terra, pols i cops, amb les plataformes elevades. I clar, nosaltres revisem els autobusos moltes vegades, la immensa majoria de les rampes les revisem abans de sortir. I què passa? Que el primer cop, amb la primera plataforma elevada, un pis baix, se la carrega, la tritura. El piston se'n va a fer punyetes. I el problema que tenim és un problema que, com que estem obligats, la posem, però això significa que la rampa es farà malbé el primer cop. I no hi ha manera de solucionar. Tècnicament no hem trobat la manera de solucionar. A rampes que funcionen, surt de cotxera amb un cotxe en perfecte estat, a vegades per la porta no, però surt en perfecte estat, i el primer cop a la primera plataforma elevada, i ja sabeu que són sistemes de reducció de seguretat que molts ajuntaments suposen a tot arreu, el primer cop la rampa se'n va fer punyeta.
3: Llavors entenc, pregunto, per desconeixença, que potser si es modifiquessin les estacions d'autobusos i s'adaptés en cada una de les zones de... no, que tu puguis accedir als andens, que no sé com es diu,
0: andanes,
3: gràcies, perdó, no em sortia, hi hagués d'alguna forma una accessibilitat específica per les persones amb mobilitat reduïda, això faria que no tinguéssim aquest problema, que les rampes xoquessin,
4: que la rampa estigués a l'andana en lloc de l'autobús.
3: Exacte, i així, saps, que potser estem invertint molt en el cost d'un autobús i potser el que s'hauria d'invertir és en la modificació
2: això,
3: de la pròpia andana.
2: Això és titànic el que estàs demanant, perquè nosaltres gestionem al Vallès Oriental dues estacions, la de Granollers i la de Caldes, però tenim a tot el grup Segalers 2.500 parades.
3: Sí, però no aquí Caldes s'està fent una modificació de l'estació principal.
2: Sí. No,
3: això s'ha contemplat? Sí.
0: Era el següent tema, sí. Obres d'estació. sembla que hagueu...
3: És una visionària. Sí. No, però realment és això. O sigui, sí. Això es contempla, això s'ha contemplat, que potser en l'andana caldria fer aquestes adaptacions, o ni es planteja perquè és més fàcil que l'autobús i llavors ens trobem que ja l'autobús en si mateix ja no és accessible. Saps? És que, no sé, és que a vegades ens quedem molt aturats en de qui és la responsabilitat, i entre tu i jo, la casa sin barrer, que diuen els castellans, no?
1: Sí, però a veure, tampoc som enginyers ni ho hem de pretendre ser.
3: No,
1: senzillament, no. Les rampes de la normativa la podem discutir, principalment els autobusos alemanys, com tots els alemanys, funcionen tot de collons, menys les noves lleis d'hores laborals que volen implantar. Però bueno, és un altre debat. No sé, però no pot ser que no funcionin. És així de clar.
0: Hauríem d'anar a les rampes manuals, no la que diu que no s'espatllen. No? Bueno, imagino
2: de fet,
0: que no s'espatllen.
2: De fet, nosaltres som pioners a Espanya de comprar autobusos amb rampes manuals i la pneumàtica. La rampa manual no s'espatlla.
1: No, doncs aquest ràtio s'han de baixar.
0: Més rampes manuals.
4: Sí, però no, si la normativa no permet, és que a vegades també som...
0: No, clar, és el que deia. La pneumàtica és obligatòria.
2: Sí.
0: Per tant, hi ha de ser, però que també hi hagi la manual, que com a mínim
3: això és un sobrecost.
2: Jo sempre dic que és un problema d'enginyers, perquè hi ha vegades que compres un model perquè és el que s'escau per la capacitat, per la maniobra, clar, o sigui, dissenyar una línia, un recorregut d'una línia és molt fàcil, l'autobús passa o no passa. O sigui, tu dius, a veure, què necessito per fer aquesta línia? Un autobús de 12 metres. I l'autobús de 12 metres no passa. He de comprar un autobús de 10 metres per assignar-lo a aquesta línia.
1: Sí, sí, però escolta'm, sí que és normativa de rang fins i tot europeu o rang espanyol i poc català, vale, molt bé. Però escolta, vosaltres, com a empresa, concessionari, actueu sota forma de monopoli a Catalunya. Això és un fet.
2: A Catalunya no.
1: Sí, sí. Amb participacions a altres empreses en capital, sí. Vale, dit això, escolta'm, podeu influir en les normatives d'alguna manera? Podeu modificar quina... Podeu proposar, per dir-ho d'alguna manera fina, a la Generalitat, quin tipus de rampa és la més adequada?
2: Això és un rang de llei, em sembla que el reglament ve de Madrid, eh? No...
1: Heu provocat una pròrroga de 6 anys més.
2: Les concessions a la...
1: De les concessions.
2: Arreglar
1: el tema de rampetes, home, ha de ser la xocolata al lloro, això. En certa manera.
2: T'explico, a nivell, jo ja he explicat abans, poblacions de més de 50.000 habitants a l'àmbit estatal estan obligats a tenir un servei de transport públic. Quan una línia és dins d'una autonomia, és l'autonomia, en aquest cas la Generalitat de Catalunya és la que emana la concessió i l'autorització, i quan és una línia que va, per exemple, de Barcelona a Madrid, és Ministeri de Fomento i no hi ha una altra, eh?
1: Vale. Però teniu prou incidència, per no dir, vale, no tornaré a dir monopoli, teniu prou incidència com per aquestes petites coses, escolta'm, quadrar l'administració, perquè és de lògica, perquè ho parlen els enginyers, no parlarà el CEO, perquè és de lògica. Entenc que manual va molt més bé, és molt més pràctic,
2: no s'espatlla,
1: dos i dos fan quatre. Opa, teniu capacitat i eines per convèncer la Generalitat i que cregueu convenient.
0: Agustí.
1: Ets així.
4: Jo tinc una pregunta, que ens hem centrat tota l'estona molt en l'E9 i en anar a Barcelona, però també des del desconeixement, els autobusos interns de Galdes també funciona per concessions, és amb l'Ajuntament, com funciona, com es decideix la freqüència i els autobusos que funcionen per connectar, per exemple, amb una altra cosa d'actualitat, la comunicació entre els barris i
0: aquest tema anava després del de l'estació.
4: Pues.
0: Encara no m'heu deixat plantejar.
3: Ara és visionari que jo.
0: Encara no m'heu deixat plantejar.
1: Perdona, a mi també m'ho ha fet, eh?
3: T'ha mirat el guió, Gemma.
0: Aterrem, si us sembla, el de l'estació i el tanquem una miqueta. Jo li anava a preguntar si veu factible complir els terminis de les obres de l'estació, que està previst que acabin al juliol, quins seran els beneficis pels usuaris, si s'hi poden ampliar màquines, instal·lar màquines d'autovenda o ampliar l'horari de les guixetes, que també era una altra de les demandes. Una miqueta, tot plegat, les obres de l'estació, però on vulgui.
2: Bueno, l'última notícia que tinc, perquè això ho porta a infraestructures de la Generalitat, o sigui, l'estació també és una concessió administrativa de la Generalitat. Nosaltres som operadors de l'estació, però el propietari de qualsevol estació és la Generalitat de Catalunya, que és l'única que pot fer, per cert, estacions. A part del rentat de cara, que vol dir pintar-la, un xumbe de trencat, canviar-lo, això, canviar el netejar o canviar les plaques solars, tot això, una canonada, un endoll, tot això, que és la gent que veu, però bueno, queda molt bé, bonic. Jo me'n centraria més a tres grans atraccions que estan fent a totes les estacions de Catalunya, o totes les que tenen reforma, que són tres. La primera és aquest sistema que dieu que no funciona, jo penso que sí que funciona o que funcionarà, que és panels d'informació a l'usuari, o sigui, que no fa falta l'app, sinó que sortirà la informació en panels informatius a l'estació. La segunda és que es posarà una... a les andanes, un sistema que serà entre, per les persones cegues que van amb bastó, és un tipus de vorera, per dir-ho així, de peces de rajoles que siguin podotàctils, que podrà, o sigui, el connectarà amb les andanes, unes andanes que es facilitarà, jo crec, que la que siguin més adients per a aquest tipus de persones, i està acompanyat d'un sistema que el SAE anunciarà la sortida de l'autobús, el sistema d'ajuda a la flotació, i la persona es connectarà amb el seu pinganillo amb un sistema que va connectada amb un sistema electrònic que s'adreça a aquesta persona. O sigui, el sistema identifica aquesta persona i la persona diu "Andena 3" i dirigirà la persona. Això és un sistema amb molta tecnologia, molt novetós, i s'aplicarà a l'estació de Caldes. I la tercera gran actuació és que tindrem un carregador per busos elèctrics. Tenim a les cotxeres, per exemple, a Granollers i a Mollet tenim, encara no tenim autobusos elèctrics a Caldes, però la nostra intenció és tenir-lo, és completar la flota, moltes adquisicions d'autobusos elèctrics. I què permet aquest carregador a una estació com Caldes? El que es diu una càrrega d'oportunitat. Què vol dir? Si tu treus de la cotxera un autobús per fer un servei de 12, 14 hores, 16 hores de servei diari, has de carregar-lo de moltes bateries. La càrrega d'oportunitat vol dir que si s'està regulant l'autobús a l'estació de Caldes, pots endollar-lo, carregar-lo per continuar el servei. O sigui que és una actuació en aquest sentit per millorar l'accessibilitat dels autobusos a l'estació i, per una altra banda, millorar la... una millora mediambiental, perquè són fons, moltes vegades aquests venen de fons europeus, de fons climàtic.
0: Marta?
3: Sí, m'he apuntat diferents preguntes. Una, aquestes, has comentat, no, que aquestes millores de l'estació d'autobusos és responsabilitat de la Generalitat com a tal.
2: Infraestructures de la Generalitat.
3: Exacte, infraestructures de la Generalitat. Però vosaltres com a empresa que utilitzeu o que gestioneu aquesta estació d'autobusos, heu tingut veu i vot a l'hora de decidir quines són les millores necessàries en aquesta
2: estació? Us han consultat.
3: Us han consultat. Sí. Us han fet cas?
2: A la majoria sí.
3: I les altres les han decidit per...
2: No, bueno, a veure, demanar-li jo a la Generalitat li puc demanar un carregador, me'l posen o me'l posen. En aquest cas, la intenció és dotar totes les estacions, o sigui, no té sentit que en demanen electrificar la flota, comprar molta flota, eco, l'etiqueta, parlo de que sí, sigui sí. Eco, zero emissions, o elèctrica, que també seria zero emissions, etiqueta zero, i que no electrifiquin les estacions. O sigui, doncs, és una actuació coral.
3: Seguint en aquesta línia de la càrrega d'oportunitat de la qual parlaves, es tindrà previst en el càlcul de la ruta?
2: Sí.
3: Llavors modificarem les rutes i el temps d'aquestes rutes calculant aquestes càrregues d'oportunitat?
2: A veure, normalment una càrrega d'oportunitat vol dir que has de tenir, per exemple, quan es va dissenyar la primera ruta línia interurbana completament elèctrica, va ser la 330, que és la Granollers-Mollet. Quan nosaltres vam fer el càlcul, per nosaltres era una tecnologia nova, fa d'aquesta línia, jo crec que recordar que 3 o 4 anys, es fa el servei amb 3 autobusos, es va millorar la freqüència, es va millorar el cap de setmana, o sigui, es va millorar tota l'oferta, es va multiplicar per una vegada i mitja el número d'expedicions, es va dotar moltes expedicions al cap de setmana, i es va, jo diria que molt més que dignificar. Quan es va calcular, es va tenir en compte un quart autobús de gasoil, perquè no sabien, senzillament perquè és una tecnologia tan nova que nosaltres anem, no a cega, sinó que hem de provar. I a la Generalitat se li va dir, escolta, nosaltres hem calculat que sí que aguantarà, però clar, sí que aguantarà en certes condicions ambientals.
3: Estem parlant d'un tram que són 20 minuts de distància. O sigui,
2: no, però això ho suporta un autobús.
3: No, per això, però estem parlant ara de que si ho fem des de la ruta Caldes-Barcelona, no són 20 minuts. I els viatges en si mateix no són...
2: No té res a veure la càrrega amb els quilòmetres que pot fer l'autobús, eh?
3: Sí, sí,
2: si
3: no.
2: Tu m'estàs dient que si jo...
3: Ho dic per el temps de càrrega,
2: sí.
3: Suposa més temps
2: no,
3: d'amora
2: no,
3: entre...
2: No t'esperaràs per fer una càrrega.
3: Vale, ah. Això era el que em referia.
2: Sí,
3: ni
2: exemple,
3: ni indicaran en l'autobús següent.
2: Clar, quan jo t'estic dient que a la 330, a la Granollers-Mollet, es va posar un quart bus de gasoil, era un euro 6 en aquell moment, de tecnologia banal, perquè el motor de gasoil no té cap secret. La idea era que si el bus elèctric no aguantava, aquest sortia de servei per carregar-lo i es posava a disposició de la línia un autobús de gasoil. No vol dir que eliminéssim servei, no vol dir que s'aturés 20 minuts l'autobús i l'usuari estigués a l'andana esperant, sinó que substituïen un bus i un altre. I va ser com que era la primera línia a Catalunya que s'electrificava completament en línia interurbana, era un apartat de seguretat perquè tant la Generalitat com nosaltres volien assegurar-nos de que no fos un nyap la línia. Uh-huh. Val? Per això es fan fent molt càlculs, va venir el que va vendre, a qui li van comprar en un concurs públic a l'autobús, i van venir enginyers d'aquesta empresa i els nostres enginyers, i van mirar amb molta cura que l'autobús aguantés. Uh-huh. Bàsicament, un autobús elèctric el que té és que s'ha d'aturar, o sigui, quan frena recupera energia, sí, ara, quan consumeix moltíssim quan va per autopista. Tot això són càlculs que has de fer, i a partir de que càlculs compres un autobús amb més bateries o menys bateries. Més bateries, més car.
0: Això li anava a preguntar, perquè estem parlant d'autobusos 100% elèctrics, perquè també hi ha l'opció de l'híbrid endollable, que jo no tinc... Vull dir que saps
2: sí, en aquest allargament de les concessions, que no són gratuïtes, o sigui, la Generalitat no... Nosaltres, de moment, no s'han allargat cap concessió. O sigui, nosaltres hem de presentar un projecte econòmic de renovació de flota.
0: Però sí que s'han prorrogat les concessions a canvi d'aquesta electrificació, no?
2: A canvi. Nosaltres hem de presentar un projecte amb una auditora externa a la Generalitat que s'haurà de validar.
0: Però això s'ha fet, aquesta pròrroga sí que s'ha fet.
2: Es va aprovar
0: el decret fa unes
2: setmanes.
0: Però
2: si per exemple, senyor Sagalés, digués no es presentem, el 2008 cauen totes les concessions.
0: El 2028.
2: O sigui, nosaltres hem de presentar un projecte a la Generalitat de descarbonització. I efectivament es descarbonitza en tecnologia vehicles híbrids, que són Euro 7, o sigui, el motor de combustió interna és Euro 7, amb una hibridació, o elèctrics, o en algun operador que suposo que presentarà gas natural.
0: Tornant una mica a l'estació, el que dèiem, els terminis, està el cas...
2: L'última notícia que tinc de la Generalitat, l'enginyer que està encarregat del seguiment de les obres, que intentaran, és una resposta a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ha aixecat aquesta pregunta, uh-huh, és que intentaran acabar en temps que és el mes de juny.
1: Sí, però no s'ha respost. Aquí hi ha hagut una consulta. Hi haurà antiqueteres?
0: Sí, anava a dir això. O sigui, anava a apuntar tres coses molt concretes a l'estació.
1: Els lavabos que gestioneu també a Sagalés seran públics?
2: Seran nous.
1: I estaran oberts a les 7 del matí?
2: Sí,
1: perquè no hi són, mai.
2: Espero que a les 7 del matí estiguin oberts.
0: Clar,
2: i si no, reclameu que farem...
1: No només reclameu, sinó que les senyores que han tingut algun apuro els he fet entrar per dintre l'oficina. No hi ha cap problema. Però, home, els lavabos han de ser d'ús públic.
2: Sí, són d'ús públic,
1: Però a les 7 del matí no.
2: Bueno,
0: clar, a totes hores. Hi havia el tema de les màquines d'autovenda, ampliar l'horari de l'atenció
2: pública. Us explico com funciona la T-Mobilitat. La T-Mobilitat, cada mòbil és un punt de venda.
0: Clar, però després aquí podríem parlar també de la bretxa digital.
3: Exacte.
0: De la gent gran...
2: Aleshores, jo entenc que una persona...
0: Una guixeta, ampliar l'horari d'aquella guixeta, una màquina... que
1: els altres punts de venda els anireu traient.
2: Quins punts de venda?
1: De targetes ATM els anirem traient, perquè tothom el pot comprar pel mòbil.
2: Jo no puc obligar un estanquer que tingui una màquina de l'ATM.
0: Clar, però no tothom ho compra pel mòbil, és que és això.
1: Però acaba de dir, tenim mòbil tots.
0: Que mira, una màquina d'autovenda encara hi arriba, però amb l'aplicació i el mòbil no.
2: La guixeta de l'estació de Caldes no es tancarà. I jo el que sí que sé és que jo no puc...
0: Però demanava ampliar l'horari també, fins i tot.
2: Ampliar l'horari, ho mirarem, però és cert que quan tu vols carregar una T-Mobilitat, ho pots fer mitjançant el mòbil.
0: Clar, però és el que dèiem de la bretxa digital. Una altra sol·licitud és poder pagar els bitllets amb targeta a l'autobús.
2: Això entra dins del programa de la T-Mobilitat i no s'ha desenvolupat per programari. Aleshores, que hem fet una actuació que encara no ha arribat a Caldes, però a Granollers, per exemple, sí, i a Mataró també, que és dotar a cada autobús d'un terminal punt de venda, o sigui, d'un datàfono. Però això és una actuació, de Sagalés. Per què? Perquè el programari de la T-Mobilitat, encara, el pupitre aquest que he dit, encara no està desenvolupat el programari, no funciona. Com diria, hardware funcionaria, però el software no està programat encara per fer-lo. I aleshores, com que no sabem el que trigaran, de Sagrés ha decidit desplegar el terminal punt, un datàfono per cada conductor. Vale, això passa a Granollers, el passa és que és un desenvolupament lent.
0: A poc a poc. Parlem del bus urbà que apuntava l'Agustí. A banda de la puntualitat en general que s'havia comentat, hi ha dos temes. Ajustar horaris a determinats usos, com per exemple els horaris dels instituts, perquè els joves doncs, que ja podrien tenir una certa autonomia, doncs, ajustar perquè puguin utilitzar-lo. Connectar barris. Aquesta setmana doncs, hi havia, es queixaven les associacions de veïns de Can Maspons, Can Regasol i Lletoners que no tenen connexió amb Caldes, com tampoc la tenen al barri del Farell. De què depèn que es presti aquest servei? Tenen previst alguna reunió amb l'Ajuntament en aquest sentit?
2: El conveni del servei aquest està signat amb l'Ajuntament de Caldes, la Generalitat, que autoritza el servei, i l'operador, que són nosaltres, l'empresa Segalés. Estem mantenint l'última adaptació, o sigui, es va fer una amb el que feien realment, es va pactar amb l'Ajuntament entre maig i juliol i es va implementar al mes de setembre. Estem parlant amb l'Ajuntament d'aquests problemes que deies, però a mi, com a dissenyador de línies, i la meva companya, tinc una companya que és la directora adjunta de Caldes, és molt difícil interpretar, o sigui, amb les obres de la 159, que està pensat que actualment un autobús triga entre 9 i 10 minuts d'arribar de Caldes a Palau, ho farem, segons els càlculs de la Generalitat, els enginyers de la Generalitat, en 4 minuts. Però clar, per anar a Can Valls, que sempre l'autobús va a Can Valls, ara estem patint moltíssim, o sigui que ara som més endarrere, sí que és cert que és una línia absolutament madura i que necessita una actualització, una proposta de millora, però dir-li a l'Ajuntament que es tiri cap endavant amb unes obres a la C59, hòstia, a mi em costa dir-li. Sí que és cert que estem parlant i l'Ajuntament fa un seguiment, sí que es fiscalitza el Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Caldes i estem parlant sovint amb ells. I l'Ajuntament sí que entén que necessita una millora. I jo no sé si fins a quin punt a tots aquests grups de persones del barri aquest, l'Ajuntament...
0: En concret, que Maspons, Can Regasol, Lledoners i el Farell no els afecta les obres, o sigui, estan cap a l'altre.
2: Sí, però clar, però no és un Ajuntament, no és un autobús que va aquí, també va a Can Valls.
0: Clar, es tractaria.
2: I pateix.
0: Quin autobús va a Can Valls? El que hauria d'anar a Can Maspons, per exemple?
2: Per exemple, són línies que el que fem és com una mena de margarida.
0: Ja.
2: O sigui, no anem sempre a una urbanització, no tenim un autobús que va del centre de Caldes a una urbanització, sinó que fa com una margarida, que és un sistema que va inventar Correus per la distribució de cartes. Nosaltres fem margarides.
3: No, bé, no deu haver-hi prou usuaris tampoc, no?
2: Bueno, o sigui, nombres... Però jo entenc que quan un Ajuntament o la Generalitat...
3: Deu ser complex, això. Però quan... és com el que dèiem abans, quanta menys disponibilitat d'aquest autobús, menys demanda. Clar.
0: O sigui, no, jo la meva filla utilitza aquest bus per anar de la parada de quan arriba a Barcelona a casa nostra, que estem a l'altra punta del poble. I clar, ella també diu, hosti, m'aniria bé que hi haguessin més horaris, perquè al final no és un tema de que si hi ha més horaris...
4: No? Arriben, no? El bus de les urbanes surt a menys 10 i arriben a I3 i els següents d'aquí una hora...
0: I aquí hem de quadrar els horaris amb els horaris dels instituts...
3: Després va a peu.
0: Els joves,
3: tampoc estem tan lluny.
4: Però si has de pujar la font... Si has de pujar la font...
0: Els que esteu a dintre del poble és un altre tema.
4: I has de travessar
0: la carretera.
4: La C59, llavors ja és una altra història.
2: Sí, sí que és cert que serveix d'aquest tipus d'aquesta configuració del territori, en aquest cas Caldes, si fos més compacte seria més fàcil un servei, però anar i penseu que són busos, han de ser busos petits, moltes vegades trenquem capacitat perquè un autobús gran no passaria. I sí que és cert que hi ha poca freqüència, però hi ha servei. Però jo crec que la voluntat de l'Ajuntament, quan parlem amb ells, és millorar el servei. Però clar, mesurar ara amb les obres de la C59 costa, costa dissenyar.
1: Quines mitges d'usuaris té?
2: No t'ho sé dir. El que sí que és cert és que les dades...
1: Hi ha molt usuari...
2: El 2025 van tancar el mateix número d'usuaris que el 2024.
1: I quin número era?
2: No t'ho sé dir. De memòria no ho sé.
1: No, perquè a vegades possiblement un dels titulars possiblement el sacralitzem molt i el fem servir molt poc, per exemple.
3: És possible.
1: Aquí ja hauríem de portar-hi dades, en certa manera, també.
2: Sí, aquestes dades les té l'Ajuntament.
1: Sí, home, ja m'ho penso.
2: passa és que jo t'ho torno a dir, no sóc propietari d'aquestes dades i no, ha de ser l'Ajuntament o la Generalitat
1: aquí estàvem parlant, com sempre, i és natural
2: sí, ho entenc.
1: Dels nostres desitjos més personals, de dir, hòstia, a mi també m'agradaria, mira, que sortís a l'hora
2: quan tu t'estanques, o sigui, la meva opinió tècnica, quan tu t'estanques vol dir que necessites una millora, perquè ja és una línia molt madura. Molt madura. Necessita sortir-se. I el problema que tenim és quan ho fas bé, el problema és que el sistema peta. Perquè molta gent, si és fiable, si és puntual, el sistema peta. Per això hi ha línies com la ESET que contínuament s'estan
1: també per la teva experiència, vull dir, també hi ha línies urbanes a Granollers, també hi ha línies urbanes a Lliçà, sí. A Vall d'Altenes, digue-li com vulguis. Sona bé, la fem servir, no la fem servir.
2: A veure, Transgran, que és el servei urbà de la conurbació de Granollers, es fa servir moltíssim. Només una línia portarà aquest any 1 milió de viatges.
1: I a Caldes, comparat amb aquesta?
2: No, perquè és una conurbació de 100.000 habitants.
3: Sí,
2: però és que jo, quan un ajuntament, per exemple...
1: No, és per extreure alguna dada.
2: Anar a la Font, ja sabem que no pujarà ningú. Pràcticament ningú.
1: Val.
2: Però el que sí que és cert és que des de fa molt de temps la Generalitat no sé si això estarà posat en un reglament, però el taranà de que una persona ha d'anar a fer la seva història a la universitat o el que sigui pel matí i tornar per la tarda. I qualsevol poble de Catalunya ha de tenir... És només una expedició, però la té. És poqueta cosa? Sí. És poqueta cosa. Però tens l'oportunitat d'agafar el transport públic. Ara, clar, quan viuen molt poqueta gent, com una urbanització, o per exemple a Cànoves i Samalús, que encara viu menys gent, hosti, tenir un autobús molta freqüència és molt difícil, perquè els recursos públics, dic, són limitats.
3: I ara...
0: I acomiadarem el senyor Muñoz perquè li estem prenent molt temps ara... i perquè no ens quedarà temps a tertúlia.
3: Però és que ara justament ha posat a sobre la taula quelcom bastant important, no? Que era el fet de que sí, n'hi ha poquetes, però ha de tenir-la. I que calculeu que qui fa viatge d'anada també fa viatge de tornada. Es té en compte que molts d'aquests viatges de tornada també depenen de les persones que venen amb l'autobús gran, l'autobús de llarg recorregut, i si aquest autobús de llarg recorregut va tard, implica que ja no podrà agafar el de tornada a les organitzacions?
2: Es dissenya el concepte de transport en xarxa fa relativament poc que l'apliquem, perquè normalment el que apliquem és un servei punt a punt. I el taranà del viatger era que jo vull sortir de casa meva i em portes a la meva feina. Aquest era el taranà. I quan tu deies, escolti, vostè ha de baixar i ha d'agafar el bus següent a una altra línia, això moltes vegades no ho entenien. Això és un hàbit que s'ha de canviar a poc a poc. I hi ha serveis, per exemple, el que connectes amb un tren, per exemple, tirant cap a Granollers, cap a Sant Celoni, que el tren passa cada mitja hora, que sí que està ajustat el servei, perquè quan ve el tren està el bus esperant. I quan el bus ha de sortir cap a Granollers, per exemple, a Llinars, quan l'autobús ve de Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor, el bus arriba abans de que surti el tren. Una altra cosa és que, com has dit abans, el tren arribi. Però hi ha un marge, sempre deixem un marge perquè puguis fer el transbordament. En aquest sentit de xarxa, jo el que penso és que has d'oferir una freqüència absolutament brutal perquè tu puguis adaptar-te al bus que ve de Barcelona i després agafar el bus que et porta a l'organització, perquè mai tindràs la freqüència de l'organització semblant a la de Barcelona.
3: No, això està claríssim. Però si l'autobús està programat a les 8 del vespre, m'ho invento,
2: sí.
3: Totalment, i saps que l'autobús de Barcelona que arriba a les 8 del vespre arribarà a les 8 i quart...
2: Tenim cert marge, però no espera.
3: Vale.
2: I per què no pot esperar? Perquè és el que diuen, si tu puges a fons i després vas a Can Vall, què li dius al senyor de Can Vall? No pots baixar perquè jo m'estic esperant el que va...
0: O el que ve de Sabadell ja i està esperant.
2: Clar, els horaris són els horaris has de ser meticulós en el sentit de complir, ser puntual i després solucionar perquè aquest autobús que venia de Barcelona no arriba a les 8 i arriba un quart, solucionar aquest problema. No dir-li a la persona que ha d'anar, dir-li no, vostè d'aquesta organització s'espera i no baixa. Mm-hmm. Això no podem fer. Perquè no podem fer, diguem-ne.
0: Si us sembla, a tots acomiadem el senyor Josep Muñoz, cap d'àrea de Segalers del Vallès Oriental. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: I fins la propera.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs seguim els safareigs en temps de tertúlia ara amb en Jaume Pieres, la Núria Vila, la Marta Barnils i l'Agustí Bosser. Si us sembla, anem directes a temes de tertúlia, perquè sí que voldria estar i voldria parlar de diverses coses. El projecte de línia orbital ferroviària, que ha sortit abans, ja algú l'ha apuntat, amb aquest acord sobre pressupostos entre el PSC i Esquerra. Escoltem a l'alcalde Isidre Pineda com destacava com de positiu és el projecte per Caldes.
1: Una infraestructura importantíssima per tot el país i també per Caldes de Montbui. Les parades més properes es trobaran a Parets i a Santa Perpètua. Per tant, a poc més de 10 minuts quedarem molt més ben connectats amb ciutats importants, ja sigui des de Mataró fins a Terrassa, fins, evidentment, tot aquest arc metropolità. Jo estic molt content perquè aquests municipis d'entre 10 i 20.000 habitants, com podria ser Caldes de Montbui i els pobles del voltant, a vegades quedem en terra de ningú. Per tant, dono suport al projecte de l'Orbital perquè és progrés i és futur per la nostra gent, per la gent de Caldes.
0: Com veieu el projecte? Què en penseu quan es diu que no té sentit pactar un tema com aquest tan a llarg termini? Qui comença?
2: És una collonada, gens de clar. Bueno, sí. És una gran collonada, principalment perquè no oblidem que estàvem pactant pressupostos.
3: Totalment.
2: I és la collonada d'última hora que s'han empescat, perquè a sobre no tenen, no hi ha ni un executiu. A tom d'això, per exemple, recordem quan els comuns es posaven ferrucos a investir l'illa, que si PortAventura sí, que si PortAventura no, doncs això és el nostre PortAventura del
3: totalment
2: dia. Sí,
3: totalment.
2: És clar.
3: És el xapaboques per poder dir hi ha un motiu al darrere per al qual al final diem que sí quan hi ha molts altres que farien caure els pressupostos, però bueno, és el que té,
2: si són fins,
3: és el
2: diem,
3: partit
2: diem
3: de futbol,
2: diem que és un life motiu, no una collonada, és un life motiu, és un troncal del pacte,
3: és el partit de futbol,
4: és la justificació de dir sí, no?
2: Exacte,
4: no? És això.
5: A la pràctica és un projecte faraònic que a saber si es farà o no es farà, una miqueta crec que si es vol millorar realment la mobilitat crec que hi ha altres solucions que no jo, construir noves
4: bueno,
5: infraestructures.
4: Jo la reflexió que podria fer és que potser quan vaig saber aquesta notícia una de les coses que vaig trobar interessants és el fet de això vol dir que no passarà ja el quart cinturó per aquí? Per tant, si ha d'haver-hi la part no? Si ha d'haver-hi aquesta opció de tren i ja descartem el quart cinturó que ens destrossi per aquí, doncs...
0: És un quart cinturó ferroviari.
4: Bueno, però sí, està sí. Aprofitant-se sí, sí, de sí. Línies ja existents.
2: Sí.
4: No?
2: Sí, sí.
4: Em sembla que abans
2: sí.
4: Ho comentaves tu,
2: sí, sí.
4: Que hi ha no sé quanta part de línia...
2: De 150 quilòmetres, em sembla que de nou.
4: Que hi ha
2: 60. S'han de fer 65.
4: Dir,
2: sí que s'han de fer 25 estacions, però curiosament una de les estacions que s'ha de fer segons aquest pla, que no és pla tècnic, és la de Santa Perpètua, que l'han inaugurat fa poc.
3: Com?
0: Què vols dir que s'ha de fer? Sí?
2: Que fent passar bo per bèstia grossa.
3: La tenen prevista?
2: No, això no val. Això no val, home.
5: Crec que...
2: El quart cinturó sí que estem desafectats a Caldes, però malgrat això, a altres bandes s'està licitant obres al quart cinturó. Bé, el quart cinturó no està parat.
3: És que no, aquest és el parat. Problema, que potser...
2: Quan arribin de Terrassa cap aquí, no sabran per on passar.
4: A mi m'agradaria pensar que això compensarà el fet
3: ojalà.
4: Que no hi hagi accions cap aquí,
5: que
4: no?
5: Potser sí que s'han d'executar infraestructures. El problema és que a vegades es pensen les infraestructures com a grans, no, grans anuncis i potser sí. Han de ser infraestructures més racionalitzades.
2: Sí.
5: Potser passa per millorar les infraestructures existents, no? Millorar les... Potser el quart cinturó cal destrossar tota la part
4: home,
5: de Cànoves
4: que no.
5: Perquè hi passi qui, no? O potser cal fer el cinturó de Granollers, millorar-lo, pues, segurament. Potser cal poder arribar des de Sant Celoni a Granollers, la connexió de Cardedeu amb Granollers, segurament. Però no, potser no construir noves carreteres o noves... Ja hi ha unes infraestructures existents que si es milloressin...
2: Alliberem els monopolis? No. Ara estàvem parlant a Fagaira, alliberem els monopolis, fem concessions ben fetes, tant en transport ferroviari, perquè el mercancies és un monopoli, per exemple, i el de transport de persones com a mínim es queda curt, en dues grans concessions. I ja no et parlo de tot el monopoli que estàvem parlant ara, de Segalers. Amb les seves filials, empreses filials, controlen tot Catalunya. Alliberem el monopoli també? I
3: sí,
2: serem més competitius?
3: Però més enllà de si alliberem el monopoli o no, més enllà de si hi ha interessos al darrere, jo estic amb l'Agustí, o sigui, sí. es pensen sempre projectes molt grans, és com sí. si sempre quedés molt bé el fet de fer coses molt grosses, que mobilitzi molta gent, no? Que
0: projectar-les.
3: Com... projectar-les, sí. exacte, gràcies, Gemma. Sí. És més projectar-les, llavors ja veurem realment què acabarà succeint, perquè això ens hem trobat moltíssimes vegades. Que és tant. Més, aquí a Caldes tenim exemples claríssims. Però més enllà d'això... sí, es té l'acostum perquè també és veritat que no oblidem en quines dates estem. Mm-hmm. No? Llavors, queda molt bé el fet de dir no, anem a fer moltes coses, això millorarà moltíssim. Vale, el temps que tardaràs en això portar-ho a terme. Segona, és viable o no és viable això portar-ho a terme? Tercera, qui ho gestionarà? Quarta, qui fiscalitzarà aquesta bona gestió? Cinquena, realment això m'aportarà que no tinguem altres projeccions que vindran en medi ambient a destrossar-me, no?, el territori que tinc al voltant. O sigui, no vinguis a dir-me dona suport, o sigui, dona suport perquè és progrés i és futur. O sigui, bueno.
2: També val la pena dir d'on ve això. Bé, històricament, el Pau Vila ja havia dibuixat un recorregut de tren d'aquesta manera. Uh-huh. No sé si més amunt o més avall de Santa Perpètua, però ja ho havia dibuixat. Vull dir que no és nou, això.
4: No.
2: El que no està treballant és un altre autobús fantasma.
5: Té tot el sentit, eh? Té tot el sentit.
0: En aquest cas, un tren fantasma.
5: Té tot el sentit.
0: És el que us anava a dir. Com a filosofia, no ho veieu més?
4: Com a idea?
0: No haver d'anar sempre a Barcelona.
4: A mi em diuen que l'any que... projecten està fet i a mi m'encanta
3: la idea. És boníssima.
4: És boníssima, sí.
5: Tu deies abans per Navigues, jo vaig a treballar a Montmeló, si hagués d'anar en transport públic, és que m'he de fer la motxilla com si m'anés al cau al cap de setmana.
2: I també
5: he d'agafar, donar-me'n a Granollers, trigar d'això, després agafar el bus de Granollers a l'urbà que passa fins a Montmeló, doncs trigo 2 hores i mitja.
2: Tornant al tema aquest del pla orbital, del tren orbital, d'on ve també? Ve d'una transaccional de renunciar a l'agència tributària catalana.
3: Clar.
2: Ve d'aquí,
0: eh? Part del pacte, del pacte.
2: S'ha posposat, s'ha allargat, però escolta, hi ha un acord d'investidura que van dir, en un any recaptarem impostos a la Generalitat, no jo. Ens hem quedat amb un trenet, eh?
3: Sí, és que és aquest
0: el trenet, no. O sigui, no ho diguis en diminutiu. Precisament és gran, el que passa que és massa gran, potser.
3: És la distracció per saber, no?, tot el que implica. És la llista aquesta de les coses que us deia, no?, però o sigui, allargant-ho més coses. O sigui, què hem sacrificat, què ens estan colant amb aquest pacte tan bonic, que en una projecció de 15 anys. No? O sigui, què més se m'ha caigut aquí durant el camí, saps?
0: Precisament ara de... Perdona, Núria, anaves a dir alguna cosa?
4: No.
0: Precisament ara dèiem, no? Això forma part del pacte de pressupostos entre Esquerra i el PSC, i avui ja hi ha hagut aquest matí el sí definitiu de Comuns, sí. En la qual cosa ja sabem que els pressupostos tiren endavant. Com ho valoreu, això?
3: Era necessari desencallar, també.
2: Havem els pressupostos.
4: Els pressupostos són necessaris, no? Per tirar endavant tot, per tant, hi ha coses que...
2: També podríem discutir. Perquè la Generalitat està acostumada a estar entrenats a pressupostos prorrogats no sé quants anys.
0: Però no és la manera.
4: Bueno, però això en general és una complicació per tothom, no?
2: No. A Itàlia porten anys. Per
5: aquests exemple. Seran els únics pressupostos espanyol, que
2: també.
5: Ja no intentaran aprovar
3: exacte.
5: Cap altre.
3: Clar.
2: Mira, no sé, a l'hora d'elaborar projectes pot haver-hi un risc, no dir pas que no, o a l'hora de presentar projectes, o a l'hora de licitar. Però escolta, ja saps el que comptes. Comptes el de l'any passat, en certa manera. O sigui, és un estancament econòmic, segur. Però no és tan greu. No és tan greu treballar sense pressupostos, perquè per llei s'acaben prorrogant. Ara, a nivell de política d'inversions, sí, és terrible.
3: Exacte.
2: Però pel dia a dia, no és tan greu. La veritat. Està bé que hi hagi pressupostos. Està bé. Mm-hmm. No aquests, per mi, però bueno.
0: No aquests.
2: El 2% cultural s'ha anat a tomar pel sac una altra vegada, per exemple.
0: Una altra vegada?
2: Sí. No, Maria, ens han quedat amb un 0,8. Està bé.
3: Bueno, i moltes altres coses, tot el que són inversions en àmbit social queden novament o congelades o infravalorades. Bueno, és que...

0: És terrible. És terrible. Els dos dels, tres partits, per exemple, ara que he dit el 2% cultural, que fa 10 anys van promoure la plataforma 2% cultural, mocions al Parlament, modificacions de pressupostos, ens van dir que en 10 anys arribaríem al 2%, al 10% cultural. I dos dels tres partits són els que han acordat aquests pressupostos, que no arribem. I ens van dir que en 10 anys, fa 10 anys. O sigui, tocava arribar aquest any al 2% de cultural en despesa. No hi hem arribat. Vale. Què estem promovent? El titular de l'Orbital. Però hi ha una intencionalitat de promoure en comunicació el titular de l'Orbital. És així de clar. No és que sigui més xulo com un altre projecte que puguin tirar endavant. És que intencionadament s'està promovent a nivell de comunicació. Ja està.
1: Sí, sí, el que deia la Marta.
2: El poder de, de les paraules crea pensament. O sigui, és a dir, no? El titular mai és gratuït. Sempre hi ha una intencionalitat, com deies tu, i si jo realment sí. enfatitzo un tema, no? Provoco un pensament col·lectiu i provoco una reacció col·lectiva. Mm. Llavors, si li presto atenció aquí, distrec el fet de que algú pugui dir...
3: És el mag.
2: Que...
3: El
2: exacte, mag, no? És l'il·lusionista. O sigui, el titular en si no és l'il·lusionista.
0: Això no en diuen en anglès llum de gas? Gaslighting.
2: Sí, la llum de gas que dius tu és...
0: sí, algo així.
2: És l'efecte aquest de fer-te creure una cosa i al final no.
0: Exacte, d'això, això.
1: Parlant de pressupostos, podem parlar de la vaga d'educació. Sembla que hi ha, que les negociacions evolucionen. La setmana que ve hi ha convocada, em sembla que és per dimecres 27 a nivell de tot Catalunya. Com creieu que evolucionarà?
2: Mira, aquí jo tinc,
1: conflicte?
2: Jo haig de dir una cosa perquè tinc un sentiment trobat.
0: Ai.
2: Sí, jo estic a favor, no, lo siguiente d'aquesta vaga. O sigui, crec que és més que necessària i crec que més enllà de tot el que afecta, no? Perquè els nanos estan tardant molt a... o sigui, estan perdent moltes hores de classe, el que implica també a les famílies, crec que poc s'està fent i que a més està sent molt intel·ligent aquesta vaga, perquè realment a l'activar sempre i que hi hagi algú, no? Tocant els nassos, com dic jo, i que no es perdi la visibilitat, està sent magnífica.
1: Però...
2: tot i així, considero que, i crec que ha sigut titular o manipulació per part de la conselleria, el primer tema a negociar amb la conselleria és un error, perquè s'inicia les negociacions amb els sous del...
1: Sí, avui sentit a la...
2: I a mi això m'ha molestat.
1: Avui sentit a la representant d'USTEC justificant això, que deia que en anteriors negociacions s'havia parlat primer d'altres demandes i després quan s'havia arribat al capítol sous, doncs aquí no hi havia acord i aleshores no hi havia pressupost, no hi havia dotació i aleshores queia tota la resta.
4: Clar, i això com a ciutadà
2: molesta.
4: Perquè a mi em molesta.
2: Aquí, ahir,
4: representant sindical ho justificava.
1: Perquè
4: tu
1: així.
4: Et penses que l'únic que... Si tu no mires res i només mires
2: el
4: titular, dius, en sèrio? Que jo estic intentant tirar endavant una empresa i pagant autònoms, no sé què, i ara demanen pujar el sou, saps? Jo què sé, eh?
2: No, sí, clar.
4: Un titular, eh? Així...
2: No, i que a més, ja no només era el titular que tu llegies, sinó ahir a les notícies de TV3, la nostra, no? Li picaven com molt d'èmfasi. No? I era com tota la notícia, i a més han aconseguit que les primeres negociacions siguin aquestes. I va ser com... No, perquè
0: no
2: totes les altres demandes cauen, total. Però no es va explicar i a més és que potser hi han d'haver dos taules de negociació, saps? O sigui, és a dir...
1: És complicat que n'hi hagi una que n'hi hagi dues.
2: Ja, però on posem el focus realment? A on li volen estar posant el focus també al govern? No? Llavors, ostres... És que cau.
1: El govern i els sindicats, perquè és el que et dic, la representant de l'USTEC argumentava haver-ho fet així, d'aquesta manera, vull dir que és el mateix sindicat majoritari, ho justificava així.
0: Hem d'aprendre a fer com els manipuladors de la informació, o sigui, donar titulars curts i concrets. Jo com a pare, diuen, els professors si han d'estar en lluita per augmentar els educadors socials, les places d'educadors socials, si han d'estar en lluita pel reforç, per exemple, a mi m'hi trobaran.
2: I per les ràtios
0: també m'hi trobaran. Pels seus sous no m'hi trobaran.
2: Exacte, aquest és el tema. O sigui...

0: ho trobaran. És que clar, parlem clar. No, a la ràdio se'ns trobaran amb molts també. Pares.
1: Crec que a tots, no? O sigui, el sou també és important.
2: Òbviament.
1: Òbviament.
2: Però això per tothom.
1: Important. No, no, i a més el reconeixement, la inversió... El... Estic completament d'acord, però tens altres temes capdals amb els quals realment has d'iniciar, perquè tu, el sou no deixa de ser el reconeixement a la tasca realitzada. Si tu la tasca realitzada la tens, te l'estan reconeixent a més del sou, amb unes condicions dignes per l'alumnat, unes condicions dignes de treball per tu, que és la baixada de ràtios, és l'atenció individualitzada dels infants que tenen necessitats
3: recursos
1: específiques,
3: general,
1: augmentes la quantitat de recursos amb els quals comptes. Bueno, és que tot el que has demanat durant tot aquest temps... ja el sou ja serà una lluita més endavant, més que res, perquè ja notaràs que realment, ostres, puc estar... Pot, el meu també està congelat. La meva categoria, jo soc funcionària, i la meva categoria professional està totalment congelada. Però no per això surto al carrer com a tal, que hauria de fer-ho, també no us lo digo, però si no, són les altres condicions les que han de prevaldre. Perquè és que si no la família escolta això... La família escolta, estic aturant perquè no m'agrada el sou. Perdó.
0: No. Sí. Això és intencionalitat, no? Hi ha una intencionalitat al darrere, no sé de quina part, però per ponderar el sou o etiquetar el sou per davant d'altres titulars.
2: O en tot cas és una estratègia de negociació que potser hi ha un error de càlcul, no? Com dèiem aquí, perquè sembla que sí, que el sindicat ja dic que ho justificava d'aquesta manera, però potser... hi ha aquest error de càlcul en què perds l'empatia per part de les famílies, no? Vull dir, això es fa perdre una mica...
0: Sí, suposo que sí.
1: A mi ahir, quan ho vaig sentir, em va enfadar. I jo, o sigui, que crec, saps? Que soc la primera que revoluciono i me voy a la vaga por todo. Em va molestar, penso, ostres, altra gent que no està tan ficada en que la vaga, no? És un mitjà de reclama els teus drets i de que realment és el teu poder com a treballador i proletariat per defensar les teves condicions laborals. Coi, saps?
0: També els sindicats que espavilin. Uns tios que saben detectar infiltrats, Mossos d'Esquadra infiltrats allà, hòstia, es deixen marcar aquests gols?
2: Bueno, uns tios i unes ties, ja.
0: Bueno, i ties, perdó. Sí.
1: Uns caps pensant.
0: Vale.
2: Unes persones.
0: Detecten infiltrats i no saben detectar aquests titulars, per favor.
1: Bueno.
3: A vegades ells mateixos també el generen, no? Perquè és veritat, com vens la informació? Estic completament d'acord amb tu. Segurament els representants sindicals fan unes declaracions molt llargues i selecciones, però sí que és veritat que el que sents és una reclamació constant i reiterada del tema del salari com una cosa molt important.
0: I que també hi és, les seves demandes també hi és, és real.
1: Però és que jo veig bé que reclamin una millora salarial.
0: En tot el context li podem defensar.
1: Exacte.
0: Com una variable més.
2: Però si és un punt més de la resta. No? Independentment d'aquesta estratègia de negociació que no acabem de veure clara, doncs, com creieu que evolucionarà? Creieu que s'acabarà aviat aquesta vaga?
0: Sí, jo crec que sí. Sí, s'acabarà el curs, tindran un augment de sou de 200 euros.
1: Marxaran de vacances dos mesos.
2: Això no és aviat, Jaume, si s'ha d'acabar el curs, vol dir que encara tenim...
0: I al setembre...
1: Queden 3 setmanes,
2: ja ho sé, però vull dir, s'acabarà aviat, vull dir aquesta setmana, potser. La setmana que ve que ja no hi hagi la vaga
1: general. Ja està acabant, no?
3: El curs d'instituts que s'ha acabat avui, el Manolo, o sigui, d'això, però el curs s'ha acabat avui.
2: Per tant,
3: avui hem fet els últims exàmens.
0: Hi ha un control. Hi ha un control del temps. Quan fas vaga general i el seu calendari d'exàmens, evidentment, també ho tenen apamat, coi.
3: Perquè després... És que es pot posar... No em vull posar en un jardí. Això, però no. El curs ja... Diuen, finalitzarem el curs. El curs ja ha finalitzat. Sí. És possible que hi hagi cursos que això els hi afecti més, no? Possiblement
1: els que van a la CELE.
3: Els que van a la CELE. O gent que estan ara amb exàmens i d'això, i tot això és un trasbals, i tinc un examen tal dia, el faig, no el faig... Bueno, però... Sí.
2: Ens queda poc temps, volia acabar amb un anunci, que és que demà visitarà el fòrum de 9 a 11 del matí a Ràdio Caldes l'alcalde Isidre Pineda, just quan faltarà un any per les eleccions. Com creieu que serà aquest any en el terreny polític?
1: Bum!
2: Divertit, això segur.
1: Divertit, jo li sumaria esgotador. Esgotador en quant a titulars, en quant a vídeos, en quant a propaganda, en quant a... o sigui, crec que serà esgotador, de veritat. O sigui, serà de voler tancar ja les xarxes socials. Sí, sí, sí.
2: Tu et canses només de pensar en aquest any.
1: Moltíssim, o sigui, molt esgotador, sí. Molt avorrit.
0: Jo només afirmo que la campanya electoral fot dies que ha començat.
1: I tant, doncs per això mateix.
2: Aquí és el que anava a dir jo.
0: No cal que vingui l'alcalde amb la conxa a confirmar-ho demà.
2: Però com que falta just un any, doncs per això us volia. Sí, sí, és una efemèride a la inversa. En lloc de fer un any, falta un any.
4: De fet, l'Isidre no és encara el candidat, que no s'ha fet assemblea.
2: No, jo no parlo de l'Isidre com a candidat, parlo de que falta, queda un any de legislatura.
4: Que quedi clar.
1: No. Però és que igual que l'Isidre, tots els altres, no, o sigui, igual de cancinos, tots.
4: Ah, no, jo deia que sí que ja n'hi ha
2: dos candidats oficials.
4: Dos,
2: diguéssim.
4: Dos, diria? Que són oficials?
1: Dos. Comuns i el del
4: ara,
1: poble.
4: No?
1: I el
0: poble. Alcaldes.
4: Aquests dos són els únics oficials, sí. No? La resta.
0: Però bueno, no caiem ara.
3: Bueno, i sorpreses, no? Sorpreses que hi puguin haver d'aquí al proper any, no?
2: Que ets candidat?
3: Jo no, però coses que sents.
4: No, sí que hi ha, no? Coses que sents. Un nou partit. Que...
3: Això diuen, no?
4: Sí, no? Jo em va arribar la informació.
2: Sí, explica.
4: No t'han arribat. És que no me'n recordo el nom. Bueno, és que no ho sé.
2: La informació a mitja.
4: Vida.
1: I quina d'esta política té al darrere?
4: Jo crec que tira cap a home vida. Si tu vols vida, entenc jo que no vols matar mai, no?
1: Animalista.
4: No, animalista no. Potser més, doncs, no a l'eutanàsia o no a l'abort, no? Potser? Ja, més cap però... a la dreta, no? Jo crec.
0: Sí, ai, sí, basta.
4: Jo crec que sí.
0: Bueno.
1: Ja.
4: Crec, eh? Home, jo no en tinc ni idea, no conec el projecte ni res.
1: No,
4: però per el perfil, el que em respira va cap aquí, no? Home, la paraula vida que et diu.
1: Que sí, totalment, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Què passa, que no s'han atrevit a fotre...
1: Però que no fossin sigles, jo que sé, saps? Exacte.
0: Bueno, no se n'acaba d'atrevir, és una marca blanca.
1: Com a tal, que et diguessin, jo que sé, saps?
2: En tot cas, com deia la Marta, la seva primera resposta a aquest comentari era buf. Exacte. Com es presenta l'any? Buf. Moltes gràcies, Jaume Pieres, Núria Vila, Marta Bernils i Agustí Bosser per acompanyar-nos avui al Safareig. I a vosaltres que ens escolteu, recordeu que la propera setmana en horari de Safareig retransmetrem el ple municipal, de manera que tornarem a fer el Safareig polític el dijous 4 de juny amb el líder del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez. Com sempre, a les 7 del vespre, bona nit. Thank you.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'onada cúpula, de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Doncs ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Déu-n'hi-do ja com comença aquest dijous. Una temperatura desbocada en alguns indrets de la costa i sobretot al voltant del Cap de Creus. Ja a aquesta hora, en aquesta zona nord de l'Alt Empordà, estem fregant els 30 graus. I aquest matí, de moment, amb ben pocs núvols. Una jornada que ha arrencat ben asserenada. I així continuarà al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Simplement arribaran a créixer alguns núvols, bàsicament cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, algun ruixadet, especialment al voltant del Cadí, del Port del Comte, també nord d'Osona o al Lluçanès. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. Arribarà a passar dels 35 graus a molts indrets de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del prelitoral barceloní i de l'interior de Girona. Una jornada de plena canícula. Estem pendents a la xarxa.
1: Dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 7 i 4, és temps ara per comprovar com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que ja tenim un accident a la xarxa viària catalana, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí a la A2, on en direcció a Barcelona es talla un carril de circulació, provocant fins a 2,5 km de retencions. Per altra banda, parlem de, també de retencions habituals del Llobregat, on trobem lentitud també a diversos trams de la A2 i de la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Cap al nus de la Trinitat també hi ha intensitat a la circulació, sobretot per la C58 i la B20, en aquest cas cas el punt de Santa Coloma de Gramenet. També les dues de rondes de Barcelona, de manera de retruc, doncs en sentit Llobregat també circula amb retencions als seus primers trams. Per últim, al Vallès també destaquem la C58, que pateix congestió intermitent ja des de Sant Quirze, durant uns 4 quilòmetres cap a la capital catalana. També a la AP7 trobem congestió a Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, i a la C17 a Parets del Vallès o a la C59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa el punt de mira al PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per a ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Malgrat els diversos fronts judicials oberts i tot i la pressió creixent d'alguns partits de l'oposició, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu.
4: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, que és l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem, doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament, i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. Els granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant també en tots dos sentits de la marxa aquesta via. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant la C-12 i també la 2 durant 5 hores. Així veuen els docents la negociació entre govern i sindicats.
8: Els sindicats, cada vegada que surten, intenten dir les coses més positives, però sempre n'hi ha una tira llarga de negatives.
9: Sí que s'està avançant una mica, però creiem que falta moltíssim. I, clar, vivim en primera línia a les aules i ens agradaria que la cosa fos més àgil.
10: Avui hi ha molta massa de gent i espero que almenys hi hagi algun resultat.
11: Com a mínim serà assegut, però seguirà la lluita i farem caure el govern si cal.
1: Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven fins al 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres van tornar a omplir els carrers. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
12: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, a pujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El Sindicat d'Estudiants i també la Plataforma de Famílies en Suport a les Vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Masques a Noves de Barcelona.
13: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
14: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
13: Bueno, sí, un any que estiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
12: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: I encara parlant del sector educatiu, la selectivitat ha arribat abans del previst a Manresa. Un centenar d'alumnes de 3 centres educatius del Bages han dut a terme aquesta prova en forma de simulacre, amb l'objectiu de veure com serà tot el procés i experimentar el neguit que sentiran el dia de l'examen real. Ens ho expliquen els companys de Canal Taronja Central.
15: I jo crec que ens ha servit bastant, doncs, per veure una mica com anirà el dia de veritat de la tele. I no sé, a mi en general jo surto amb bones sensacions i crec que em servirà.
12: Ella és la Daniela i forma part del centenar d'alumnes de 3 instituts de la comarca del Bages que han realitzat una jornada de selectivitat igual que la que faran els dies 9, 10 i 11 de juny. És una prova pilot que ha organitzat la Manresa per ajudar els alumnes a experimentar què sentiran el dia de la prova real.
16: Ajudar en aquesta part logística. què han de fer el dia que venen, és a dir, buscar-se les llistes, portar el carnet d'identitat, posar unes etiquetes en uns papers, és a dir, tota aquella part procedimental que, si l'has feta una vegada i l'has viscuda una vegada, segurament quan la tornes a fer ja no passes els mateixos nervis.
17: Jo crec que és una molt bona idea per treure una mica els nervis i veure com serà.
18: Va bastant bé perquè així t'hi veus en la situació.
12: La jornada ha culminat amb una xerrada de la psicòloga i docent d'Humanresa, Cristina Junyent, que ha ofert als estudiants eines i consells per afrontar la selectivitat amb més confiança i menys nervis.
1: Un quart de vuit, els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi havia els complexes de Repsol, el polígon petroquímic nord de Tarragona, i Acesa, el polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat de treballadors, l'STR, han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Toni Carmona és portaveu d'STR a la refineria de Tarragona.
19: Bueno, nosaltres ens trobem una situació que elaborem en 2 anys, que mai l'havíem vist, que tenim treballadors amb 45 anys a torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en un període de cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
1: Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que van començar ahir a la nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salarials i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. I encara un altre col·lectiu que reclama millores laborals, que és el dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han fet una concentració justament a l'Hospital Universitari de Terrassa. La principal reclamació està centrada en millorar els horaris, tot i que tenen una llista de fins a 50 demandes laborals. Ens ho explica la Marina Salvador, de Canal Terrassa.
12: Els professionals del Consorci Sanitari de Terrassa han dit prou. Volen millorar les seves condicions laborals, sobretot posant el focus a la planificació dels seus horaris.
20: Millores amb la conciliació familiar, poder gestionar el nostre temps lliure com vulguem, que no se'ns aneguin vacances.
21: Treballem de lluny a diumenge i que poder aconseguir un dies de lliure a disposició que pugui coincidir amb la família és gairebé impossible.
12: I és que expliquen, el dia a dia a l'hospital és difícil de gestionar.
20: Falten recursos humans, recursos físics, falten llits a l'hospital, les urgències estan sempre molt tensionades. Al final, fer tantes hores extres, no descansar cap cap de setmana, treballar tots els ponts, doncs això no és sostenible ni per conciliar ni per recuperar-te.
12: El document que els professionals han presentat a l'empresa conté 50 peticions a negociar.
20: Aquesta proposta de millores és per intentar retenir talent i que la gent no caigui en burnout i perquè la gent se senti més cuidada pel TCT.
12: La direcció ha agendat un calendari de reunions per negociar. Mentre no hi hagi un acord, continuaran les aturades.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. Justament per fer front a la calor existeixen els refugis climàtics. Enguany n'hi haurà a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, els ciutadans dels 36 municipis, més d'un milió i mig de persones, disposaran d'espais on resguardar-se de la calor a prop de casa. Es tracta d'equipaments municipals com ara biblioteques o centres cívics, així com espais exteriors, com parcs i piscines públiques, que ofereixen confort en dies de temperatures elevades. Enguany s'ha s'han afegit a la xarxa 75 refugis nous i ja són un total de 319 espais, un 31% més que l'estiu passat. La principal novetat són els microrefugis, més de 50 establiments de comerç local i d'atenció al públic que amplien la disponibilitat d'espais frescos per a la ciutadania. Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens n'informa la Carina Bellvé.
2: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
3: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Llum verda al projecte Roca City, promogut pels ajuntaments de Gavà i Viladecans en col·laboració amb l'empresa Roca i que suposarà transformar els terrenys de la històrica fàbrica en un nou barri on tindrà cabuda, a més d'habitatges, àrees verdes i renaturalitzades i activitat econòmica. Dels 2.700 pisos que es construiran, el 40% seran de protecció oficial, la meitat dels quals es destinaran al lloguer. L'altre 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica, amb edificis d'oficina, oficines, espais de treball compartit i zona per a empreses emergents. I el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va començar dimarts a Granollers, continua amb normalitat, tot i les protestes del sector educatiu. A més de les ponències previstes, també s'han fet workshops i diàlegs directes per conèixer les experiències educatives d'altres ciutats. D'altra banda, les biblioteques de Granollers ofereixen una guia amb més de 150 llibres vinculats al Congrés amb l'objectiu d'apropar a la ciutadania valors com el pensament crític i la inclusió. Juanma Moreno és el subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
22: És una guia de lectura que està molt orientada a l'assaig, perquè el que dèiem, al final són tres temes que es volen desenvolupar, el de la comunitat, el pensament crític i el de la creativitat, i una bibliografia que et permet això, no? Entendre exactament quins conceptes es treballen en el Congrés i fins i tot ampliar.
1: Minuts per arribar a 8:15. Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
23: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga, l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naïma, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula quan falta per disputar-se l'últim partit del curs, diumenge, a casa contra el Sevilla. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. Leandro Cabrera seguirà la propera temporada a l'Espanyol. L'uruguaià de 35 anys enllaçarà el 8è curs a l'equip blanc i blau després d'haver-se convertit en un dels fixes de Manolo González. De fet, només s'ha perdut un partit de Lliga a causa d'una lesió. El segon capità de la plantilla ha signat la seva continuïtat fins al juny de 2027. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que lligava l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana, que va començar el novembre de 2025 després de la destitució de Joan Peñarroya. Avui, a 11:15, oferirà una roda de premsa als mitjans. L'endemà de disputar el seu últim partit com a jugador del Noia, Aleix Esteller ha estat nomenat nou entrenador del conjunt penedesenc d'hoquei patins. Esteller, arrelat al club, afronta la nova etapa carregat d'optimisme.
0: No és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia. I l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt, doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que superil·lusionat en encetar aquesta nova etapa.
1: El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrández o la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Ens n'apropa els detalls en David Navarro.
4: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
5: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
4: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
6: La xarxa de comunicació local.
24: Tots els marroquís.
6: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
25: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga,
9: ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 28 de maig. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. La temperatura es preveu desbocada en alguns punts de la costa i, sobretot, als voltants del Cap de Creus, on es freguen ja els 30 graus. Només s'esperen alguns núvols cap al Prepirineu. I atenció a la temperatura d'aquesta tarda. S'arribarà als 35 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al prelitoral barceloní i també a l'interior de Girona. En uns minuts n'ampliarem els detalls amb el nostre meteoròleg, Lluís Miquel Pérez. Dels esports, Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estudi, a l'estadi, per a la Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. 3 minuts i mig els que sobrepassen de 8:15 pel que fa al trànsit. Segons el RAC, comencem el dijous destacant un accident a la xarxa viària, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció a Barcelona, que obliga a tallar un carril i deixa 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, trobem retencions habituals als accessos a Barcelona. Al Llobregat s'hi observen aturades en tot el tram de l'A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol durant més de 9 quilòmetres. Al Nus de la Trinitat també hi ha intensitat per la C58 i la B20. I al Vallès destaquem la C58, que pateix congestió intermitent des de Sant Quirze durant 4 quilòmetres cap a la capital catalana.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallar, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està investigant l'exconseller i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, per presumptes delictes de prevaricació administrativa relacionats amb contractacions públiques de l'Ajuntament d'Altafulla. La investigació se centra en contractes que es van fer entre el 2017 i el 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. La institució judicial veu indicis de cooperació necessària en presumptes irregularitats a Elena i al seu soci a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, l'exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i a Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
5: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I en aquest context de desacord continuen les protestes dels mestres. Avui, nova jornada d'aturades al Maresme i al Vallès, després de la vaga a tot Catalunya d'ahir, marcada pels talls de trànsit a les principals carreteres del país. A Granollers van tallar l'AP7 en tots dos sentits de la marxa, com també van fer a Torredembarra, al Tarragonès. A Salt, els manifestants del Gironès van accedir a la via pel Voral en sentit França i van acabar tallant-la també en tots dos sentits. A Lleida es va fer una marxa per la ciutat i van acabar tallant-la C12 i també l'A2 durant 5 hores. Una jornada de vaga a tot Catalunya que ha tingut un seguiment del 29%, segons el Departament d'Educació, i que els sindicats eleven el 60%. A Barcelona, milers de professors i mestres també van tornar a omplir els carrers. En té més detalls l'Esther Minguell.
6: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Masques a Noves de Barcelona.
7: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
8: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
7: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
6: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: Aquestes reivindicacions dels docents que també han rebut aquest dimecres el suport dels estudiants de la Conca d'Òdena. Alumnes de diversos instituts de la zona s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Han protestat contra les retallades en activitats escolars i han reclamat més participació en les decisions educatives. Els joves denuncien la supressió d'excursions, graduacions i viatges de final de curs, així com les dificultats que viuen els centres educatius per la manca de recursos i les altes temperatures a les aules. Camí de 7:45, avui també us expliquem que la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha donat explicacions al Congrés sobre la gestió del brot i les ha escoltat i explicat ara Maite Polo.
9: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari i d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 547 persones que viatjaven al creuer i han marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
10: Espanya actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional. Hubo quien nos dijo que, bueno, que nos podíamos saltar los reglamentos internacionales, los compromisos internacionales, el compromiso humanitario que tenemos como país, pero decidimos que no lo íbamos a hacer.
9: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que va fer el govern de Pedro Sánchez perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després de l'inici de la Covid.
1: I desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Ens ho explica la Carina Bellver.
11: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
12: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
11: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: Torna tornen els bonus Consum a Barcelona. L'Ajuntament invertirà 4 milions d'euros en una nova campanya d'avals descompte de 10 euros per gastar a mercats municipals i botigues de barri. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona per promocionar el comerç de proximitat. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la Capitalitat Europea del Comerç Local i s'ha presentat a les Jornades Barcelona Impulsa, i ens ho explica la Judit Vallès.
13: Els nous bonus Consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar 3 per convocatòria.

0: compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: L'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi. Serà en el marc de la quarta edició del festival Chaos in the Sun, en presència de grups d'ideologia nazi. El cartell es reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea, i s'esperen uns 150 assistents. Se celebrarà els dies 29 i 30 de maig a Santa Susanna. Més detalls en aquesta crònica de l'Oriol Debat de TV Mataró.
2: Torna la trobada europea neonazi a Santa Susanna. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups neonazis de tota Europa al municipi de l'Alt Maresme. La trobada es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'alcalde del municipi, Joan Campulier, insisteix que a dia d'avui tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo.
3: Tenim que com a festa privada no hi ha armes, no hi ha armes per suspendre. Santa Susanna és un municipi que ha apostat pel turisme familiar, que ha apostat pel turisme esportiu, i evidentment doncs ara, bueno, aquí surten moltes coses i evidentment doncs això dona motiu doncs a fer una reflexió.
2: D'altra banda, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme es va manifestar a les portes de l'Ajuntament ara fa uns dies per mostrar el seu rebuig frontal a aquest festival. Tot i que el Consell Comarcal del Maresme va aprovar l'any passat una moció contra el feixisme i els actes que promoguin l'odi, l'esdeveniment tornarà a celebrar-se un any més. Després de les declaracions de l'alcalde, falta veure, però, quin és el futur d'aquest festival neonazi que us indesan.
1: Els treballadors de les 10 refineries de petroli de tot l'estat han fet vaga per primera vegada de forma conjunta. Entre aquestes hi ha els complexos de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona i Acesa al polígon sud. Així, un centenar de treballadors convocats pel sindicat STR han bloquejat l'accés a la refineria de Repsol durant tot el matí de dimecres. Els convocants demanen l'aplicació de l'anomenat coeficient reductor de l'edat de jubilació, que ha de permetre als treballadors del refinament de petroli poder avançar la seva edat de jubilació. Els qui també fan vaga són els treballadors de l'empresa de bugaderia industrial Girbau a Vic, que han començat aquesta darrera nit una aturada de 48 hores després que l'acte de mediació entre comitè i direcció acabés sense acord. En el marc de la negociació del nou conveni col·lectiu, els principals punts de desacord continuen sent els salaris i els horaris. Els sindicats volen una pujada de salari fixa i no vinculada a l'IPC i rebutgen la jornada flexible per afavorir la conciliació. Segons Comissions Obreres, el seguiment de la vaga entre els treballadors del torn del matí ha estat del 95%. Us ho hem destacat ja en la portada, eh? Aquesta setmana Catalunya i bona part d'Europa estem vivint, temperatures molt més altes del que tocaria per un mes de maig. Un episodi de calor persistent, fora de temporada, que està sorprenent fins i tot els meteoròlegs. Avui volem entendre què està passant i per què fa tanta calor tan aviat. Lluís Miquel Pérez és l'home del temps d'aquesta casa. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en persona, cara a cara, eh?
4: Bon dia, Helena, ja sabeu, a disposar.
1: Escolta, fa una calor fora de temporada, ara jo ho explicava, però els experts dieu que no és una onada de calor, sinó una cúpula de calor. Quina diferència hi ha entre una cosa i una altra, i per què passa ara, Lluís Miquel?
4: A veure, hem de partir de la base que aquestes temperatures són molt anòmales i des del punt de vista tan natural, per exemple, per l'agricultura, pels boscos, i també des del punt de vista personal, això es cataloga com a una onada de calor, bàsicament perquè venim d'unes temperatures a principis de mes que van ser més fresques de l'habitual i de cop i volta ens han vingut anomalies com les d'avui, que estan per sobre dels 10 graus. Per tant, no ens podem arribar a adaptar a aquestes temperatures tan elevades, la natura tampoc, i per tant, estrictament parlant, però personalment parlant, estem parlant d'una onada de calor. Ara bé, des del punt de vista oficial meteorològic, no podem dir que sigui una onada de calor per dos motius. Un, es contempla per convenció que les onades de calor s'han de tenir en compte en base a les temperatures que es donen en els mesos estivals, per tant, juny, juliol i agost, i encara no hi hem entrat. No hem arribat, podríem dir, a aquests llindars de temperatura. I segon motiu és que no hem arribat, de moment, a sobrepassar el que són els límits per considerar una onada de calor. Imagina, Helena, que ara fóssim a 10 de juliol. Amb les temperatures que estem tenint, encara no s'arriba a aquell llindar

0: onada de calor. També s'ha de dir que una onada de calor són 3 dies consecutius, com a mínim, amb aquestes temperatures elevades. Però ja us dic, des del punt de vista social i gairebé real, el que estem tenint és anòmal i podria ser una onada de calor.
1: Val, per tant, tu parlaves ja d'anomalia puntual o forma part d'un patró que ja s'està consolidant amb el canvi climàtic? És una cosa que es anirà repetint més sovint del que ens pensem?
0: Sí, pensem una cosa. Catalunya està molt més a prop del Sàhara que no pas del Pol Nord. Per tant, de sempre, les entrades d'aire càlid i, per tant, les masses molt estiuenques i molt caloroses seran més fàcils que hi arribin que no pas les masses fredes. Ara hem de tenir present que aquesta zona del nord d'Àfrica ja està més calent de per si, perquè és un planeta que està més calent. Per tant, l'atmosfera està dopada de calor. I així que arriba el vent des del sud, com està sent el cas dels últims dies, aquestes onades de calor arriben molt més aviat. Els estius està demostrat que duren més o menys 3 setmanes més que abans. Comencen abans i acaben més tard. És un patró que de ben segur, Helena, doncs ens n'haurem d'anar acostumant, perquè és que serà la norma.
1: Acabo ja, Lluís Miquel, parlaves tu ara de l'estiu, això, quin estiu ens espera, i també una mica fes-nos un balanç molt petitó d'aquests propers dies. Això haurem d'aguantar-ho gaires dies encara, i sobretot pensant ja en l'estiu.
0: Sí, a veure, de moment comencem pel que tenim més a la vora, que és bàsicament l'immediat, és una calor desorbitada, per exemple, a hores d'ara. Són les 7 i 52 minuts al matí. Tenim 30 graus al Cap de Creus, a hores d'ara. Doncs bé, les properes hores, molta calor. De fet, el pic es dona entre avui i demà. Algun indret de Ponent arribarà als 40 graus o fregarà els 40 graus. Cap de setmana que continuarà molt calorós, però arran de mar frenarà la temperatura. Més enllà, sembla, la setmana que ve, Helena, tenim l'esperança que a partir del dimarts la cosa es comenci a desinflar. Com pot ser l'estiu? És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Lluís Miquel Pérez, gràcies, i com sols dir tu, n'estarem pendents a la xarxa.
0: I tant, i d'aquí una estona parlem.
1: Vagi bé.

0: Obrim ara, anava a dir, obrim la porta amb tanta calor, ja no sabem què ens diem. Obrim la porta a la crònica esportiva i ho fem amb Alexia Putellas, que s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a la Mapi León, per a Ona Batlle i per a Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
1: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar a 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. La diana del 2-2 va arribar en el minut 88, ja pràcticament sense temps per a la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost s'hi podran sentir les veus del grup Cantoria o de la soprano Nadine Sierra, entre molts d'altres. I ens ho explica el David Navarro.
2: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
3: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
2: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I un altre festival, Sons del Món, ja ha anunciat la programació de la seva 19a edició, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella de Roses i diversos tallers de la DO Empordà. L'encarregat d'obrir aquesta nova edició serà Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol. Pels Sons del Món també hi passaran, entre altres grups, Lax en Busto, Els Amics de les Arts, Niña Pastori o Joan Dausà.
4: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: La ràdio que parla de tu.
6: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat, després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 28 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i del Vallès. Desarticulen per primera vegada un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. En l'operatiu desplegat a Tarragona i Granada s'han fet 4 detencions. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, a màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Ampliem la informació amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs aquestes temperatures que ja a aquesta hora són desbocades. Per exemple, 30 graus tenim a hores d'ara a Llançà. En tenim 27 a l'Estartit. O, per exemple, al Tibidabo de Barcelona hi ha 26 graus de temperatura i són les 8 i 2 minuts del matí. Gran part de Catalunya ja a les immediates hores tindrà aquesta temperatura molt suau, de ple estiu aquest matí, i amb un cel completament destapat. Això voldrà dir moltes hores de calor intensa, piconadora, que a partir del migdia farà arribar els mercuris fins als 30-32 graus arran de mar i molt més amunt a les comarques interiors. Atenció cap allà a les 4-5-6 de la tarda, ja per tant avançada aquesta tarda, que la temperatura en el cas de Ponent, especialment al Segrià, també a la Vall del Llobregat, sobretot al Pla de Bages, també a les comarques del Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva, o cap als dos Vallesos i la banda de l'Alt Penedès, aquí estarem entre 35 i 37 graus. La tarda tampoc portarà tempestes, Helena, per tant, moltes hores, com dèiem, d'una calor extrema, que, atenció, demà divendres encara s'accentuarà més a Ponent. Arran de mar, ja demà començarà a desinflar-se la temperatura.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. Per abordar-ho parlarem tot seguit amb la doctora Maria Àngels Mangas, presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. I dels esports, Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I de la cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, toca a aquesta hora connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats ens expliqui si hi ha gaires problemes a la xarxa viària. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana, a l'autovia 2 i a retencions de Castellbisbal a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar a la B23 i a Quart del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a Barcelona, a la C32 i a l'antitud i aturades de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant retencions entre Cornellà i Esplugues en sentit Barcelona per un camió avariat que ocupa el voral, a la C31 i a l'antitud de Viladecans a la Prat de Llobregat en sentit nord, a la P7 hi ha retencions de la Roca, Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord, a la C17, cua de Parets a Mollet en sentit sud, la C60 molt carregada d'Argentona en sentit Mataró i d'Argentona a la Roca en sentit Granollers, a la C58 hi ha retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud per un accident i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C33 cua de Montcada a Barcelona, a la C59 retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la Pau de Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en diferents trams en tots dos sentits. És tot, bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcó que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista a una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. I enmig d'aquest terrabastall polític i judicial que posa al punt de mira el PSOE, avui comença l'audiència de Badajoz el judici contra el germà del president del govern, David Sánchez, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació. L'acusen d'haver-se beneficiat l'any 2017 d'una plaça feta a mida per ell a la Diputació com a coordinador de conservatoris. L'acusació li demana 3 anys de presó. També està imputat l'expresident de la Corporació Provincial, Miguel Ángel Gallardo, i 9 persones més vinculades a aquesta administració. Pedro Sánchez ha tornat a descartar, mentrestant, avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen tenir la proposta per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
5: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
6: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes entre Educació i els sindicats, el calendari de vagues es manté. Avui l'aturada se centra a les comarques del Vallès i del Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Betty Doñate i a la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina carretera tenen previst tallar els manifestants o ja estan a punt de tallar els manifestants?
7: Molt bon dia. Doncs, com veieu, desenes i desenes de professionals de l'educació s'han congregat aquí a Mataró i es disposen a tallar l'autopista C32 després de tot aquest escenari que explicàveu ara mateix de força convuls. I, com veieu, doncs, ja estan a punt per iniciar aquesta marxa. I no és la primera que fan avui, perquè a les 7 del matí ja tallaven també un tram de l'autopista C32 a l'altura de Canet de Mar. Tenim amb nosaltres precisament una professora de l'Institut de Canet de Mar, l'Eulàlia Salix. Molt bon dia. Heu començat ja ben aviat aquest matí amb les reivindicacions. I com encareu aquesta jornada després de com va quedar les negociacions ahir?
8: Nosaltres seguim convençuts. Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem. I seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS, és important també que això, no, que mostrem unitat, perquè tenim un objectiu comú que és important, que ens interpel·la a tots, no només a la docència, sinó a tothom, perquè estem lluitant per una educació pública de qualitat, i això és important que tothom ho tingui molt clar, que estem lluitant pels nostres drets, però pels drets de tothom. I això, reforçats i fent pinya.
7: Moltíssimes gràcies, Eulàlia. Doncs com veieu, està tot a punt per començar a aquesta marxa que ha de tallar l'autopista C32, una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. És la tercera vegada que es tallarà aquesta autopista en aquestes protestes dels docents i la previsió és que més tard es manifestin també davant dels serveis territorials d'educació del Maresme i el Vallès Oriental amb seu aquí a Mataró.
1: Gràcies, Clara. Està clar que les negociacions van encarrilant-se, però el pols al carrer es manté ben ferm. Gràcies, companyes, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, també a l'interior i fins i tot al Pirineu. En el cas de Ponent i la Vall de l'Ebre, els termòmetres és previst que s'enfilin fregant els 40 graus. Aquest episodi de calor desbocada s'allargarà ben bé fins demà, quan tocarà sostre, tot i que a partir del cap de setmana la temperatura es continuarà mantenint per sobre de la mitjana. Tot plegat és fruit de l'efecte de l'anomenada cúpula de calor, que té l'origen en l'anticicló que afecta tota l'Europa occidental. I avui, 28 de maig, és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Una data que té com a objectiu difondre l'estat de salut de les dones, les seves necessitats i demandes i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. Es commemora des del 1987 i va néixer especialment vinculada a la prevenció de la mortalitat en el part i a la necessitat de proporcionar més informació a les dones. Amb el temps s'han fet evidents importants buits en les dades i en la recerca sobre la salut de les dones. Per això, avui busquem la reacció de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere. La seva presidenta és la doctora Maria Antònia Mangas. Doctora, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia. Encantada de fer difusió de la nostra jornada i del que hi ha al darrere.
1: Doncs som-hi. Segons dades del Departament de Salut, les dones vivim més anys, però en pitjor estat de salut que els homes. A què responen aquestes diferències i què cal fer perquè s'equiparin?
9: Doncs hi ha un fet fonamental, i és que històricament els estudis relacionats amb la salut en general s'han fet en homes. S'ha pensat, i això sabem avui i tenim prou evidència científica, de que aquesta assumpció és un error, que homes i dones amb malalties diferents, biològicament som diferents i també socioculturalment. O sigui, el nostre sexe i el nostre gènere influeix d'una manera directíssima en la malaltia, i no sol això, en com es diagnostica. Si s'aplica un patró masculí, arribem a biaixos amb el diagnòstic, i tampoc la resposta al tractament és la mateixa. De manera que l'objectiu de la nostra societat, que està formalment constituïda des de fa poc temps, és per evidenciar aquestes diferències, per difondre i intentar, en base a què hi ha al darrere d'aquest procés diferent amb homes i dones, com hauríem d'individualitzar i de fer medicina de precisió, podríem dir, ajustant a les dones el que correspon a les dones i als homes el que correspon als homes. I vostè, hi ha un buit important.
1: Això és el que li volia preguntar, eh? Vostè ho deixava claríssim. La recerca biomèdica està centrada i s'ha centrat durant dècades en el patró masculí. Què s'ha de fer per revertir-ho? Què està millorant? I des de la vostra societat, què esteu fent per intentar que això canviï i el més aviat possible?
9: Doncs actuar principalment a tres nivells. A nivell de recerca, és el principi de tot. Si els assaigs clínics es fan solament amb homes, que això és el que passava el segle XX, fins al final del segle XX, doncs la informació que generi serà útil per homes, però no per dones. De manera que insistir en que la recerca, i cal formar els recercadors perquè la recerca inclogui pacients, i és investigació clínica, homes i dones, però també amb els models animals, que són els primers passos de la investigació. Amb ratolins, per exemple, que és majoritàriament s'assagen, per exemple, nous fàrmacs, han d'incloure els dos sexes. I així tota la investigació clínica. I estudiar les diferències. No s'hi val fer la mitja i dir el resultat global d'aquest medicament per la població és que és efectiu amb un 40%. No, no, és que hi ha casos on la mitja és el 40%, però amb dones és un 12% i amb homes és un 40%.
1: El dolor crònic, la fibromiàlgia o la migranya tenen una prevalença molt més alta en dones, però també és evident que continuen patint infradiagnòstic i estigma. Per tot això que ens explicava, és perquè com ho diria jo? Aquests biaixos del sistema sanitari són el que expliquen aquesta infravaloració del dolor femení que patim especialment les dones i que moltes vegades, fins i tot en els llocs laborals, no s'acaben de reconèixer?
9: És efectivament que, pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades, i que processos com l'endometriosis, que és un problema que afecta moltíssim la qualitat de vida de moltes dones, pot trigar encara anys, s'està escurçant, però anys en diagnosticar-se. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes, inclòs en finançament públic. I això s'està al món, estic parlant d'informació mundial, no és un tema ni autonòmic ni nacional, és a nivell mundial.
1: Doctora, li agraïm moltíssim que avui hagi aprofitat els nostres micròfons per d'altaveu, per denunciar-ho, per dir-ho, per explicar-ho. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. I ens ho explica la Carina Bellvé.
10: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
11: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
10: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Fa 10 anys que la ciutadania de Tortosa va votar en una consulta popular justament si preferia reinterpretar el monument franquista o, pel contrari, retirar-lo. El resultat, per àmplia majoria, va ser mantenir-lo, però una dècada després el monòlit continua dempeus i la polèmica encara està oberta. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
12: Un 68% dels veïns llavors va votar a favor de conservar i reinterpretar el monòlit, tot i que una part de la societat no se va sentir representada per la consulta. Llavors era l'alcalde Ferran Bel, qui recorda que la votació va estar consensuada per 20 dels 21 regidors.
13: És que un encert va ser una decisió majoritària de tots els grups polítics. Ara, quan ho fiqués en context, sembla que les coses com si fos una decisió, algú volgut vendre com si fos una decisió meua personal.
12: Malgrat tot, la comissió per la retirada dels símbols franquistes se va mostrar sempre en contra de la consulta.
14: Quan se va plantejar el tema de la consulta vam pensar que això era una cosa que estava fora de lloc, que era una cosa que no s'havia de consultar, el que nosaltres enteníem que havien de fer en aquell moment les institucions, no? Bé, a nivell d'Ajuntament o a nivell de Generalitat, era fer un pas endavant, un pas valent.
12: Ara que el resultat ja ha passat a la història, el govern de la Generalitat va assumir el futur del monument amb la intenció de retirar-lo. Just quan anaven a començar les obres, el 2021, un jutjat les va aturar amb unes mesures cautelars.
1: I també en matèria de memòria històrica, 85 anys després de la seva mort en una presó franquista d'Orduña, a Biscaia, les restes d'Ernesto Morales Casado han tornat aquest dimecres a la seva localitat, Amposta, en un emotiu acte organitzat per l'Ajuntament i per l'Institut Gògora del Govern Basc. La identificació ha estat possible gràcies a les exhumacions iniciades el 2014 al cementiri i a les proves d'ADN realitzades amb la família. El director del Gògora, Alberto Alonso, ha explicat que s'han recuperat 93 restes de presos morts durant l'inici de la dècada dels 40 i ha fet una crida a possibles familiars de víctimes catalanes. Els descendents directes de l'Ernesto han assistit a l'homenatge, entre ells el seu net Àlex.
15: Teníamos la gran suerte de haber encontrado también el nombre, apellidos y lugar de nacimiento de esos fallecidos. Es muy difícil, ha pasado muchos años, pero bueno, esto es una demostración también que con tesón, con fuerza y cuando una institución se cree realmente lo que es una ley de la memoria, al final se consigue.
16: Sabíem que Guillem Uñabi havia mort a la presó d'Orulla, que d'alguna manera pues, bueno, se va oblidar amb el temps. Farà 3 o 4 anys se van ficar en contacte amb l'Ajuntament d'Amposta i bueno, va començar una mica ja el periple de reconeixement. Hasta l'última hora que es va fer una prova d'ADN que va confirmar que realment pues, nosaltres érem els descendents directes d'Ernesto Morales.
1: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat i havent aixecat 38 títols, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, companyes i seguidors van homenatjar la doble pilota d'or.
17: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: La nit va ser rodona amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alèxia, va fer el 2-1 definitiu. I el Barça està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el de Liverpool, de 25 anys, és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura, que es podrien produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. El Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renta. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant del Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb Ari Ruiz, autora de 3 gols com a referent en atac. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. El Festival de Torroella de Montgrí defensa que la Morda també deixa rastre en la seva 46a edició, del 31 de juliol al 28 d'agost, i actuaran, entre molts d'altres, les veus del grup Cantoria o el violoncel·lista Pablo Fernández. Ens apropa els detalls el David Navarro.
18: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
19: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
18: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
20: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
21: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
22: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. El magistrat Santiago Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. De seguida, tornarem a connectar en directe amb els companys de TV Mataró, que segueixen a aquesta hora una de les protestes convocades. Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig, amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i també al Pirineu, i fregar als 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. El meteoròleg de la xarxa, Lluís Miquel Pérez, ha augurat que tot plegat pot ser un pròleg del que ens espera a l'estiu.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere, Maria Antònia Mangas, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
3: És efectivament que pel que hem dit, com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, malgrat s'han fet passos importants, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades.
1: El govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb l'objectiu d'incidir als entorns més degradats amb menys equipaments i amb problemes persistents, com ara l'accés a l'habitatge. En Notícies en xarxa volem fer una mirada retrospectiva a aquest suport pressupostari al llarg dels anys per saber què ha canviat i què s'ha corregit per millorar-ho. Per fer-ho, en parlarem tot seguit a fons, a plató, amb Carles Martí, comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat. A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els dies 9 i 10 de juny, ens centrem avui en la petjada del Vaticà a la ciutat. SEAT conserva el prototip de papamòbil dissenyat en només 15 dies l'any 1982 per a la visita aleshores a la capital catalana de Joan Pau II. El veurem en directe. Dels esports, destaquem que Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça amb l'homenatge del club i de l'afició en la victòria sobre la Reial Societat. La capitana, que tanca l'etapa després de 14 temporades a l'entitat, va jugar el seu últim partit amb la samarreta blaugrana davant l'entregada afició del Johan Cruyff. El seu, però, no va ser l'únic comiat de la nit, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí prepara una quinzena de concerts en el programa central que s'allargarà del 31 de juliol al 28 d'agost. Aquesta 46a edició inclourà de nou l'inèdit Empordà i situa el lema del certamen en l'empremta que deixa l'amor també en les manifestacions artístiques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Junts, PP i Vox consideren urgent que Salvador Illa doni explicacions públiques sobre la documentació interna i comptable, les factures, contractes i despeses de propaganda que el magistrat Santiago Pedraz ha demanat que recopili la Guàrdia Civil. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. El magistrat ha requerit correus electrònics, documentació i moviments econòmics relacionats amb Díez i també amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. A més, també segueix la pista una presumpta trama per intentar extorquir jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El president del govern espanyol considera que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb màxima contundència, com assegura que ha fet sempre, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit. També ha afegit que, un cop llegit l'escrit contra Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Ho ha dit des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV quan només falten 10 dies per l'inici de la seva visita a Espanya.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis. Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions entre Educació i els sindicats de mestres i professors després del fracàs de la darrera mesa sectorial. El govern insisteix en una pujada salarial d'uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els representants dels docents reclamen que la xifra arribi com a mínim als 400 euros. A més, volen que aquesta proposta els arribi per escrit avui mateix. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
6: Ens emplacem doncs, a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament i nosaltres, evidentment, no entrarem en aquest marc.
7: Aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata.
1: I amb les negociacions obertes, el calendari de vagues es manté. Avui, l'aturada se centra a les comarques del Vallès i el Maresme. S'han previst manifestacions i també talls de trànsit, com el que a hores d'ara protagonitzen mestres i professors a Mataró. Allà hi tenim la Beti Doñati i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. En quina direcció van, a hores d'ara, aquests manifestants?
8: Molt bon dia. Doncs ara sí, els manifestants es troben al vell mig de l'autopista C32, en tots dos sentits de la marxa, tant des de Mataró cap a Barcelona, com també des de la capital catalana i cap a l'Alt Maresme. Ara tallen aquests dos trams de la circulació, però de moment no s'han aturat, segueixen a bon ritme, i és que la idea és poder fer aquesta marxa també per dins de la ciutat i arribar un cop a dins de la ciutat a fer una manifestació, una protesta just davant dels serveis territorials d'educació al Maresme i al Vallès Oriental, que tenen seu a Mataró, a prop de l'estació. Ara mateix, com veieu, doncs, se senten algunes sirenes de policia que estan tallant el trànsit i els cotxes ja es van aturant al pas d'aquesta manifestació per Mataró.
1: Doncs matí complicat també avui a les carreteres, especialment a les del Vallès i a les del Maresme, per aquests talls de trànsit, ja ho veieu, dels docents. Gràcies, Clara.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9, us ho dèiem en titulars, ho destacàvem, el govern ha donat llum verda a la segona convocatòria del Pla de Barris, dotada amb 200 milions ampliables. És un bon moment per mirar enrere. La primera convocatòria va deixar fora 63 municipis i va requerir una ampliació pressupostària per no deixar projectes ben valorats al calaix. Avui volem saber què ha canviat, què s'ha corregit, quines novetats incorpora la nova edició i quin balanç fa el departament d'aquest primer any de desplegament. I per fer-ho, hem convidat a plató, també us ho denunciàvem, a Carles Martí. Bon dia, Carles Martí.
9: Bon
1: Ell
9: dia.
1: És comissionat de barris del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Comencem, doncs, si li sembla, Carles Martí, per fer una mica un balanç del que va ser aquesta qüestió. La primera convocatòria, aquesta primera convocatòria, que jo ara ho deia, que va deixar fora 63 municipis i molts projectes avui encara estan en fase normativa. Què ha anat bé i què no d'aquest pla, d'aquesta primera convocatòria, i què ha après el departament d'aquell procés?
9: Bé, la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris amb més dificultats del nostre país. No? Per tant, va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport i aquesta unió, aquesta complicitat forta entre administracions i també ciutadania per donar la volta a la situació en què es troben.
1: Comissionat, aquesta nova convocatòria de la que vostè ara feia referència exigeix que la transformació vagi més enllà de l'obra física i inclogui també acció social i comunitària. A la pràctica, això què vol dir? Perquè ens entengui tothom. Què hauran de fer els ajuntaments més enllà d'arreglar carrers, per dir-ho així?
9: Això ja era així a la convocatòria de l'any passat. És una característica d'aquesta nova tongada de convocatòries del Pla de Barris, perquè efectivament l'avaluació que es va fer de l'anterior Pla de Barris ens va indicar que dignificar l'espai públic, crear nous equipaments, és condició necessària, però no suficient. A molts llocs es va veure clarament que necessitàvem primer rehabilitar les cases, ajudar a rehabilitar els edificis de portes endintre dels habitatges i després reforçar molt aquest treball comunitari, aquest treball de cohesió social. Si no hi ha unes bones condicions de les persones, després la vida que es fa en aquests espais públics no canvia substantivament. Per tant, qüestions d'ocupació, qüestions de salut, qüestions contra la soledat, qüestions de treball conjunt, d'integració, són imprescindibles perquè un barri canviï. No n'hi ha prou només, encara que és imprescindible, en dignificar l'espai públic i els equipaments i els serveis, sinó que necessita també aquest esforç col·lectiu i comunitari.
1: Una de les característiques del pla i que heu, de la qual n'heu fet bandera és de que vol garantir l'equitat territorial. Però molts municipis petits no tenen equips tècnics per redactar projectes complexos i tampoc massa pressupost per cofinançar el projecte. Com evitareu que aquesta convocatòria acabi premiant només els ajuntaments amb més múscul administratiu i econòmic? I deixi'm que li faci una postilla encara. Aquest dia entrevistàvem a un alcalde d'un petit municipi del Vallès Oriental que ens deia: nosaltres no tenim la figura de secretari, ja sé que ara també ho esteu intentant resoldre, però no tenim aquesta figura de secretari i, per tant, és molt difícil poder accedir a aquest tipus de projectes, a aquest tipus de subvencions, a aquest tipus d'ajuts, a aquest tipus de plans.
9: Sí, aquest tipus d'ajuts i a tot, perquè realment la figura del secretari és absolutament imprescindible i per tant, per això, com vostè deia, s'estan posant mesures perquè es pugui solventar aquesta mancança greu d'aquestes figures en molts ajuntaments. No? tampoc el pla de barris és per solucionar tots els problemes de tothom a tot arreu.
1: No, però que hi hagi equitat territorial... No,
9: em refereixo amb el tema aquest dels secretaris i d'altres
1: coses. No, esclar que no. Això és una altra cosa.
9: El pla de barris el que vol centrar-se és en donar aquest suport als municipis per revertir aquestes situacions de vulnerabilitat màxima o important en algunes parts dels seus territoris. No? Llavors, amb els municipis petits, per una banda... accedeixen d'entrada 75% de finançament, de cofinançament per part de la Generalitat, i poden arribar al 90%. I per altra banda, nosaltres hem posat tots uns mecanismes per donar suport a aquests municipis en la redacció de projectes, especialment a través de la col·laboració amb les diputacions, que són les administracions que coneixen millor aquesta realitat i que estan més avesades a donar suport als municipis petits. No? Tenim molt present aquesta realitat. El programa no vol excloure ningú, vol arribar a tot arreu. A qualsevol manifestació de vulnerabilitat en qualsevol dels entorns, cascs antics, barris perifèrics, urbanitzacions, municipis petits, i per tant aquesta és la nostra filosofia. I de fet, en la primera convocatòria, dos municipis de menys de 5.000 habitants, entre els 20, és una proporció, jo crec que raonable, van accedir als fons i de fet estan molt contents i han començat a treballar amb el nostre, i de fet

0: que hem preparat, que vam preparar, que estan a les bases de la convocatòria, d'acord amb els criteris, hi ha 11 criteris que fixa la llei sobre què s'entén per vulnerabilitat urbana, els hem transformat en 26 indicadors, i aquests 26 indicadors doncs, són els que, calculant-se, generen doncs, una avaluació complexa i compartida d'aquesta vulnerabilitat. Hi ha indicadors socials, per exemple, l'índex socioeconòmic territorial, que pesa molt, que elabora l'IDESCAT, però hi ha també indicadors físics sobre l'estat dels habitatges, sobre l'estat de la via pública, sobre les dotacions de verds. Hi ha aquests 26 indicadors que ens guien per identificar realment de manera objectiva quins són aquests barris vulnerables.
1: I si em permet, abans d'acomiadar-lo, Carles Martí, li haig de preguntar una mica sobre l'actualitat, sobre aquests escorcolls a la seu del PSOE Madrid ordenats per l'Audiència Nacional. El magistrat Santiago Pedraz també requereix al PSC informació i documentació relativa a les eleccions catalanes del 2024 i crec entendre que Junts, em sembla, i el Partit Popular i Vox fins i tot em sembla que ja estan demanant que Salvador Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. No sé, una primera reacció sobre aquesta qüestió?
0: Desconec absolutament aquest requeriment, aquesta demanda. No sé a què es refereix, però en qualsevol cas estic absolutament convençut de que no hi ha cap irregularitat en el desenvolupament de les campanyes, que a més estan fiscalitzades a tort i a través i que, en fi, no, mai ha sortit cap element que pugui ser contradictori amb res de la legalitat.
1: Carles Martí, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Perdoni l'atracament gairebé amb armada, però li havia de fer. Que vagi molt bé, esperem que torni un altre dia fent més valoració del Pla de Barris, que és de moment el seu territori.
0: Encantat, hi hauran 3 convocatòries més com a mínim, o sigui que tindrem oportunitat.
1: Doncs va, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I avui és el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada que crida la reflexió sobre greuges encara persistents, com el biaix de gènere que tot sovint pateixen en l'atenció sanitària que reben. La presidenta de la Societat Catalana de Salut amb perspectives de sexe i gènere...

0: Com històricament la recerca ha estat androcèntrica i el model, per tant, que estem aplicant ho segueix sent encara, és que les malalties que afecten majoritàriament a les dones han estat fins a dia d'avui molt menys estudiades. O sigui que efectivament hi ha menys inversió encara a dia d'avui en recerca amb dones que amb homes.
1: A les portes de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny, hem volgut conèixer la petjada del Vaticà a la ciutat. En aquest sentit, SEAT conserva encara el prototip de Papa Mòbil dissenyat en només 15 dies, l'any 1982, per a la visita a la capital catalana d'aleshores Joan Pau II. A la nau de la Zona Franca, on es conserven els models històrics de la marca automobilística, hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquest prototip.
2: Bon dia, Helena. Sí, som a la seu on SEAT conserva la seva memòria històrica. I dins d'aquest capítol de memòria destaca el Papa Mòbil, aquest prototip que l'empresa automobilística va dissenyar i construir en només 15 dies, tot coincidint amb la visita del Papa, vull dir, a Espanya l'any 1982. Volem conèixer més de la història d'aquest vehicle amb Isidre López. Ell és responsable de SEAT Històrics. Isidre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Quina és la història que s'amaga darrere la construcció d'aquest vehicle?
3: Doncs la història és molt senzilla. Resulta que la comissió del Vaticà, que va venir prèviament a la visita per comprovar que totes les rutes estiguessin bé, els espais, etc., es van adonar que el cotxe oficial del Vaticà, que en aquell moment era un Range Rover, amb la urna recent instal·lada, no passava per la porta d'accés al Santiago Bernabéu i al Camp Nou del Barça. Llavors van contactar amb les autoritats. En aquell moment la SEAT era una companyia de l'INI, de pública, per tant ens van contactar i ens van demanar això, si teníem possibilitat de fabricar un cotxe per aquesta tasca. No? Llavors les mires ens quadràvem amb la plataforma del SEAT Panda, i per això van fer aquest SEAT Panda, que la gràcia és que es va fer en 15 dies. No?
2: I si era alguns dels elements que destacaries, la bandera, per exemple.
3: Sí, la bandera, com podeu veure, és de xapa perforada i pintada, perquè, clar, en 15 dies no donava temps a fer-la de roba, no? Com més noble, no? També tenim detalls com, per exemple, la roda, la llanta, porta un tapacú diferent, que ve del SEAT Ronda, que es va posar expressament perquè, si us fixeu, té forma de creu. És un homenatge, és un tribut a l'Església Catòlica, no?
2: I un altre element, sí. Isidre?
3: El parabrises és practicable, es pot baixar, com veieu, una mica semblant als de safari, no? Aquí el lema de Joan Pau II, que era el Totus Tus, i també tot aquest entrellat de tubos perquè la santitat es pogués agafar bé a l'hora de pujar el vehicle.
2: Això m'interessa molt, Isidre, i d'aquesta manera acabarem la connexió. Explica'm com es va pujar el Papa en aquest vehicle.
3: Bueno, es va fer aquest escaló per facilitar l'accés, i bé, va pujar així per darrere i, bueno, va fer tota la volta a l'estadi, no?
2: Doncs, Isidre, em permetràs poder emular d'alguna manera el Papa Wojtyla, poder pujar aquest Papa Mòbil, aquesta relíquia històrica de la memòria històrica de SEAT, també de l'empresa automobilística, fins i tot de la societat, l'economia de Catalunya. Doncs així, Helena, així va poder viatjar el Papa durant la seva visita al 1982. Hem pogut mostrar i hem pogut tocar també, i bueno, imaginem que podem viatjar per aquella Espanya del 1982 en aquest prototip dissenyat en només 15 dies per l'empresa SEAT.
1: Doncs temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Alexia Putellas, que hi va dir adéu definitiu al Barça, al Johan Cruyff.
4: Sí, exacte. La victòria sobre la Real Societat va ser el seu darrer partit amb la samarreta blaugrana després del comiat institucional al matí al Camp Nou. Al vespre ho va fer sobre la gespa i va tancar així 14 temporades de blaugrana en què ha guanyat 38 títols. Va ser un càlid homenatge al que li va oferir l'afició del Camp Nou, entregada al seu però no va ser l'únic comiat, ja que també va ser el darrer cop a l'estadi per a Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Al final del duel, Alexia va fer balanç del seu pas pel Barça i va parlar de la nova etapa que viurà a partir d'avui.
5: El camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment. I ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
4: La nit va ser rodona, amb un nou triomf de les campiones. Les blaugranes van sumar la 28a victòria en 29 jornades, imposant-se per 2-1 a la Reial Societat. Clàudia Pina va obrir el marcador, però les basques van tornar a empatar. Aitana Bonmatí, aprofitant la passada d'Alexia, va fer el 2-1 definitiu. També va disputar el penúltim partit de Lliga l'Espanyol, que va empatar 2 a Riazor. Les de Sara Monforte es van avançar en dues ocasions, amb els gols d'Ona i Naima, però el Deportivo va igualar el marcador. El 2-2 va arribar al minut 88, ja pràcticament sense temps per la reacció. L'empat manté les blanquiblaves dotzenes a la taula. El Barça, en aquest cas masculí, està a punt de tancar el primer reforç per a la propera temporada. L'escollit és el davanter anglès Anthony Gordon, que arribarà procedent del Newcastle a canvi d'uns 70 milions d'euros. L'acord amb el jugador nascut a Liverpool ara fa 25 anys és total i l'únic que falta per tancar l'operació és la revisió mèdica i la signatura. Tot plegat es podria produir en qüestió d'hores o de dies, ja que Gordon és un dels escollits per Tuchel per disputar el Mundial amb el combinat britànic. I el Barça ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la propera temporada com a entrenador de l'equip de bàsquet blaugrana. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescisió de 400.000 euros marcada pel contracte que el lligava a l'entitat fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a entrenador blaugrana. Avui a 11:45 oferirà una roda de premsa. I el Catalunya s'ha avançat en l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo amb un triomf sobre l'Atlètic Barceloneta per 14-9. La victòria permetrà a les gracienques afrontar la tornada dimecres vinent a la piscina marinera amb 5 gols de renda. D'altra banda, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la final de la divisió d'honor femenina davant el Mataró. L'equip andreuenc va guanyar per 10-8 amb 3 gols d'Ari Ruiz. El segon assalt serà dissabte a la capital del Maresme. Doncs el Catalunya a Europa i el Sant Andreu a la divisió d'honor agafen avantatge.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
4: Fins demà.
1: I vosaltres, gràcies per l'atenció i guardeu-vos de la calor. Fins demà.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada. Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalers admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat en causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia de plena canícula amb màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la nit es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
1: La ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
8: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigut. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Perquè entre elles es troben doncs, toxines, es troben diferents greixos que s'han anat oxidant durant el procés de la nit, també el roce, no?, de la nostra pell sobre els coixins...
2: El cobrellit...
1: Bueno, el cobrellit, clar, arriba un punt...
2: El llençol,
1: el
2: que
1: llençol,
2: sigui, no?
1: Al final...
2: Perquè ara ja estem en un moment que ara, com a molt, un llençol, no?
1: Sí, un llençolet, eh? Ara ja comença, i a més amb aquesta onada de calor, sisplau, ens hem de protegir molt, eh? Perquè el sol ha vingut molt fort i molt ràpid.
2: Sí, bueno, com ho preveiem, eh? Perquè és això que diuen, primavera, podríem dir que no hi ha. Igual que tardor, quan, aquest any passat tardor hi va haver, però el que és primavera jo diria que ha passat tan ràpid.
1: Ha sigut una primavera light,
2: sí.
1: Ràpida, no?
2: Sí, però sí. Tal i com anem així.
1: I tant. Així. Doncs important aquestes rutines per poder retirar tots aquests greixos, totes aquestes toxines que la nostra pell s'agrega. Llavors, un cop hem netejat la pell, hem d'aplicar un bon cosmètic i una bona protecció solar. Per això jo us porto rutines, començarem amb les rutines. Doncs primer farem la rutina de la pell seca. Li anem a dedicar una miqueta a la pell seca.
3: En principi hi ha gent de tot tipus, eh? Hi ha alumnes que t'arriben que estan escolaritzats en francès, alguns en àrab, han estudiat amb el Corà i, per tant, estan alfabetitzats.
2: Sí,
3: en un altre idioma,
2: és que
3: però estan alfabetitzats.
2: Hi ha aquesta diferència. Els que no estan de cap de les maneres i són els més difícils.
3: Són els més difícils perquè han d'aprendre la llengua i han d'aprendre no només el parlar, sinó escriure.
2: Clar.
3: Això és molt complicat. Però no són tants els que ens arriben. No són tants, eh? També us ho dic. Per tant, clar, aquestes formacions han quedat com molt... no són residuals, perquè per nosaltres són molt importants, perquè formen part d'aquest servei comunitari, i de fer aquest arrelament, però sí que són les menys demandades. I les altres doncs són les que més demanda tenen. També té a veure amb la formació de les persones. Les persones comencen, quan es jubilen, encara tenen moltes ganes de fer activitats. I nosaltres els hi oferim, els estem oferint aquest espai.
2: El paper de les llengües, no?, que és molt important, i de fet el paper de les llengües estem parlant que no només és l'anglès, aquí també hi ha alemany. Vull dir que,
3: sí.
2: Per això dir, aquí... Quin paper tenen dins de l'escola i com són la gent que s'hi apunta, no?
3: És molt curiós perquè, t'explico, nosaltres els professors tenim unes formacions, nosaltres venim d'unes carreres i unes formacions. Quan entres a l'escola d'adults, això no tinc...
1: De netejar-la, sentim notes de tibantor sobre la nostra pell i probablement no necessiti mai agents que siguin massa agressius. Llavors, què necessita al matí? Netejadors suaus, val? Cremes netejadores, vull dir, podem fer servir llets o tipus de mousse que siguin molt emolients i que ens ajudin a tindre flexibilitat a la pell, tònics hidratants, hem de netejar la pell però després l'hem de tonificar, hem d'evitar tot tipus de component que porti alcohol, perquè els tònics o les locions normalment porten alcohol com a conservant o com a allargador de la loció, llavors els hem d'evitar.
2: Millor després tu ens dones un consell casolans que segur que no duran gens d'alcohol, perquè a vegades el que comprem, tot i que sigui molt car, que moltes vegades pot ser així, que sigui
1: sí, evidentment.
2: Productes molt cars, i a lo millor porten alguna cosa que justament no
1: clar,
2: sigui com
1: que
2: aquest
1: any. No ens va bé. Llavors...
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Bon dia, Caldes. Avui és 28 de maig i el món es lleva a un recordatori que no pot quedar en segon plan. Avui se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, una jornada que ens convida a mirar de front les desigualtats que encara travessen la salut femenina, a denunciar l'endocentrisme sanitari i a reivindicar els drets de totes les dones a una vida plena, lliure de violències i amb una atenció mèdica que les escolti o que ens escolti, ens respecti i ens tinguin en compte a totes, a les sanitàries, a les metgesses i a les persones, que a totes les dones que són que ens afecta tot, no? És un dia que neix del moviment feminista, no de les institucions. Un dia que ens recorda que la salut no és només una qüestió biològica, és una qüestió de drets, d'igualtat i de justícia social. I que quan les dones no són vistes, quan no són escoltades, quan els seus símptomes es minimitzen, es patologitzen, el que falla no és el cos, és el sistema. Amb aquesta reflexió iniciem el fòrum d'avui, que ja sabeu, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, aquest espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé dues hores compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquesta, com hem dit abans, gairebé dues hores de fòrum. I encara gira per abraçar. Sí, dones, dones immenses. També vull fer un recordatori, tot i que ja he fet aquesta obertura del programa, doncs a les metgesses, als metgesses que cada setmana, cada dimarts, ens acompanyen a la Sanitat a Debat, la Xesca Sabater, la Pilar Loncan i la Mariluz Talavera. I també recordar que ahir es va fer, justament per commemorar aquest dia, un acte a la Biblioteca Municipal, protagonitzades per Pilar Loncan i Xesca Sabater. Elles, com a metgesses, van fer precisament d'aquí del que jo he comentat una mica, doncs ja van fer molt, molt, molt més. I a més, dins de la part que li pertoca com a metgesses i conèixer bé l'actualitat del sistema sanitari. Doncs és això, avui per recordar-les. I ara sí, doncs és això, comencem. Comencem en aquesta primera hora, tots just després d'aquest Parlament meu. Com no ens dona temps, avui no farem un tal dia com avui. Senzillament ja he recordat aquest dia temàtic, que és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. I sí, de seguida, ara mateix, començarem ja. Iniciarem la nostra trobada de dijous, que sempre és, diem, endavant les atxes! Doncs sí, endavant les atxes, en Susana Corxo, que la tenim ja aquí.
2: Hola, bon dia, Conxi. Bon dia a tothom.
1: Bon dia a tothom. I bon dia també per la nostra salut, no?
2: Exacte.
1: Recordant aquesta Exacte. Salut tan important.
2: És molt important.
1: I des d'aquí, des de Catalunya.
2: Cuidem-nos molt.
1: A vegades, mira, has sentit aquesta obertura? No sé si ho he dit tot bé o potser algunes... A vegades em queda la pronunciació perquè se me treballa la llengua, no?
2: I a veure... el que interessa ara és el contingut. Anem Clar. Per contingut.
1: I el contingut que està bé, no?
2: Exacte.
1: Si, sobretot tenint aquest important, recordatori.
2: És important, exacte.
1: Perquè, com hem dit, o dic molt sovint, tots els dies són els dies de la dona. I tots els dies també són el dia de la salut de les dones.
2: Exacte.
1: És a dir, ens queda molt, s'ha avançat molt, però encara queda molt. Per aconseguir. Exacte. I esperem que siguem avançant, que no hi hagi un retrocediment.
2: No, pas a pas.
1: Un retrocés, podríem dir.
2: Tota pedra fa paret i anem avançant, ara un pas, ara un altre, i anem tirant endavant.
1: Pues mira, sempre recordant, jo estava amb el sumari i m'he quedat sense dir tot el sumari, i hem d'anar les altres. No he recordat la segona hora, perquè la segona hora de 10 a 11... estarà dedicada avui a la cultura, però cultura en majúscula. És per què? Perquè tenim tres convidats que ens acompanyaran unis per un mateix fil, la creació, la paraula i l'art. Serà Pablo Eguren Casal, escriptor i editor uruguaià, Josep Checa, poeta i escriptor calderí, i Esther Tenedor, artista en moltes disciplines d'aquí de casa nostra també. Doncs això, tindrem l'honor de comptar amb la seva presència davant aquesta visita que Pablo Eguren està fent a Barcelona i també a la nostra vila, en el marc de la presentació oficial número 92 de la revista Alfareros, la revista literària Alfareros, de la que ell, Pablo Eguren, n'és editor. Una trobada cultural que ha estat possible gràcies al vincle i la col·laboració directa amb Josep Checa i Esther Tenedor. I ara sí, iniciem aquest recorregut per la nostra plaça pública, sempre oberta i participativa. I com hem dit, comencem amb Endavant d'Assatges, que ja l'hem anunciat abans d'acabar.
2: Amb força, clar que sí.
1: Doncs vinga, doncs endavant l'assaig. Susana, avui, com cada setmana, ens portes un bon menut, un menut
2: sí,
1: bastant.
2: Un repàs.
1: No, i un menut complet, a l'hora de, sí. del contingut. Vull dir, no és que ens lo mengem, sí. Però sí que ens entra per... ens omple...
2: Exacte.
1: El cos.
2: Va, confiem que sigui així.
1: Sí, doncs mira... No. És avui precisament, ho dic així de primeres i tu de seguida doncs, ja omples el contingut. Plans locals d'impuls del català al 2000, que jo havia llegit al 2627, digo, això no pot ser, ha de ser el 2027.
2: Potser no ens ho vaig posar bé, potser...
1: No, que a vegades escrivint, i me passa sovint, no? 2027, és que diu, ostres, sí que ens anem
2: sí.
1: Cap amunt,
2: vull
1: dir,
2: avancem
1: molt, no? 2627, no sé qui estaria per aquí, no? Doncs això, d'aquest impuls als plans locals per al 2027, busca mots, projectes de videojocs, vocabulari del bàsquet i el catalanitzador del català. Catalanitzador de Google. Això, per una banda, barbarismes que cal evitar, les paraules nostrades que val la pena recuperar i frases fetes. I per acabar, la música. Això ja ho anirem dient i ho anirem sap. A partir d'ara, és tot. És tu qui ho has de començar. Vinga, plans locals per impulsar la llengua pensant en aquest 2027.
2: A veure, des de la Generalitat, doncs, el que s'ha plantejat doncs, és els plans locals d'impuls del català a tot arreu, a tot el que és Catalunya. Què és el que vol fer? Doncs portem ja tot el que és el 2026 en diferents mesos, de manera alternada, doncs s'han fet diferents reunions perquè el que vol és convidar els alcaldes dels diferents municipis que formen el país per tal de promoure el català, per tal d'anar tots a la una. I ara és quan s'ha elaborat, doncs aquesta és una guia per elaborar aquests plans locals d'impuls al català. Per què? Doncs per promoure i reforçar l'ús de la llengua, que perquè dins de cada municipi són necessitats diferents. No és el mateix, potser, les necessitats pel que fa a promoure la llengua a Granollers, que aquí a Caldes, que a la Llagosta, que a Montmeló o que a la Garriga. I és per això doncs, que cada municipi ha de treballar les seves necessitats. Com? Doncs en un primer lloc ha d'haver-hi una diagnosi, és a dir, s'ha de fer un estudi de veure com és el poble, quines necessitats de llengua té, cap a on hem d'anar, en aquest cas jo ara estem pensant ja en Caldes, i aleshores, a partir d'aquí, establir uns objectius i unes mesures d'actuació. Com ho podem fer, doncs, ara per ara? Doncs no és només qüestió, de vegades diuen, sí, és que tot val molts diners, no és qüestió de diners, no sempre, a veure, tot ajuda, evidentment, però el que sí que interessa és tenir idees, és reunir-se i fer propostes. A partir d'aquí, doncs, plantejar un calendari i sí, aquí sí cal, si és necessari, doncs afegir-hi un pressupost per tal de tirar endavant els diferents projectes dins de cada municipi. És evident doncs, que en el cas de Caldes nosaltres hem començat ara a fer aquestes trobades, aquestes reunions ja per elaborar aquests plans locals d'impuls del català. Estem veient doncs, necessitats potser pel que fa a la llengua als comerços, estem veient potser també aquest compromís social, no només perquè jo sigui catalana, parlo català només amb els meus amics, no, sinó impulsar el català més enllà del nostre entorn, promoure'l, i aquesta és una de les línies que des de Caldes es vol seguir. Per tant, aquest compromís social nivell. També s'ha parlat, s'ha plantejat el tema de la llengua a l'esport o la llengua a les entitats, però ara per ara, tots just estem a les beceroles aquí a Caldes, d'organitzar tots aquests projectes que volem tirar endavant entre 26-2027. És per això doncs, que aquí a Caldes també es va fer prèviament hi ha un estudi pel que fa doncs, en aquest cas a l'Ofercat, és a dir, l'oferta del català a nivell comercial. També tenim unes dades, disposem des de la Generalitat, ens proporciona doncs, unes dades que a través de l'IDESCAT, que és sobre l'ús de la llengua, però nosaltres a partir d'aquí doncs, volem fer doncs, un estudi a partir d'un DAFO, de valorar doncs, les debilitats, no? En aquest cas les fortaleses que té el municipi per promoure la llengua i bé, doncs, ara doncs, estem a veure com ho podem engegar. Què vol dir? Doncs, que a veure si vosaltres teniu alguna proposta, considereu que cal tirar per una banda o una altra pel que fa a la llengua aquí al municipi, doncs ja sabeu que podeu contactar amb l'oficina de català i dir la vostra, vull dir que sempre us escoltarem i sempre, doncs, com dèiem, es pot anar afegint les vostres idees. Una cosa és el que veiem nosaltres com a tècnics que volem promoure la llengua, una altra cosa és l'Ajuntament i una altra sou vosaltres, doncs, el poble que ens escolteu i que ens voleu fer les propostes. Us animo, per tant, des d'aquí, que si veieu doncs, aquelles necessitats més urgents en una banda o en una altra, que ens ho feu saber, ens ho digueu aquí a l'oficina de català.
3: Molt bé, doncs així ho anirem fent i segur que el públic doncs, també ho fa o ho tindrà en compte. I si no, doncs es toca una altra vegada doncs, incidir, no?
2: Exacte, vull dir que anem endavant.
3: Recordar.
2: Va, hem parlat del català aquí a Caldes. Ara anem una mica més enllà i el que volem és parlar sobre el vocabulari del bàsquet. El Centre de Terminologia Catalana, el TERMCAT, va elaborar un diccionari d'esports en el qual doncs, tenim diferents terminologies referents al tema, però sí que en vam parlar temps enrere, però ara s'ha centrat en el bàsquet. Vull fer referència al bàsquet perquè d'aquí a dues setmanes es farà el gran dictat aquí a Caldes amb les diferents escoles i el tema que estan treballant ara a les escoles, estem parlant d'alumnes de cinquè de primària, és el bàsquet. Se'ls ha proporcionat un vocabulari, se'ls ha donat doncs, una guia de quines paraules cal anar treballant, quines són correctes en català, i a partir d'aquí s'estan preparant per formar part d'aquest gran dictat, que serà el 9 de juny. Per tant, des d'aquí ja us informo.
3: Crec que ja sabien, no sé si aquesta serà, jo no sé.
2: La desena edició.
3: Ostres, s'ha de celebrar i ho presentaràs tu?
2: Bé, en principi ja tenim
3: O bé alguna persona
2: sí,
3: concreta.
2: Sí, ja tenim el dinamitzador, però ja ens hem organitzat doncs, que el dia 9 de juny, a les cases dels mestres, de 10 a 12, doncs estarà previst aquest concurs, aquest gran dictat.
3: No,
2: i aquest any
3: va molt bé,
2: perquè desè any, vull dir que estem contents.
3: Desè anys, vull dir, els alumnes s'ho passen molt bé, els participa, però crec que com és obert, les famílies també.
2: I tant, esclar.
3: Vull dir que és important. Això de buscar mots.
2: A veure, el tema de buscar mots, sí, és una aplicació que us la volia comentar, perquè és un repte diari. Hi ha aquesta aplicació que és per jugar i conèixer la llengua. Com? Doncs, a veure, tot va començar per uns estudiants que van dir, a veure, com podem promoure la llengua, però que sigui ràpida, que sigui àgil, que agradi, que enganxi, que no la gent no s'hagi d'aturar a llegir molt, que és el que jo de vegades potser difonc aquí, doncs no, això, tot més visual. Doncs cada dia fan un repte de llengua, i, per exemple, doncs has de fer una foto amb un objecte que tingui doncs, la doble L o la doble R, i a partir d'aquí l'has de penjar. És una aplicació en la qual doncs, tu hi participes. Ara ja van per més de 500 participants que el que fan és que cada dia doncs, aposten per aquest repte. Doncs, l'altre dia era això, una paraula amb doble R. Busques algun del teu entorn, fas foto, la penges i així es va afegint totes les persones que hi volen participar. No sé, un altre dia doncs, busca una paraula que contingui la síl·laba sol. No? I vam, ara, per exemple, vaig veure...
3: Parasol? No
2: per
3: sé.
2: Un va penjar un girassol, vull dir, i són reptes de llengua, que en aquest cas doncs, és una manera més dinàmica.
3: I tant, i passar-s'ho bé. Vull dir, sí. I a més, doncs, enriquir el vocabulari,
2: això
3: és el més important.
2: Sí. Han fet ja, doncs, en aquest cas, tenen treballat a través de la IA, que sigui qui realment verifiqui que allò és correcte o no. Ja tornem, ja anem cap a la IA.
3: A vegades ho verifica,
2: Sí,
3: però també s'equivoca bastant.
2: Aquí.
3: Jo a vegades li he de dir, O sigui, a vegades es busques persones, no?
2: Sí.
3: I li poses, doncs, i tal. I diu, per exemple, en una persona molt coneguda, i posa l'any 1963, data de naixement. I l'he corregit, digo, no.
2: Exacte.
3: Aquesta no és la data.
2: Això, sí,
3: I, no, i t'ho agraeixen, perquè dice, sí, i després te dona una altra vegada el que tu has demanat, correcte, no?
2: Exacte.
3: O sigui, si és la biografia o el que sigui, demana, però posant aquesta data. Ja. O en una altra que posa i te posa l'ofici de la persona, sí. Jo què sé, se ho inventa, pues a Ferrer, digo, a veure, aquesta persona ha estat pagès. També t'ho rectifica.
2: Clar, dir, això tu vas ajudant a promoure que la IA funcioni clar, com
3: exacte.
2: Cal, perquè si anem verificant...
3: A vegades hem d'ajudar-li nosaltres, i d'aquesta manera, si una altra persona busca el mateix, doncs ho trobarà més bé.
2: Exacte, sí.
3: Es tracta d'això.
2: No li donem importància, però no. Clar, cal que hi hagi doncs, algú al darrere, ara per ara, necessitem que hi hagi les persones, que som qui en aquest cas hem de donar el vistiplau.
3: Doncs, a veure, el catalanitzador de Google, com va aquest tema?
2: Bé,
3: perquè,
2: doncs.
3: A veure, Google, per lo general, te resol també molt temes, i sobretot si tu demanes sinònims, el que sigui, no? Penso que està funcionant bastant bé. És a dir, podríem dir que cada dia va millor, millora també, perquè és el que també diuen, sempre no, sobretot en els traductors, no?
2: Sí.
3: O traductors més que correctors, perquè si tu poses, jo sé, un escrit que és en anglès i el poses traduir al català, penso que ara està bastant millor que fa uns que tens enrere.
2: Sí,
3: vull dir que veies més equivocacions, no? I depèn de quin buscador te posis o traductor, t'ho farà més bé o més malament.
2: Això també és veritat, eh?
3: No sé si... A tu t'agrada, crec, que el Softcatalà.
2: Sí.
3: No sé per què.
2: Sí, no sé,
3: igual m'ho invento.
2: No, clar, a veure, és que el Softcatalà sempre el Softcatalà, però perquè és que no només
3: tradueix... No, i té una trajectòria.
2: A més, de fet, el Softcatalà també té aquest que et fa per catalanitzar, com pots catalanitzar l'ordinador, que això també va molt bé, et dona les diferents pautes i a partir d'aquí pots tenir l'ordinador en català, vull dir que això també s'agraeix, vull dir que... Però al marge del que és el Softcatalà també hi ha... Ara el que volíem parlar d'aquest catalanitzador...
3: Del Google.
2: Si teniu, en aquest cas, si anem treballant amb el Chrome, el que sí que tenim és que han fet aquesta extensió gratuïta del Chrome, en el qual tu entres aquí a Chrome i has de buscar en el Web Store, és a dir, allà busques tota la galeria, el que és el catalanitzador de Google, i només és afegir-lo. Un cop l'afegeixes, doncs, què farà? Doncs que per defecte sortiran les entrades en català. Ara per ara, com que tot és qüestió d'algoritmes i hi ha altra gent que busca en altres llengües, com és la germana nostra, el castellà, doncs és evident que surt molt en castellà. Doncs bé, d'aquesta manera sortirà per ordre, però sortirà prioritzant el català. També sortiran altres llengües, evidentment, però el catalanitzador el que vol és això, que en primer lloc es vagi avançant i vagi sortint en català. Per tant, és una eina que ens pot anar molt bé, perquè jo no sé vosaltres, però a mi em fa molta malícia allò que entres a Google, busques informació i patapam, en primer lloc et surt en castellà.
3: Sí, no, i això, jo a vegades no me n'adono, obres, però me dona, jo sí que obro i me dona les dues opcions, però no a vegades no me'n recordo, perquè tinc català i castellà, o a l'inrevés, castellà i català. I si no me'n recordo de donar-li en català, me trobo després i dic, ui, això no, faig, he de fer marxa o tornar-la. A vegades no et dona la possibilitat de canviar-te. I perquè diu, a veure, si jo la llengua la busco, diu que és tancar i tornar a començar.
2: Clar. O de vegades jo el que faig, busco la paraula...
3: I aquesta manera és a través del Softcatalà, tu lo pots tenir
2: no,
3: tot.
2: Entres a Chrome i busques el Web Store, és a dir, el que és on tenim aquí tot l'aparador, perquè ens entenguem, i aquí doncs és buscar, en aquest cas, el catalanitzador de Google. Altres vegades, jo, per exemple, doncs, acostumo a posar les paraules i poso jo al costat d'allò que estic buscant, en català.
3: No, sí, a vegades ja ho faig així.
2: No,
3: si no me l'ha fet, ja ho poso. en català. Sí, sí. Ho fa, eh?
2: Sí, sí, sí, mira, dintre de tot, clar, al cap i a la fi no deixen de ser màquines i, si més no, ja estan preparades però perquè entenguin segons
3: també
2: què.
3: També a vegades el que tu busques, pel que sigui, per això te dona aquesta... Jo ja sempre ja dic, ja m'he deficit perquè tens opció castellà i català, perquè és possible, si tu te quedes en el castellà, ja no et dona l'opció, perquè moltes vegades està en castellà, però si tu el poses en català, tu tradueix.
2: Ah, sí.
3: També has de... Sí. Te l'has de mirar una mica, perquè sí, sí. Aquesta traducció...
2: És que sí, ja. Vull dir, cada vegada tenim feina per buscar...
3: Quan... Però te fa ja una feinada, el fet de...
2: Sí.
3: Tot i que tu hagis de corregir algo perquè després clar. Si el llegeix, ui, això no és correcte.
2: Exacte. Sempre hem de ser-hi allà, les persones allà al darrere per donar el vistiplau i ja està. Mm. Va, un altre punt que tenim és parlar sobre l'impulsa, que és la crida de continguts audiovisuals. Què és això?
3: Això sí, te pregunto jo. Et pregunto.
2: Bé, perquè,
3: impulsa,
2: perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a 3CAT, depenent de les seves necessitats, el que fa de vegades doncs, és proposar concursos per tal que aconseguir el material que desitja. És a dir, no sempre pots tenir el teu abast de manera ràpida, no sempre tens tot allò que necessites, i en funció, doncs, ja sigui, de vegades necessiten doncs, contingut d'animació, documentals... o documentals, en aquest cas, més que temes de ficció, temes... Aleshores, el que fan convocatòries, i en aquest cas s'anomena l'Impulsa, que és una crida per tal que la gent, allò que, mira, vas remenant i dius, ah, mira, doncs potser jo puc aportar, puc donar contingut interessant, en aquest cas, depenent de les necessitats. Són concursos, perquè ens entenguem, i el que volen, doncs, és elaborar projectes a través, doncs, de qualsevol usuari. Ara per ara, remenant, l'únic que és per ara està el projecte que hi ha ara doncs és d'un videojoc, crear un videojoc i el que volen doncs és que a més doncs, sigui amb música, que sigui tot del país perquè ens entenguem i tenim fins al dia 5 de juny, si no m'erro. I què han de fer? Doncs és elaborar aquest videojoc amb la música i una convocatòria, cada convocatòria, depenent de la temàtica, depenent de les necessitats, doncs el premi, millor dit, és un o altre. Ara, en aquest cas, doncs, per aquesta necessitat s'ha creat doncs, aquest concurs, que s'anomena Impulsa, i ara doncs, volen aquest videojoc. Aquest videojoc, doncs, quan ens arribi i tinguem el guanyador o guanyadora, doncs tindrà doncs, 300.000 euros per poder projectar, doncs, tirar endavant el seu projecte entre finals de 2026 i principis del 2027. Per tant, és una bona manera de promoure des de nosaltres, des de la gent del carrer. No sempre és tot a través de professionals, sinó de vegades hi ha gent doncs, que hi entén i agrada la matèria i potser doncs, no hi treballa i pot anar-hi. Ara no fa gaire, ha sortit, per exemple, un videojoc en català que es titula Manairons, no sé si us sona, doncs bé, Manairons també està elaborat d'aquesta manera, és a partir de concurs, la gent es va presentar i va. I Manairons doncs, és un joc d'acció que el que vol doncs, és estar creat, i és divertit perquè és a través de llegendes i de fullets del Pirineu i l'han elaborat doncs, a partir d'aquí. És una manera de fer joc, de treballar, doncs, en aquest cas, diferents eines i fer país.
3: Home, està bé, no és el fet que et posis, perquè a vegades quan penses en videojocs, normalment són aquests videojocs de matar, de guerres,
2: exacte.
3: De lluites i
2: no,
3: tal, vull dir, fer-lo d'aquesta manera,
2: manera és més...
3: Home, sí. I tant, és el que s'ha de fer justament, o sigui, serveix també com per educar.

0: Sí. Tot el que porti educació, tot el que porti...
1: Endavant.
0: Pues endavant. Uh-huh. No sé, ara que entrarien en barbarismes...
1: Va, som-hi, som-hi.
0: Barbarismes que cal evitar, com
1: sí.
0: sempre.
1: Va, n'he replegat uns quants perquè hi ha diferents diccionaris pel tema barbarismes. N'he replegat uns quants amb la M, eh? Vull dir, barbarismes que comencen amb la M.
0: Ui, per començar podríem dir aquell que pot ser que... que ja em sentis el que va mer...
1: Bé, però que...
0: no és un barbeig.
1: Exacte, no, mer, aquest el tenim prou que...
0: Si ho si dic en castellà, o sigui, és que,
1: mateix,
0: és ja que fins i tot ho dius en l'idioma que ho diguis i és el mateix. Exacte. Vull dir, sí, merda en català, merda en
1: de
0: francès.
1: Conxi, en diferents llengües.
0: Ai, en anglès no sé com es diu.
1: És igual, deixem-ho estar. No m'interessa aquest tema.
0: Com? Shit. Shit, eh?
1: No m'agrada. No m'agrada.
0: Ah, pues, que era com més... Una mica... No saps el que estàs dient, Xip, és una merda.
1: Va,
0: això és el nostre...
1: Les merdes no, anem a coses més.
0: El nostre tècnic hi sap molt.
1: Sí, exacte.
0: Sí, pot ser a vegades a través de la música, a través de la... I
1: també,
0: no només, i a través del fer de fer servir sempre el portàtil, l'ordinador, no? Que te trobes moltes paraules
1: sí.
0: en anglès.
1: Sí,
0: jo de les que sé, precisament, és a través d'aquí.
1: Sí. Doncs a veure, tenim, per exemple, primer, la menopàusia. Val, no tenim menopàusia.
0: És menopausa.
1: Clar, en català és menopausa,
0: menopausa.
1: Perquè és una pausa. Menopausa, i amb una S sonora, menopausa. Mm. Després tenim, per exemple, la paraula manteca, que aquesta sí que me l'han dit a vegades. Doncs,
0: és mantega. No,
1: una cosa és la mantega, que seria en castellà la mantequilla,
0: sí.
1: Però la manteca... en castellà, manteca en castellà és llard en català.
0: Sí, exacte,
1: és
0: manteca,
1: llard,
0: exacte.
1: Per tant, una cosa és llard, una altra és mantega.
0: És el llard que és ve del porc.
1: Exacte.
0: Sí.
1: El llard, doncs, per fer...
0: El que sigui.
1: Per exemple, doncs,
0: moltes vegades...
1: Per fer...
0: Ara, però millor no fer-la servir, no? Perquè
1: no,
0: justament
1: perquè
0: la manteca no és bona. El llard no és bo per la salut, no? Sí que ho fan servir... encara en moltes per elaborar, jo què sé, fins i tot masses,
1: exacte.
0: Massa de pizza, massa
1: sí,
0: de nos, per fer, com tu has dit, les ensaïmades, tal. Però si tenim o bé la mantega, o amb un bon oli d'oliva, vull dir que
1: ja
0: ho
1: està,
0: fas també,
1: ja
0: eh?
1: Està, ja
0: i no
1: està.
0: Necessites aquesta llarga. A veure, en el seu dia també anava bé, no? Si, i si no hi ha altra, si no hi ha altra cosa, pues bé.
1: Això.
0: Però el que tu dius, el que dius, eh? No el que tu dius, el que dius, el llarg.
1: Va, tenim la paraula màstil, la paraula màstil dels vaixells, doncs bé, no és
0: màstil
1: català.
0: Màstil d'una manera...
1: Ara, per ara, no està acceptat. Això no vol dir que d'aquí a 4 dies, de tant insistir, màstil, al final s'accepti. Ara, per ara, hem de dir un pal, un asta, però
0: vale.
1: Ara no està acceptada. Tenim la paraula també, el verb matxacar. El vaig matxacar. No. És molt, sona amb molta força, molta ímpetu, però no. La paraula, podríem dir, doncs, triturar, apallissar. Mm. Fins i tot tenim la paraula matxucar. Millor que matxacar. Matxucar sí que està acceptat.
0: Matxucar.
1: Matxucar. Després hi ha la paraula maromo. Aquesta em fa gràcia, perquè aquesta...
0: Maromo, és que no...
1: Sí,
0: no,
1: el teu maromo. Qui és el teu maromo? Diguem, la teva parella, pregunto així. Però clar, tenim la paraula que aquesta està molt bé, que és el teu manso, el teu paio. Vull dir, posats a dir maromo, que no és català,
0: que
1: i és
0: no,
1: allà amb un to que me n'enric, em passo una mica d'ell, doncs passem d'aquest maromo per paio, o per manso.
0: Aquest paio, sí. Que és
1: paio, en aquest sentit, així, igual que diem maromo, perquè a vegades...
0: Aquest paio, però que està proper a tu.
1: Sí, la teva parella, sí.
0: Sí.
1: Ah, exacte, el que va amb tu. Després tenim la paraula mansana, que aquesta és que vull fer èmfasi.
0: Ostres, mansana.
1: No, però no mansana,
0: però que...
1: de poma, no.
0: Ah,
1: no.
0: Vale.
1: De vegades...
0: La mansana d'aquí a...
1: Exacte.
0: Dues mansanes.
1: D'aquí
0: a
1: dues mansanes.
0: No.
1: Bé, ja ens agradaria, però no tenim aquesta paraula. Ho dic que ens agradaria perquè de vegades per explicar-nos costa. Però bé, no hi és. Amb la qual cosa, doncs, podem dir un bloc de cases o una illa, dues illes més enllà.
0: D'aquí a, jo què sé, 500 metres, és millor dir d'aquesta manera.
1: Bé,
0: o d'aquí
1: si saps calcular els metres, sí, perquè el que és jo no calcularia, a mi em costa.
0: Bueno, fas un càlcul així,
1: sí,
0: perquè dius d'aquí
1: sí.
0: a la plaça de la Font del Geó pot haver-hi, sí, 300, 200, 300 metres. No. O d'aquí a l'Ajuntament,
1: doncs
0: això,
1: si
0: també és el mateix, 200. Jo diria, No ho sé si realment és així.
1: I després tenim la paraula aquesta, avui,

0: i fer èmfasi.
1: Però per quina substitució? Lo de manzana, quina era la substituta? Podríem
0: dir una illa, un bloc de cases, sí, eh? Ja està. Per això dic que no acaba de donar el mateix, sembla que no doni el mateix.
1: No, és que estaria bé tenir-lo en una
0: sola. Ah, exacte.
1: Però que manzana no queda, tampoc
0: ja canta,
1: queda bé.
0: Que manzana fa mal a les orelles. I després una paraula, a veure, melena, atenció. Perquè és que melena, en català, com el que allò que,
1: a la melena
0: com
1: del
0: allò que
1: cabell.
0: Pensem, exacte, del cabell, doncs no és correcte. Podríem dir doncs cavallera, sí, però no melena, perquè melena, és que a més he tornat a buscar perquè jo ho sabia, però melena en realitat el que significa és una deposició o un vòmit de sang. Per tant, és una cosa molt desagradable. Elimineu melena del vostre cap, si voleu parlar del cabell, doncs parlem de cabellera, sí, però res de melena. No és allò, quina melena més llarga. No
1: tenim quina bona cabellera. Quina bona cabellera que portes.
0: Ah, exacte. Doncs és això. Sí? Bé, avanço perquè si no tinc temps.
1: Sí? És que tenim uns 4 minuts.
0: Va. Després teníem la paraula, bé, quan parlem del rellotge, hi ha qui li diu a les manecilles, hi ha qui li diu... Bé, el que en realitat...
1: Les manelles serien, en tot cas, si penses en les manelles de...
0: No, hi ha qui li diu manetes, mira, és una mica forçada la cosa, però encara podríem... El que en realitat li correspon en català serien les busques, la busca llarga i la busca petita. Són aquestes agulles del rellotge, doncs busca llarga i busca petita. Això és perquè, clar, n'hem estat
1: parlant... No, les manelles, la manella és això que... Les manelles podrien dir allò que te porten els policies, no sé, si és això.
0: No sé si està acceptat.
1: I, per tant, manelles en el rellotge, res.
0: I després ens quedaria, per exemple, els manguitos. Els manguitos, quan els nens, la canalla va a la platja, doncs no porta manguitos, és que, oi que sí, quan diem manguitos ja ens fa mal a les orelles, sinó que el que porta són braçals, bàsicament perquè porta aquí els braços i són els braçals. Per tant, fora manguitos. Va, i anem amb paraules nostrades. Vinga,
1: paraules nostrades. Aquestes paraules que ens agrada i que no fem servir gaire.
0: Ara, avui, quan parlaves, m'he fixat que tu sí que la feies servir, que m'ha agradat. De vegades diem a primera vista, però tenim una altra paraula més nostra, que és a cop d'ull. Anem a fer un cop d'ull.
1: I tu has dit a primera...
0: No, tu has dit a cop d'ull. I dic, mira, la Conxi sí que ho fa servir.
1: Fem un cop d'ull.
0: Anem a fer un cop d'ull. És que és una paraula maca.
1: Sí.
0: Més que a primera vista, un cop d'ull.
1: És que no sona.
0: Doncs, un cop d'ull. Per tant, tenim aquesta. Tenim el verb, a veure, el verb parar està molt bé, però tenim el verb aturar, que és més nostre. D'aquí ve estar a l'atur o en situació d'atur. Doncs és perquè és de la mateixa família. I després hi ha la paraula parlar, que està bé, molt bé, d'acord.
1: Però moltes vegades necessitem un substitut. Conversar?
0: Exacte, és que si ens adonéssim... A veure, us faig així una cantarella d'algunes que n'he trobat, com a sinònim de parlar. Tot depèn del context, evidentment, Però és que tenim enraonar, xerrar, barbejar, xerrotejar, explicar, comunicar...
1: Xerrameca.
0: Exacte.
1: Com ho faig jo sovint, no?
0: Narrar, exposar, manifestar, formular, fins i tot paraulejar, ratllar, gargantejar.
1: Ostres, que guai. Mira que
0: fer-la petar, garlar. Clar, és que en tenim tantes i sempre fem parlar. Doncs...
1: Què passa que... És com tu has dit en el context, clar, si jo, per exemple, estic avui parlem, no puc dir avui xerrem, no queda bé en aquest context, però si és el que jo estic fent per explicar un guió, així aquí, però sí que és veritat, va, xerrem una mica, parlem una mica, si estem de manera amigable, també.
0: Exacte, són diferents expressions que tenim. Després hi ha el verb entregar, que ve doncs del llatí, de l'integrare, però tenim la paraula lliurar.
1: El lliurament.
0: El lliurament, per exemple, de premis, no? I aquest és que entregar... a més, suposo que ara ja... Penso que hi ha més gent que ja s'hi està acostumant a aquest lliurar, lliurament, perquè aquest entregar, tot aquest acceptat...
1: La paraula firmar. Quin és la paraula correcta de firmar?
0: Firmar és correcta, però podríem dir signar.
1: Signar,
0: clar,
1: que és la
0: signatura.
1: La signatura,
0: exacte,
1: no la firma,
0: exacte.
1: La signatura. És que
0: són paraules més nostres, més, molt més maques.
1: Sí.
0: O un altre, l'adjectiu, quan diem il·lès, ha sortit il·lès, podríem canviar-ho per sa i estalvi.
1: Haurem de deixar-me, mira, que m'encanten perquè anem a la música.
0: Ai, que ens hem deixat les frases fetes per la setmana que ve, tornem frases fetes aquí per recuperar-la.
1: Digues una frase feta.
0: No, deixa'm ja parlar.
1: És que la música ja saps, música, perquè és el
0: Kuala Lu. A Kualanu, qui són?
1: I Peus de Pols. No, explica qui són i el que aporten a la música.
0: Va, Kualanu.
1: A la música d'aquí.
0: Sí, és un grup de Figueres, va començar el 2016, fins al 2019 allò que es va poder establir, decidir què és el que volia, i aleshores ha participat a la revista Andarrock, a partir del 2019, que és quan tira endavant, i va presentar, en aquest cas, el CD doncs, de L'altra cara, que el que vol és parlar del dia a dia. Amb la cançó que ara escolteu, Peus de Pols, el que vol és una reivindicació poètica del que som. Vull dir, no cal ser una persona extraordinària, cal ser una persona, això és el que ens importa. I com diu la cançó, si hem nascut del fracàs d'un món de paper, doncs tranquil·la, amiga, que la sort, en aquest cas, l'hem de tirar, l'hem de buscar nosaltres.
1: Molt bé, doncs és un grup que, com cada setmana ens portes, per conèixer-los, perquè moltes vegades no coneixem els grups d'aquí com aquest, no? I val la pena. Uh-huh. Val la pena tenir-los en compte. I una pregunta ràpida, com els trobes? O ja els coneixes de per si?
0: Bé, ara tinc sort que hi ha molta gent que em va passant grups, perquè jo el que vull és que siguin grups que no siguin gaire coneguts i per tant doncs em van arribant. D'altres vegades sí que els vaig buscant, perquè tenim Via Sona, que és una bona eina, a través d'internet Via Sona, on ens van sortint diferents grups, per exemple, entre d'altres.
1: Molt bé. Doncs, Susana, com sempre, moltes gràcies per totes aquestes aportacions, per la mirada teva, sempre tan particular, i aquesta manera d'entendre la llengua, la nostra llengua, que és viva, diversa, i també és una responsabilitat de tots. Seguirem, com sempre,
0: endavant les atxes.
1: I fins dijous vinent.
0: Fins dijous. Adéu a tothom.
1: I en aquesta conversa amb Susana, la Susana tanquem la primera hora del fòrum, fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornarem, com hem avançat en un principi, amb la cultura en majúscula. Vinga, no marxeu, que en res, en dos minutets tornem a estar aquí.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalés admet que el servei actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat en causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia de plena canícula amb màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la nit es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Benvingudes a una vegada més a l'Història en Femení. O cada vegada, cada dijous, aquí a Ràdio Caldes, d'11 a 12 del matí, en directe, o si bé el voleu escoltar el podcast sempre que podeu, pues, també el podeu recuperar. Avui ens acompanya una docent, l'Anna Bel, una mestra de l'escola pública d'aquí de Caldes. Clar, en aquests moments de lluita i de reivindicacions, doncs, hem cregut que era molt oportú tenir-la aquí al costat i que ens expliqués de primera mà com està tot i què és exactament el que es demana. Ella, clar, està implicada, com totes, amb la defensa d'una educació pública i de qualitat. I bé, ja li donem la benvinguda. Hola, Anna Bel, moltes Hola. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai.
0: Sí, jo crec que és un bon moment perquè esteu enmig d'una lluita i això, de primera mà és molt, molt interessant de sentir-vos. Explica'ns una mica quina és la situació actual de l'escola pública.
1: La situació actual no és només una situació actual, sinó que és algo que ja ve des de fa molt de temps i que, bueno, va pitjor any rere any, i és una escola absolutament desbordada, amb molt pocs recursos, cada cop tenim més infants i amb unes característiques molt concretes, amb unes necessitats molt grans, i no estem preparats per abordar tot això. Aleshores, el departament ens ven la inclusió, que és algo meravellós, és algo que no n'hauríem ni de parlar perquè hauria de ser algo natural i orgànic, però aquesta inclusió de la que es parla no és real, perquè arriben a les escoles infants que no poden ser acompanyats, i ni poden ser acompanyats a aquests infants ni el gran gruix, vull dir, no, les mestres i els mestres no, és que no donem a l'abast. Senzillament no podem abordar això.
0: Sí, esteu desbordats. O sigui, quan dius que no es pot perquè no hi ha recursos.
1: Exacte, ens falta personal. I ens falta personal especialitzat, sí. Perquè hi ha infants que tenen característiques molt concretes i ens falten recursos de menjador, ens falten recursos a l'hora del transport, ens falten moltíssimes coses, i això fa que hi hagi gent que es quedi fora, no? És això quan diem volem una escola per tothom. És que actualment no és així. No tothom pot disposar de tots els recursos que hi ha a l'escola. No tots els infants es poden quedar a dinar al menjador perquè no hi ha una persona que els acompanyi, per exemple. Sí. Perquè no tots els infants mengen sols, no? Hi ha infants que tenen característiques molt concretes a nivell de dieta, però és que també hi ha infants que no poden endur-se el menjar a la boca sols i soles, no? Yeah. I es necessita algú que pugui acompanyar, però durant les estones de menjador els acompanyaments es veuen reduïts i, per tant, no podem fer front a això, no? I les famílies no poden. Aleshores, qui està patint això molt també són les famílies, no? Ens estem trobant que també tenim acompanyament de famílies a l'hora de fer totes aquestes manifestacions i totes aquestes parades que fem, perquè realment hi ha moltes famílies que veuen, no, és que ho estan vivint en la seva pròpia persona, no? El fet de no puc deixar el meu fill al menjador perquè no hi ha qui l'atengui.
0: O sigui que no es tracta només de ràtios, no? Perquè, clar, es parla de ràtio, però això són qüestions més greus.
1: Són molt greus. A nivell de ràtio és cert que perquè, clar, jo entenc que les persones que estan fora del món educatiu no saben el que passa realment dins d'una aula. Sí. Entenem o tenim la visió de l'escola en base a la nostra pròpia vivència, no? El que hem viscut nosaltres com alumnes.
0: Sí.
1: Sí? Aleshores, és molt diferent el que jo vaig viure com a alumna que el que jo estic vivint com a mestra. Per què? Doncs perquè, afortunadament, jo dic afortunadament perquè crec en l'educació viva i crec en una metodologia molt concreta o diverses metodologies que fem avui en dia, afortunadament no fem servir llibres. Tenim molts llibres a les escoles, però no és un llibre de text que et marqui el camí que has d'anar fent. Aleshores, això implica que tu, com a docent, has de preparar-te absolutament tot allò que vols abordar dins de l'aula. No arribes com quan nosaltres érem alumnes i teníem un llibre i el mestre ens deia obre el llibre per la pàgina tal i fes l'exercici tal, no? La tasca del mestre, que no és que li tregui valor, però sí que és veritat que el volum de feina que hi havia abans no és el que hi ha ara, no? I això se li suma tot aquest altre fet de que l'escola és molt diferent també a com era abans, sí. Perquè la tipologia d'alumnes que tenim ara, la tipologia de famílies que tenim ara, tal i com és la societat ara, és molt diferent a com era abans. I si la gent ens jutja o ens avalua o ens pel que coneixen de la figura del mestre, no és el que passa ara. No? I el que hem d'abordar nosaltres és molt diferent al que passava abans i per tant, bueno, crec que també s'ha de posar en valor i s'ha de dir, perquè la gent no ho sap. I clar, estem tallant carreteres, estem deixant d'anar a les escoles a treballar perquè estem fent moltes vagues, no? I és important que la gent sàpiga el per què.
0: Sí. Jo t'ho volia preguntar, aquesta era una pregunta per mi important, no? Per què ara és tan diferent l'escola? Però ja has contestat, o sigui, la societat és diferent, doncs l'escola, o sigui, les criatures que van a escola són diferents i la metodologia, amb bona voluntat, és diferent, però és que a més és obligat canviar la metodologia, no?
1: Sí, tu pensa que dins d'una aula a lo millor tens infants que, i segons en quin municipi estiguis treballant, perquè hi ha realitats i realitats, eh? I jo he treballat a escoles on potser només tenia un o dos nens que parlessin castellà, que no català, eh? I clar, com arribes a aquests infants? Jo també he de dir que treballo a l'etapa educativa d'infantil, que són infants que, sobretot quan arriben a I3, estan aprenent a parlar la seva llengua materna, no? D'alguna manera, i doncs, hi ha qui et ve amb més parla, i hi ha qui et ve amb menys parla, igual que hi ha qui t'arriba amb bolquer i qui t'arriba ja sense bolquer, no? I tot això és algo que es va adquirint doncs, a mesura que va avançant el curs. Clar, si tu et trobes un grup d'infants on no hi ha parla catalana, doncs que de vegades tampoc ni tan sols castellana, com et comuniques, no? Com fas que aprenguin? Com fas que se sentin bé, que hi hagi un benestar? Si no et pots comunicar, si no es pot comunicar amb tu, perquè no hi ha comprensió, no? I després no només això, també tenim infants a les escoles que no parlen a través del llenguatge oral, que fan servir el llenguatge de signes. I en sabem els mestres d'això, no? I clar,
0: tots, no? És que com a mínim hi hauria d'haver... No?
1: No, exacte, hi hauria d'haver molt personal a les escoles, no. Que no hi és. Aleshores, si estem si l'escola realment vol ser una finestra oberta al món i vol ser un espai real, social, ha d'haver-hi també adults que puguin acompanyar això.
0: Ah.
1: I no ho tenim.
0: No. Vols dir adults que no siguin mestres? Que no,
1: no, o mestres no. Formats diferents, o sigui, amb un altre tipus de formació, que directament a la carrera et formin, perquè sincerament jo vaig fer 4 anys de carrera
0: i com no facis...
1: On he après és treballant.
0: Exacte.
1: Saps?
0: Això passa a totes les carreres.
1: I clar, treballes amb persones.
0: Sí.
1: I de fet també tenim com la visió de que treballem amb infants, treballem amb famílies.
0: Sí.
1: No treballem amb infants, treballem amb famílies.
0: Sí, sí.
1: I has de poder també acompanyar la família, perquè si la família no porta l'infant a l'escola, l'infant no ve a l'escola.
0: No, es passa ell sol, no?
1: Si tu com a mestre fas una demanda de per demà s'ha de portar no sé què i la família no ho posa dins la motxilla, l'infant no ho porta.
0: Clar.
1: I no és culpa de l'infant.
0: No.
1: No? Per tant, bueno, no sé, fa falta evidentment més personal especialitzat, potser fins i tot més enllà del personal docent, no? Fins i tot nosaltres en concret, és que clar, les realitats de les escoles són diverses,
0: Sí, però pots parlar de la que tu coneguis, eh?
1: Clar,
0: vull dir que...
1: bueno, en conec unes quantes perquè sóc interina, no sóc funcionària i això fa que vagi voltant, eh? Però és algo que es repeteix, escola rere escola, vull dir que no, jo ara mateix estic treballant aquí a Caldes, però l'any que ve segurament estaré en un altre lloc.
0: Que això també és un hàndicap, eh?
1: Bueno, això és una altra història que tindríem per parlar un altre capítol, que és el tema del funcionariat i l'interinatge, eh? Però vull dir que no parlo en concret de problemes que puguin estar passant a l'escola on jo estic ara, eh? Però hi ha infants que necessitarien l'acompanyament potser d'una vetlladora sanitària i no hi ha aquesta figura. En el moment en què tu estàs obrint la teva porta perquè pugui venir tothom ha de poder estar acompanyat i això no és real.
0: Clar. Només hi ha la figura de la mestra.
1: Les mestres, les educadores, les vetlladores i les TEIs. Bàsicament, aquest seria, potser me'n deixo algú, les malls també, les mestres d'audició i llenguatge.
0: Sí.
1: Clar, és que tot això són...
0: Amb aquests noms... No,
1: la TEI és la tècnica d'educació infantil, les educadores són les persones que acompanyen sobretot a la CIE i la CIE Plus, que són dos recursos que el departament... No totes les escoles tenen CIE i sobretot no totes les escoles tenen CIE Plus, i són uns recursos, un dotament del departament per atendre infants, diguéssim, que tenen necessitats específiques. Sí. Però, clar, les ràtios d'aquests espais, d'aquests recursos, també estan pujant. La ràtio, per qui no es dediqui al món de la docència, és el nombre d'infants que hi ha en un espai.
0: Sí.
1: Vale? I les ràtios van augmentant, però el personal no augmenta, és el mateix. I, aleshores, a més, són infants, aquests en concret, que estan repartits per l'escola. Vull dir que tens potser un infant a infantil, un altre no sé quin curs de primària, un altre, i com et reparteixes, no? Has d'acabar fent uns puzzles que no ho pots assumir.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do quin panorama i quin mapa que has dibuixat, eh?
1: Sí.
0: Jo ara posarem una mica de música,
1: vale.
0: Però penso que tot això, i després ho despleguem, penso que tot això està dintre d'un tema, que és el tema econòmic. O sigui, si dintre dels pressupostos no hi ha una dotació econòmica per cobrir tot això, ja es poden fer lleis i ja es poden contemplar que sí, que hi ha necessitats i tal, però si no, si dintre dels pressupostos no es posa una partida amb una cosa tan important, i després, clar, que aquesta partida es distribueixi bé, perquè si en lloc d'anar a la pública se'n va a la privada, quan la privada és un negoci, doncs malament. O sigui, no només és reivindicar, sinó que es faci possible, posant diners, no?
1: Sí.
0: Bé, Anabel, déu-n'hi-do. Tu, bueno, com sempre, totes les dones que tinc aquí al costat meu al micròfon, els hi demano, no?, que triïn dos o tres temes o quatre per acompanyar el programa, no? Tu vas triar com a primer tema de la llista La mirada estràbica de Xiula i Clara Pella.
1: Sí.
0: Jo no havia sentit mai això, o sigui que et demano, sisplau, que ens expliquis què és això.
1: Bueno, he triat aquest tema perquè és d'allà fa uns quants anys, però crec que representa molt bé el que és la realitat de les escoles, aquesta diversitat que hi ha al món, al final, vull dir, el que passa que, clar, l'escola és un espai on convivim, on els infants conviuen amb diguéssim, amb infants no triats, no? Amb gent que no tries, no? Perquè tu, en la teva vida ara adulta, tu et relaciones amb qui tu vols. Clar. I hi ha coses, pues, que et queden molt lluny. Però quan vas a l'escola, tens un grup d'infants, un grup d'iguals, més tots els altres amb qui et trobes al pati o que et trobes per l'escola, que t'apropen al món d'una manera molt real. I Xiula va fer aquest tema també una mica perquè els interpel·lava directament, perquè, bueno, a nivell personal els hi tocava aquest tema d'alguna manera. I va parlant de diversos infants i de lo bonic també que és el compartir tot això i lo especial que som cadascun d'ells i d'elles,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I vaig pensar que representava molt bé la realitat de l'escola, que era un tema molt maco i bueno,
0: què és Xiula?
1: És un grup,
0: grup.
1: Sí, sí, sí.
0: És aquí català?
1: Sí, i la Clara Peia és una pianista molt bona també i
0: molt bé.
1: I també gent molt implicada en temes socials i bueno, és important que aquesta gent soni.
0: Doncs sentim, perquè és un tema molt especial, eh?
1: Sí.
0: Ja avisem que és un tema molt especial.
1: Sí.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu, jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. El Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xinutxano i ara estic feliç que sigui ella aquí.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida, d'una forma bastant poètica, a la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Bé, seguim amb aquestes reivindicacions que em sembla que són moltes pel que parlàvem ara a micro tancat. Bueno, jo t'he dit això de l'accés de burocràcia, però penso que hi ha més coses que tu vols explicar. Explica, Anabel.
1: Sí, no, bueno, l'accés de burocràcia també va lligat una mica a això que volia explicar, perquè volia exposar també una mica les situacions d'aquests infants que parlàvem, no? I del tema del menjador, del tema del transport, del fet de que les AFAs estan també fent, les AFAs són les associacions de famílies, que estan fent també un esforç gran perquè s'estan ocupant a nivell econòmic de coses que el departament directament no fa, sí. No? I bueno, jo he estat també parlant avui amb, evidentment jo he vingut aquí i jo estic parlant, jo podria estar aquí asseguda qualsevol i potser t'explicaria les coses molt millor que jo, Però
0: Es tenen les coses tan clares, bueno, normalment s'expliquen molt bé.
1: Bueno, a mi reconec que em falta molta informació perquè al final, bueno, tu saps del que et toca com directament, però hi ha coses que se t'escapen i per això avui m'he apropat a les companyes del CIA Plus i del recurs CIA també i els he dit, ei noies, va, feu-me 5 cèntims que no em vull deixar res, no? I bueno, m'han estat explicant una mica doncs que, per exemple, les noves CIEs, que com us deia abans és un recurs que no totes les escoles tenen, però que cada cop a més escoles hi ha el recurs CIE, que és un suport intensiu, diguéssim, i bueno, sobretot també explicar que les ràtios, que com hem dit abans, la ràtio és el nombre d'infants que hi ha que són atesos en un espai concret, doncs les ràtios han augmentat però el nombre de persones que acompanyen aquests infants no. I que les noves CIEs, per exemple, ja no tenen MALL, que és la mestra d'audició i llenguatge. Heu de saber que molts d'aquests infants, per no dir-te la majoria, no hi ha llenguatge. No parlen. Yeah. Per tant, bueno, no parlen. Alguns estan aprenent a comunicar-se o es comuniquen a través de pictogrames, que són unes imatges molt concretes, no? I diguéssim que són imatges com universals, sí. I també a través del llenguatge de signes. Però clar, si tu no tens una mestra d'audició i llenguatge, doncs també es fa molt difícil atendre tot això. També hem parlat del servei de menjador amb aquesta companya, no? Que a l'hora de dinar, aquests infants normalment estan acompanyats doncs per dues mestres i una educadora. I a l'hora del menjador, doncs estan acompanyats per una única persona, que en aquest cas és la persona menys formada. Quan parlo de menys formada, vull dir que a nivell de contracte és la persona que, diguéssim, té el contracte més baix, diguéssim, no? Per dir-te que això no vol dir que aquesta persona
0: no estigui preparada,
1: no, i que pot tenir una carrera. Jo mateixa, sent mestra, he estat treballant d'educadora, perquè la borsa dels educadors és independent a la borsa dels dos docents, anava més ràpida una que l'altra, em vaig apuntar a les dues i jo, amb el meu títol de mestra, estava fent d'educadora, però jo estava contractada com educadora, no? I en aquest cas, doncs, per acompanyar aquests infants es posa aquesta persona. Clar, aquesta persona no pot atendre a tots aquests infants, i aquests infants no es poden quedar a dinar, amb el que això suposa, no? Perquè hi ha infants que el teu pare, la teva mare o qui sigui et pot venir a buscar, però hi ha altres que han de marxar caminant, i viuen molt lluny de l'escola, però com que viuen en el mateix municipi, no se'ls hi posa un transport. I per tant, clar, això són realitats que són invisibles, perquè si a tu no t'afecten, tu no saps això que passa, però això està passant, no? I quan la gent vegi pancartes que digui "volem menjador per tothom", estem parlant d'això. I s'ha de dir, perquè si no la gent diu "què passa amb el menjador?"
0: Sí. No, jo ho he vist, jo ho he vist, a mi m'ha passat,
1: Clar.
0: M'ha passat que he vist un i després un altre sota.
1: Clar,
0: dient, no? I jo en tenia menjador, que s'ha quedat petit.
1: Clar,
0: el primer que vaig pensar és s'ha quedat el menjador petit.
1: Sí. O potser passa alguna cosa amb el servei de menjador. No, tot bé. El tema és que hi ha infants doncs, que necessiten una atenció especial, no? Estem parlant d'inclusió, hi ha un decret d'inclusió i s'omplen la boca parlant d'aquesta inclusió. No és real. No és real. I aleshores tu com a mestra et sents amb un grup que més enllà d'això, perquè jo ara estic parlant concretament del recurs CIE i CIE Plus, però dins d'un grup hi ha moltíssima diversitat més enllà dels infants que van a la CIE o al CIE o al CIE Plus, eh? I una sola mestra no pot arribar a tothom, no pots. Tens ritmes d'aprenentatges molt diferents. Infants nouvinguts, infinitat, no? De casos, i no pots. I aquests exemples que us estic posant són molt concrets, però són reals i passen. I com que sé que hi ha pancartes per aquí, pel municipi, sí, on llegireu això, doncs volia poder explicar això perquè sapigueu què és el que estem lluitant.
0: Ara.
1: No? Infants que necessiten una vetlladora sanitària per poder-los acompanyar per dinar. Perquè no poden dinar potser per boca. No? Vull dir, i això, per fer això, que ho podem lligar amb el tema de la burocràcia, no? Necessites citar-te en aquest cas amb personal del CAP o, no? Per poder fer tot uns recursos, tot un document que s'ha de signar, que no sé què, que no sé quantos, i el curs acaba i els infants encara no han dinat mai a l'escola, no? I no parlo en concret de la meva escola, Vull dir que jo no vinc aquí a explicar casos d'una escola en concret, vinc a explicar coses que passen a l'escola pública. I no només a l'escola pública ordinària, perquè hi ha les escoles d'educació especial, on també hi ha una realitat molt difícil i la gent està desbordada, saturada, cansada, desmotivada, molts mestres que s'estan plantejant deixar la professió, i de fet conec mestres que han deixat la professió. I clar,
0: és això, és que jo, o sigui, precisament l'objecte del programa era aquest, no? Esbrinar les reivindicacions, no? Perquè què fan els mitjans de comunicació? Doncs només parlen del sou, no?
1: Sí.
0: Del sou, i ja està. I sí, bé, es continua negociant, però ja s'ha aconseguit 40 euros al mes, i no, a darrere hi havia més reivindicacions. I déu-n'hi-do, amb el que m'estic trobant.
1: De fet, mira, hi ha mestres que han de fer suport al menjador i no poden fer tasques de coordinació. Nosaltres al migdia, a veure, els mestres fem doncs, l'horari que sabeu d'escola, no? Però més enllà d'això, fem altres coses. I al migdia, quan els infants marxen a dinar, nosaltres ens reunim, fem coordinacions, claustres, comissions, el que sigui, no? Però, i no és una reunió d'anar a xerrar, estem fent molta feina, vale? De vegades t'has de coordinar, doncs mira, com això que us explicava ara, no? Amb el CAP o amb serveis externs, perquè els infants, tu tens dins d'un grup, tens 20, 22, 26, els que siguin que tinguis, no?, d'infants, i doncs, tens qui va al logopeda, qui va al CRED, al CESMIG, al CEDIAP, diversos recursos externs a l'escola, no? I tu t'has de coordinar amb aquestes persones que acompanyen aquests infants. Doncs als migdies és quan pots fer totes aquestes coordinacions, aquestes trobades, no? Doncs si les mestres han de fer aquest servei de menjador, perquè si no es pot donar, no han de deixar, clar, és en detriment de fer altres coses que han de fer, com a equip educatiu, no? I això doncs, també s'ha de... Bueno,
0: Això se soluciona posant més persones.
1: Clar,
0: més persones.
1: Però fins ara doncs, és el que et dic, sort de les AFAs que assumeixen doncs, aquesta contractació de personal per fer el suport. De vegades és així també.
0: Sí, però clar, si tothom no pot, clar, vull dir, no, tothom no pot fer suport, o perquè està treballant, o perquè no pot donar diners, o no sé, o clar, és que no tothom disposa de temps per apoyar tot això.
1: I després hi ha una cosa també que m'han comentat les companyes, que crec que també s'ha de dir, perquè és per això que et comentava de realitats que ens queden com molt llunyanes, no? Que és el tema de les escoles d'educació especial.
0: Sí.
1: El Vallès Oriental, que és aquest vostre, he dit vostre perquè no és el meu, jo no soc d'aquí, vale?
0: Perquè no vius aquí.
1: No visc aquí, no he nascut aquí, no soc d'aquí, treballo aquí, però... el Vallès Oriental... teniu dues escoles d'educació especial, vale? Una ha sortit amb 0 places i l'altra amb 3 places.
0: Què vol dir que ha sortit?
1: Que no tenen places. Que no...
0: Perquè no són escoles especials.
1: Són escoles d'educació especial.
0: O sigui, escoles que tenen un apartat d'educació...
1: No, escoles d'educació especial.
0: I què vol dir 0 places?
1: Que no pots apuntar el teu fill en aquella escola.
0: D'oferta?
1: Ah, clar, oferta de places, 0. I l'altra oferta de places, 3. Pensa que hi han hagut més de 80 inscripcions en aquestes escoles.
0: I què fan aquestes persones?
1: Ah,
0: no van o s'incloeixen dintre la pública normal?
1: Home, tothom té dret a anar a l'escola, per tant, pues, a veure com s'ho faran, no? Pues això és algo que també s'ha de dir, perquè ostres, quan tu tens un fill que afortunadament doncs és autònom i no té cap malaltia i està tot, diguéssim, correcte, pues hi ha coses que tu no saps que passen. I passen. I això s'ha de dir perquè això també és l'escola pública.
0: Sí.
1: Això també és l'escola pública.
0: Sí.
1: Bueno, doncs ara que tenia també l'oportunitat de poder explicar, doncs m'ha agradat que les meves companyes, perquè jo aquesta informació la desconeixia, també t'he de dir, i doncs, bueno, crec que s'ha de poder dir. I...
0: O sigui, a tot el Vallès Oriental...
1: Sí, això és en aquest Vallès.
0: Dues escoles, una a 0
1: i l'altra a 3.
0: Perquè ja està ple. Sí. Perquè estan plens.
1: Perquè, clar, no poden atendre
0: no,
1: més gent.
0: Clar, no poden atendre més gent i no poden atendre més gent, però que si es posés més personal... No?
1: Probablement, sí, o que
0: jo dic personal, entenent com persones de tot aquest espectre que tu dius, vull dir, des de, bueno, perquè els noms no...
1: Sí.
0: Bueno,
1: i això, pues, que és...
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui que si parlem de burocràcia, no és paperassa,
1: bueno,
0: sinó és això, no?
1: És reunions... són moltes coses, no? Clar, també el tema de la burocràcia, què passa? Que els mestres diem, bueno, menys burocràcia perquè... per diversos motius. Un d'ells és que, clar, si pues aquest que t'explicava, no? Si perquè un infant es pugui quedar aquí a dinar, jo m'he de trobar amb no sé qui, no sé quant, signar un paper, no sé què, que aquest paper arribi no sé on, que aquest no sé on, no sé què... Això... Això per un costat.
0: Sí.
1: I l'altre costat és tot el tema que t'explicava també d'aquests migdies, no? Que estem
0: aquí,
1: fent
0: aquí,
1: tot
0: aquí.
1: De pum, pum, pum, pum. I jo quin temps dedico per preparar la meva pràctica docent?
0: Sí,
1: perquè, clar, és veritat que dins de l'horari, si tu comptes les hores que fa un mestre, no te'n surten 40.
0: No, vull dir.
1: A nivell de... No és com una persona que va a una empresa i fa les seves 8 hores al dia, no? I te'n surten 40. Bé, l'escola, l'horari del mestre no és aquest.
0: No.
1: Perquè hi ha destinades... Ells diuen 7 hores de treball personal a casa i, evidentment, te les han de contemplar perquè s'entén que si jo estic fent classe, no estic preparant una classe, estic fent classe, no?
0: Sí.
1: Per tant, tot això m'ho he de preparar en un moment on no estigui amb aquests infants. Bé, 7 hores no te dan penar, t'ho dic. Per tant, no és...
0: Diàries, eh?
1: Clar.
0: No, setmanals, setmanals.
1: Però no, és que no és real, no?
0: No és
1: real.
0: 7 hores representa una hora diària. És que
1: no és real, no és veritat. O sigui, aleshores, en fem moltíssimes més. Potser si tinguessis més temps dins de l'horari lectiu per poder abordar això, ostres, potser aniríem una mica més relaxats i més contents, no?
0: Sí,
1: i gaudiríem més de la feina.
0: O haguessis de fer menys coses.
1: Clar.
0: Perquè la feina, si es reparteix, et toca menys feina. I aquella feina la pots fer amb el mateix temps més relaxadament o potser dedicar fins i tot una mica menys de temps.
1: Sí. Però bueno, hi ha coses que s'han de fer, que el departament mana que s'han de fer i que les direccions, evidentment, doncs, han de donar resposta a tot el que se'ls demana.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, fem un altre tallet de música.
1: Molt bé.
0: Mira, la segona cançó, el segon tema que vas triar va ser Si la vida fuera solo esto, del Nico Roig.
1: Sí.
0: Explica, perquè em sembla que hi ha una història bonica.
1: Sí, també hi ha una història molt bonica al darrere, perquè bueno, aquest l'he triat també per un tema personal. El curs passat jo vaig haver d'agafar una baixa. Jo no vaig poder acabar el curs perquè em va sobrepassar i el meu cos em vaig posar malalta, molt malalta, i vaig haver de parar. I el curs anterior, el curs passat, que és quan em va passar això, que ja venia d'una escola també molt intensa, amb una manera de fer molt concreta, perquè això també passa, que l'escola pública és molt diversa també entre si, no totes les escoles treballen igual, ni tenen els mateixos recursos, per molt que siguin públiques. Bueno,
0: això és un altre debat. Clar.
1: Però, i bueno, ja venia doncs d'un temps de sostenir molt, i el dia que em vaig acomiadar de les famílies, va arribar aquesta cançó que sonarà, va arribar a la meva vida, i per mi aquesta cançó era el que jo estava sentint en aquell moment. Té una base melòdica que va com sostenint el tema, que quan, només escoltar-la, només començar, per mi és l'energia dels infants. Mm. I quan l'escolteu, veureu, és una energia que és... Uah, són el, és que són els infants, no? I després tot el que va dient, no? La lletra, diguéssim, que diu, no, precisament això, si la vida fuera solo esto, estaria tan contento. Però és que la vida no és solo esto, no? La vida a l'escola no és només estar allà amb els teus alumnes i, bueno, una mica
0: molt
1: això.
0: Bé. Doncs la sentim, Anabel.
1: Vale.

0: Déu-n'hi-do, sí. Jo és que de vegades la música, i si a sobre té contingut, ja m'emociona. Mira, parlaven també del tema econòmic.
1: Sí.
0: Volies també acabar de...
1: Sí, volia deixar una mica clar que el que es demana no és que ens pugin el sou, com quan tu vas al teu cap i en una empresa li dius, mira, vull un augment de sou. No és això. És que nosaltres fa uns anys vam patir unes retallades, una congelació del sou, i el que volem és que ens paguin el que ens toca. I després la vida ha pujat i el nostre sou no, i aleshores pues, que ens paguin el que ens toca. Però d'altra banda, com et deia, com que venia aquí i jo no vinc a parlar de mi, sinó que vinc a parlar de com està l'escola pública, he estat parlant també amb les meves companyes del personal PAE. El personal PAE són persones que treballen a l'escola, que no són mestres, però com si ho fossin, per mi ho són, però a nivell de legal, i potser d'estudis tampoc, i dic potser perquè tenim moltes educadores a l'escola que són mestres,
0: sí.
1: Saps? Però que estan contractades com a educadores. I aquí dins d'aquest personal entren les TEIs, les educadores, vale? Les TEIs són les tècniques d'educació infantil, són les persones que veieu acompanyant el grup d'I3, perquè només estan a I3. A I3 generalment hi ha una tutora i una TEI, vale? Una TEI que si és una escola de doble línia continua sent una TEI.
0: Una.
1: Vull dir, és una per dos, per tant tens mitja persona que t'ajuda. Però, aquestes companyes també han estat manifestant-se per un tema també econòmic, perquè haurien d'estar en una categoria superior, és a dir, estan en una categoria inferior a la que els hi toca per estudis. I aquí entrarien les educadores, les TEIs, les TIS, que són les integradores socials. I espero no deixar-me ningú. Però, bàsicament, no estan cobrant el que han de cobrar per estudis. Saps? Vull dir, tu tens una categoria i a nivell d'aquesta categoria tu cobres X. Doncs elles estan cobrant per sota. I
0: s'estan manifestant per això.
1: Exacte, no? I ara que tinc també l'espai poder explicar perquè ningú es confongui, ningú es pensi que és que volem cobrar més. Tothom vol cobrar més, evidentment que nadie treballa per amor a l'art, tots hem de pagar factures i tots... Però hi ha una cosa que és que cadascú ha de tenir el que li toca.
0: Exacte.
1: I si t'ho treuen perquè bé, però m'ho has de tornar quan puguis, Saps?
0: Sí.
1: I això és el que es demana.
0: Sí. Com estan ara les negociacions? Saps alguna cosa, encara que no sigui puntualment a les 12 de la nit d'ahir?
1: Diguéssim que l'acord que es va arribar, un acord que ens pujaria en un... Ara no sé exactament el tant per cent, i que a partir del 2029... tot seria com una pujada gradual fins al 2029. Nosaltres, com a mestres, no estàvem d'acord amb això, i per això hem continuat amb totes aquestes mobilitzacions, que a nivell de Catalunya s'estan fent una mica per territoris, és a dir, hi ha hagut vagues que són de tota Catalunya i hi ha hagut vagues que són per territori. L'última, si no m'equivoco, serà el dia 5, pot ser que m'equivoqui perquè soc una persona mica d'ori amb això de la memòria, però... nosaltres tenim l'esperança que realment s'arribi a un acord que bo, però si no, ja veurem què passa, perquè com a claustres en totes les escoles estem fent assemblees i ens estem trobant, no?, l'equip docent, per veure quines coses deixem de fer o què podem fer una mica per...
0: Per forçar.
1: Sí,
0: per...
1: Sí. I clar, ens trobem també una mica... perquè de vegades has de deixar de fer coses que és en detriment dels infants.
0: Clar.
1: Vull dir, com t'ho explico, no? Sinó que, ostres, és que... Però és que si no ho fas...
0: Clar. No.
1: L'altre dia en una assemblea parlàvem, no?, per exemple, en la sanitat, quan els metges fan vaga, no?, i a lo millor tenen una operació i te l'han d'anul·lar, no? I clar, el metge no vol que els pacients es morin, però és que han de fer accions...
0: Sí.
1: Diguéssim, radicals a vegades,
0: sí,
1: no?
0: Sí, s'ha de fer un cop de puny a la taula perquè...
1: Sí.
0: I la força està aquí, la força està a parar, a deixar de fer. Que hi ha sectors que les conseqüències d'aquestes aturades fan més mal.
1: Sí.
0: No? Perquè mira, atures una fàbrica de teixits i ja està, ja es farà. Però clar, això és és molt sensible, vull dir, hi ha famílies que no poden assumir una vaga, no poden fer costat amb una vaga perquè representarien una a treballar.
1: Sí.
0: I amb la sanitat igual, dius, intervencions, però també hi ha tractaments, hi ha coses, hi ha visites de
1: clar.
0: que que fer una vaga, sí. També s'està fent a València, no? Perquè ja he vist...
1: Sí, el que passa que allà ho estan fent diferent, perquè allà és com, diguéssim, més unitari, més, ho fan, no és com per territoris.
0: Ja.
1: Tothom, saps? Tothom para i tothom para.
0: Ja.
1: De fet, jo tinc un amic a Alacant i ell m'ho explicava, no? I ell concretament viu a Alacant, diguéssim, a la part més... La Vega Baja, crec que es diu, i la trobada era a València. Vull dir, sortia un bus que agafava tota la gent de la Vega Baja i no sé què, i se'ls enduia cap a València. Vull dir, unes mobilitzacions bastant heavies i són de tot el territori de la comunitat valenciana.
0: Sí. Heu vist que ja, vull dir, se secunden aquestes vagues a les escoles? Vull dir que sí que hi ha serveis mínims, però hi venen...
1: Clar, el que està passant també és que tu cada dia que no vas a treballar treuen un gruix de diners molt important. I aleshores hi ha mestres que ja no, és que no et pots permetre parar, no? I dius, ja, però és que si no paro, no? Ja, però és que si paro no puc pagar, no?
0: Sí,
1: i és,
0: sí.
1: Com, és molt complicat. I a nivell de família es passa igual. I ja, és veritat que venen menys infants, però tu estàs oferint serveis mínims i hi ha moltes famílies que no s'ho poden muntar i bueno, ens ho maneguem com puguem,
0: Ens anem,
1: a nivell d'equip directiu, pues, també va una mica de cul perquè ha d'anar fent puzzles, no? I anar-nos col·locant.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do el panorama, torno a dir, perquè és una visió molt, molt en vano de tot, que, bueno, que és els mitjans de comunicació, quatre imatges i tal, i si vols fer una mica de seguiment, imatges...

0: s'ha complicat, com tota la nostra societat s'ha complicat.
1: Sí.
0: És que jo crec que es lluita amb factors que fa uns anys, fa 30 o... No hi eren.
1: I clar, bueno...
0: Sí, sí, per això s'ha complicat. I ja es necessita preparació i ja es necessita gent.
1: Sí.
0: Bueno, ara, tancant aquest tema, volia parlar una mica de tu, de l'Anabel. Sí. Perquè quan vaig contactar amb tu, em vas donar la notícia que jo no sabia que tu també estàs a la ràdio.
1: Sí, bueno, jo fa un temps que... Sí, però una altra ràdio, eh?
0: Una altra ràdio local, sí. La ràdio de la competència.
1: Ah, bueno,
0: mira no, bé, no, que estan dient els tècnics.
1: Bueno, sí, jo si algú vol fitxar aquí, cap problema.
0: Pues mira, no ho diguis massa alt.
1: Porto un programa de música junt amb un amic, que és el Rafa Morales Luna, que és un músic molt bo, i portem un programa de música per a artistes emergents.
0: Sí. A Ràdio Palau, em vas dir.
1: Sí, a Ràdio Palau.
0: Sí. Sí. I què feu? O sigui, feu venir...
1: Convidem artistes que tinguin un projecte, que tinguin un disc, i ens presenten el seu disc. I bueno, hi ha un directe, es fa una...
0: Això recordava que hi havia alguna cosa.
1: Sí, també hi ha recomanacions musicals, igual que aquí també ens donen recomanacions musicals. I bueno, cada setmana viatgem per mars de músiques desconeguts i descobrim un artista nou. És un programa de temporada, de primavera, vull dir, no sona durant tot l'any. I sí.
0: Per què? Perquè és quan surten els discos, no? Potser.
1: Sí, bueno, i també per un tema d'assumir la logística personal de cadascú. Nosaltres tenim les nostres feines i bueno, pues...
0: I trobar durant una temporada un temps per dedicar això, encara que sigui per gaudir i oblidar-te també de tota la problemàtica de la feina, perquè, bueno, això, ser mestre és una feina.
1: Sí.
0: Encara
1: que
0: te la portis a casa, també, però és una feina.
1: Sí.
0: Molt bé, Anabel, doncs estic molt, molt, molt content de que hagis... vols dir alguna cosa més? Creus que hi ha alguna cosa pendent?
1: No, em sap greu perquè m'hauré deixat un munt de coses. Només dir que, pues això, que els mestres i les mestres som gent que treballa molt de cor i que realment ho estem passant malament des de fa molt de temps i que estem desbordats i que no podem més i estem patint molt també per coses molt concretes que passen de les que us he parlat, però en general portar una aula no és fàcil. I després a nivell de societat sents que ets una mica, estàs una mica com mal vist, de oh, si teniu 2 mesos de vacances. Bueno, no és ben bé així.
0: Això és de sempre.
1: No és real. No. Sobretot per mi, que sóc interina i a l'estiu me'n vaig a l'atur. Això molta gent no ho sap, però els interins a l'estiu som a l'atur. No tenim 2 mesos de vacances.
0: I és que això per mi és un tema incomprensible, això de l'interinatge.
1: Bueno, i t'he de dir que tinc unes oposicions aprovades, Vull dir que no és allò de dir, bueno, tia, pues prepara't unes opos. No, si me les he preparat i les he provat. Però clar, si hi ha 500 places i quedes les 501, pues ja te tornaràs a presentar. I clar, nosaltres estem treballant. Vull dir, jo, com pots assumir el treballar i donar tot de tu, el preparar-te unes oposicions, el tenir una família, el viure, vull dir, has de dir, bueno, què faig per això? Per tant, evidentment, pues no he tret la millor nota del món, però tinc unes opos aprovades, no? Vull dir, parlo de mi i parlo de mil casos que hi ha i que això també és una realitat que no se sap.
0: No, i que és una realitat dura. Mm-hmm. Per què? Perquè tu t'acostumes a l'escola, t'acostumes a l'ambient, t'acostumes... I a l'any vinent no saps. Bueno, has de tornar a començar de nou en un altre lloc, en una altra
1: Anna,
0: manera de fer.
1: I això si tens sort i estàs un any a una escola. Però és que hi ha gent que està un mes aquí, 2 mesos allà, no sé què, no sé quantos. Jo, bueno, llanço això a la població. Si vosaltres haguéssiu de canviar de feina o si estiguéssiu a... Quin dia és avui? 20 no sé què de maig.
0: 28.
1: Sense saber on estareu al setembre, ni què serà de tu, ni com pagaràs la teva hipoteca, pues, home, saps?
0: Sí, és en detriment d'això que es diu de qualitat. És en detriment, és que clar, vull dir, no pot haver una qualitat quan la persona, una de les persones més importants de donar aquesta qualitat està amb inseguretat, canviant constantment.
1: I això, clar, per les escoles és molt dur,
0: perquè
1: quan tens un projecte més o menys singular i trobes algú que t'encaixa i que tira aquest projecte

0: projecte endavant i ara et marxa.
1: Aquí.
0: Pues clar, és constantment tornes a començar i tornes a començar. Sí, això sí. Per als claustres, per les direccions, és complicat.
1: Sí, sí. Això és un dels temes que també es reivindica?
0: Diria no, que no.
1: Es reivindica que hi hagi més personal, sí. Però clar...
0: Però no, la situació dels interins diria que no, però...
1: Ja. Però, bueno, però sí que és cert que
0: però
1: es demana...
0: Però jo ho deixo aquí dit.
1: Sí. Però que es demana més personal, no?
0: Sí, sí, més personal, sí.
1: Doncs
0: si
1: s'amplia al 501 o fins al 650.
0: No, però més personal, però no un personal fixe. Més personal, que t'apagui el foc, però no s'està demanant volem una plantilla fixa. Això no s'està demanant.
1: Ja, però s'hauria de demanar.
0: Sí, sí.
1: Jo crec que sí.
0: Bueno.
1: Molt bé, doncs mira, sentirem ja l'últim tema per tancar el programa, una vegada més. Moltes gràcies. Crec que és un programa que haurem d'enllaçar i de fer arribar com a podcast a molts llocs, perquè és penso que ens ha sortit molt aclaridor, molt aclaridor. Mira, l'última cançó que vas triar del Pau Riba i l'orquestra Fireluche,
0: sí.
1: He de demanar també perdó perquè el tema de Xiula jo no el coneixia i quan hem tancat el micro m'han renyat. Bé, ho sento, no sóc.
0: Doncs aquest que sonarà ara és molt guai.
1: També. Molt guai, sí.
0: Sí.
1: Doncs sentirem. Ja el vols explicar el
0: sí,
1: per què?
0: Sí, vull explicar el per què. I m'agrada que te'ls vaig dir en aquest ordre perquè volia que tanqués aquest, perquè el missatge d'aquest, això és un poema que el Pau Riba va musicar amb l'orquestra Fireluche, es diu La Nina de Miraguano, i tot el que diu aquesta lletra és el que jo desitjo per als infants del món.
1: Oh, que bé.
0: Així que...
1: Molt bé. Doncs gràcies, Anabel. Bueno, a totes i a tots els que heu sentit el programa, ja ens retrobem dijous vinent a partir de les 11. A l'Històries en Femení, i com sempre des del setembre jo acomiado el programa fent un pensament i bueno, recordant tot el genocidi que s'està patint a Palestina, perquè és la clau de volta el que està passant a Palestina. Si la humanitat no es revolta contra això, si no és conscient de que el que ja està passant, anem malament perquè és molt, molt important. La història ens jutjarà si estem mirant cap a una altra banda. Bé, salut i fins al dijous vinent. I els llençols...

si sveglia senza fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa. No et senti dir mai, sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors, i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement, i que si t'enamores del buc, t'entrebanquis contínuament amb el seu nom, i que et digui t'estimo, però no ho sé escriure, i que quan us veieu

0: algun noi o una noia et digui estic enamorat de la imperfecció del teu cos, de la lluna dels teus pits, de la carn de la teva cara, de l'aigua dels teus ulls i el desig que vol sense saber què vol em xiscla cau d'orella. Que la memòria no sigui massa fràgil, que et sàpiga donar contínuament a llum i que estimis i et deixis estimar, que sovint és la lliçó més difícil d'aprendre. I després, silenci. Sigues només un infant que fas gargots, mantingues la teva innocència lluny de l'abast dels adults. No et venguis.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalés admet que el servei actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat amb causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia de plena canícula amb màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la nit es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.
1: Imagina que tens el sol a l'esquena, a la ràdio sonant una cançó de fa uns anys. Al davant només queda una carretera, al costat tens l'amor que fa temps que esperes, i tu vas tirant, baixes les finestres i mires el mar que et queda a la dreta. T'agrada el soroll del vent si acceleres i et passa pel cap que ets feliç.

Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previst a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalés admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch, provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat amb causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia...
2: Bon dia i bon dijous, 28 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 28 de maig, més enllà del fitxatge més que imminent d'Anthony Gordon, el jugador del Newcastle fins ara per al Barça, pel projecte de la temporada vinent de Hansi Flick i de l'adeu d'Alexia Putellas. Ahir ja en vam parlar molt i ahir ho va fer oficial també amb l'afició al vespre, el Johan Cruyff, en l'últim partit de la temporada del Barça a casa. Avui parlarem molt de bàsquet, perquè avui s'ha acomiadat també Xavi Pascual com a entrenador del Futbol Club Barcelona, de la secció de bàsquet. En aquest cas serà a final de temporada i després dels play-offs de la CB. Pascual ha explicat, ha desmentit les males relacions, les males avinences amb la directiva i també amb la direcció tècnica del club, i també ha demanat a l'afició un últim suport per aquest últim ball d'aquest play-off, per disputar el play-off i guanyar-lo amb el conjunt blaugrana. Recordem que encara li queden dos partits al Barça de Lliga Regular, a més, com direm, d'aquest play-off. Futbol, bàsquet, però també tindrem waterpolo, hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça hauria tancat el primer fitxatge de cara al curs vinent, l'extrem anglès Anthony Gordon.
1: Gordon arribaria procedent del Newcastle, al qual el Barça pagaria entre 70 i 80 milions d'euros, segons les informacions publicades. El director del futbol del club Deco voldria tancar aquesta primera incorporació abans que comenci el Mundial d'aquí a 15 dies, on Gordon forma part de la llista d'Anglaterra, juntament amb l'encara blaugrana Marcus Rashford.
0: N'estarem pendents de quan es fa oficial aquest primer fitxatge, fins i tot abans del juny, perquè Gordon en principi hauria d'aterrar aquesta mateixa tarda a Barcelona per passar revisió mèdica i signar. En categoria femenina n'hem anat parlant. Ahir Alexia Putellas es va acabar d'acomiadar del Barça.
1: Després de l'emotiu acte del matí a l'Spotify Camp Nou, la capitana va ser titular per última vegada al Johan Cruyff amb la samarreta blaugrana en la victòria del Barça contra la Real Societat per 2-1. Del partit destaca el gol d'Aitana Bonmatí, que va tornar a marcar després de la lesió que l'havia deixat fora dels terrenys de joc 5 mesos. A més d'Alexia, Pere Romeu va confirmar, tot i que el club encara no ho ha fet oficial, la sortida de dues jugadores titulars més, Mapi León i Ona Batlle.
0: D'altra banda, també ahir en aquesta penúltima jornada de Lliga F, empat a 2 de l'Espanyol a Riazor.
1: Malgrat avançar-se en dues ocasions al marcador, el conjunt perico va acabar empatant al camp del Depor, un resultat insuficient per superar les gallegues a la classificació. L'Espanyol, que és 12è i ja fa setmanes que té la permanència garantida, tancarà la temporada diumenge rebent el Sevilla a la Dani Jarque. També diumenge el Barça visitarà el camp del Madrid Club de Futbol Femení i el Badalona Women, el del Llevant, Cué i ja descendit.
0: En bàsquet, el nom del dia, com dèiem, és el de Xavi Pasqual, que s'ha acomiadat aquest matí del Barça.
1: El tècnic de Gavà tancarà la seva segona i curta etapa al Club Blaugrana quan acabi aquesta temporada. Pasqual ha explicat que pren la decisió per desgast i patiment i que creu que és el millor pel club. També ha desmentit la presumpta mala relació amb la directiva i la direcció esportiva de la secció. Al Barça encara li queden dos partits de Lliga regular d'ACB, a més dels play-off. De fet, l'encara entrenador blaugrana ha demanat unió i suport a l'afició per tancar de la millor manera aquest últim ball del projecte.
0: En una estona escoltarem Xavi Pasqual. A tot això, segons apunten molts mitjans ja, Xavi Pujol apunta nou director, nou arquitecte del projecte del Barça.
1: El fins ara director esportiu del Baskonia, que ve de fer una gran feina també a Manresa, vindria per substituir Juan Carlos Navarro i, entre d'altres coses, decidir el nou entrenador de cara a la temporada vinent.
0: Més bàsquet, Dani Pérez deixa el Manresa després de 7 temporades.
1: El Barça maresmenc que tanca una etapa al Nou Congost després de 275 partits disputats a falta de l'últim. De fet, Dani Pérez s'acomiadarà demà de l'afició en el darrer partit del curs amb la visita del Real Madrid, amb un petit homenatge que li està preparant el club. El futur del Barça continuarà lligat al bàsquet, però sense l'exigència física de l'ACB i la competició europea.
0: En categoria femenina, avui l'Espar Girona ha anunciat una nova baixa.
1: La de la jugadora neerlandesa Laura Cornelius, que havia vingut a ajudar l'equip en aquest últim tram de temporada. Recordem que l'Uni ha anunciat el fitxatge de dues exteriors, l'asturiana Iyana Martín i la balear Juana Camilion.
0: D'altra banda, el València ha anunciat la sortida de la seva capitana, la catalana Caral Casas.
1: L'exterior internacional nascuda a Bescanó no seguirà després de 7 temporades al conjunt taronja. El València ve de guanyar fa unes setmanes el títol de Lliga Femenina després d'haver superat l'Espar Girona a semifinals i Perfumeries Avenida a la final.
0: I encara pel que fa al mercat d'aquesta Lliga Femenina, el Cadí Laseu ha renovat la pivot Nahan Niaré.
1: La francesa amplia el seu vincle amb el conjunt de Laseu per una temporada més. Niaré va arribar al Cadí al setembre de l'any passat procedent de la Lliga Francesa. L'equip urgellenc ha anunciat també en les últimes setmanes les renovacions de la pivot aragonesa Marina Mata i de la capitana Anna Palma.
0: Més bàsquet, avui mateix arrenquen les fases d'ascens a la segona FEP, on hi tenim tres catalans, dos dels quals juguen a Badajoz. El grup 2 del Club Bàsquet Prat és el primer en debutar i, de fet, en 5 minuts ha de començar el seu primer partit contra l'Olatzia Basc, en aquest cas.
1: Al grup 1, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda debuta contra el Sueca Valencià a 6:45 de la tarda. I 3:15 d'hora abans serà el torn del Dema Grup Mollet, que juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, també al País Valencià. I rebrà aquesta tarda, o debutarà aquesta tarda, contra el Vizcaya Sornotza.
0: En waterpolo, el Catalunya s'avança amb una renda de 5 gols a la final de l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques van superar ahir el Barceloneta per 14-9 en el partit d'anada. El partit de tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina del Sant Sebastià, on el conjunt mariner mirarà de remuntar.
0: I a la final de la Lliga de la Divisió Femenina de waterpolo, l'encara vigent campió d'Europa, el Sant Andreu, va fer valdre el factor piscina per guanyar ahir el primer partit contra el Mataró.
1: Les andreuenques van guanyar 10-8. El segon assalt serà aquest dissabte al vespre a la Joan Serra, de la capital maresmenca, i el tercer. I si calgués, es jugaria de nou, el tercer, si calgués, es jugaria de nou a la Pere Serra, a Sant Andreu, dimarts de la setmana vinent.
0: I un dia punt en tenis, Marina Bassols planta cara, però cau eliminada a Roland Garros.
1: La blanenca va acabar perdent contra la jove promesa russa Mirra Andreeva en 3 sets, tot i haver-se endut el primer assalt per 6-3. Era la primera vegada que Bassols arribava a una segona ronda d'un gran slam.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: En exclusiva a la xarxa Més es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del Car de Sant Cugat. Ja a la tarda també a les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina entre Martinelli a Manlleu i Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering, el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge, i tindrà lloc a Igualada a partir de les 4 i 20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4 i 5, ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol, amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a segona federació masculina, que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona, a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Dijous 28 de maig, 13 minuts passant de la una, comencem parlant avui de bàsquet, perquè ahir a la tarda el Barça va fer oficial la sortida de l'entrenador Xavi Pascual, un cop acabi aquesta temporada, evidentment, que fa efectiva la clàusula per rescindir el seu contracte unilateralment. I aquest matí el tècnic de Gavà s'ha acomiadat amb una roda de premsa, abans, això sí, de disputar dels dos últims partits de Lliga regular, a més, evidentment, dels play-offs pel títol. Xavi Pascual, de fet, ha volgut desmentir abans de res la mala relació que podria tenir, en principi, segons ha apuntat molts mitjans, amb la directiva i amb la direcció tècnica.
1: Dues coses que per mi són fonamentals i gairebé són el motiu pel que estic aquí. La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta. Per tant, res d'aquestes informacions són certes. Hem treballat junts amb la mateixa direcció.
0: Això deia Xavi Pascual sobre els motius per marxar, parlat sobretot de desgast, perquè li comporta el seu barcelonisme.
1: La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Des d'aquí he marxat, he tingut molta via. He estat a dos clubs diferents, on el bàsquet era l'únic esport d'aquests clubs. I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps. No es tracta tampoc d'entrar molt en concret amb tot això, però crec que és important el context global d'aquesta decisió.
0: A més, Xavi Pascual ha assegurat que tothom sortirà guanyant amb aquesta decisió.
1: És una situació molt diferent a quan jo vaig marxar, perquè ara el club està de pujada. No vull semblar ni arrogant ni pedant, però sincerament crec que aquesta decisió farà bé al Barça. Crec que tothom es recol·locarà, s'apostarà més per la secció i que al final tothom sortirà, recordeu aquestes paraules, tothom sortirà guanyador d'aquesta decisió que he pres.
0: I un últim document de l'encara entrenador blaugrana demanant a l'afició unió fins al final per a mirar de tancar aquesta segona etapa de la millor manera possible, amb el títol de l'ACB.
1: Des que jo he arribat aquí, la maduresa del Palau ha estat increïble. Mai podré ser prou agraït en tot el que el públic i el Palau em dona. I desitjo el mateix amb tots els jugadors, el mateix amb l'equip, anar fins al final, intentar guanyar aquest títol i acabar aquesta etapa, que molts acabem de la millor manera possible i fent feliç a tota la gent.
0: Pascual, que s'emocionava amb la veu entretallada parlant del Palau i de l'afició. En principi, segons apunten també molts mitjans, el nou arquitecte del projecte blaugrana en la secció de bàsquet serà Xavi Pujol, que ve de fer una gran feina tant a Manresa com els últims anys al Baskonia i vindria per substituir Juan Carlos Navarro. El Barça, com dèiem, jugarà demà a la pista de l'Andorra, en última jornada de Lliga regular, encara amb molt en joc. Els andorrans només tenen un triomf de marge sobre el Saragossa, l'equip que marca el descens i que acaba la Lliga a la pista del Breogán. I el Barça en la lluita amb tres equips més per la segona plaça. Encara quedarà diumenge vinent, això sí, un Barça-València al Palau que pot ser determinant per aquesta classificació final. També demà, però, a les 6 de la tarda, el Baxi Manresa s'acomiadarà de la temporada rebent el nou congost al Real Madrid, que serà primer, passi el que passi, però que acumula ja quatre derrotes consecutives, a més de la final de l'Eurolliga. Serà el comiat també d'una peça clau del Manresa dels últims anys, el base Dani Pérez, que marxa després de 7 temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Després de 7 temporades al Bages, el número 55 tanca una etapa. Pérez ha estat el director d'orquestra d'un dels Manreses més exitosos dels últims temps. Amb ell, l'equip ha arribat dues vegades als play-off de l'ACB, 3 a la Copa del Rei, i també va formar part de l'equip que va aconseguir arribar a la final de la Basketball Champions League celebrada a Bilbao. Ell mateix anunciava la seva marxa a les xarxes socials del club.
3: Hola a tots. Divendres tanco l'etapa al Baxi Manresa. Us espero tots al nou congost a les 6 de la tarda.
2: A títol individual, Dani Pérez passa la història com a màxim assistent del club amb 1.019 assistències, demostrant les seves virtuts com a director de joc. A més, Pérez també ocupa la setena posició en recuperacions amb 177, vuitè lloc en minuts jugats amb 4.000 i desè en partits jugats amb 193 i també en crèdits de valoració amb 1.044 punts.
0: Gràcies, Jordi. Demà 8:45, també a banda d'aquest Andorra-Barça, a les 6 jugarem el Manresa contra el Madrid. Ja en parlarem també, però el Lleida tancarà la temporada a Múrcia i tindrem duel català entre Girona i Joventut a Fontejau. En futbol, avui, ahir, Alexia Putellas, ja en parlàvem, es va acomiadar del Barça amb una victòria 2-1 contra la Real Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Sobre el partit, el més destacat segurament és el gol d'Aitana, que va tornar a marcar després del seu retorn de la greu lesió, però va ser un dia de comiats del Johan Cruyff, evidentment el d'Alexia, que deia això després del partit dirigint-se a l'afició.
4: Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip i estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.
0: Veurem on va jugar Alexia, ningú ha confirmat, el curs vinent, després de deixar el Barça. Evidentment, té ofertes encara de molts clubs de tot el món. En aquest sentit, el tècnic Pere Romeu deia això també als mitjans del club sobre Alexia.
5: El primer, evidentment, era poder dedicar els títols a la nostra afició, a aquesta gent que està partit rere partit aquí amb nosaltres, és el motor d'aquest projecte fonamental. I, per altra banda, evidentment, el dia de l'Alexia Putellas, referent, icona de l'esport i agenda del barcelonisme, futbolista i persona importantíssima per nosaltres. Li desitgem el millor, marxa amb el recolzament i el suport de tots els que la coneixem, perquè, evidentment, és impressionant, és impecable, és elegant, té classe.
0: Un Pere Romeu que també va confirmar les sortides de dues jugadores importants com són Mapi León i Ona Valla, tot i que el club encara no ho ha fet oficial. També marxa una altra de les veteranes, Marta Torrejón, i veurem si alguna jugadora més. Pere Romeu va explicar ahir que la seva renovació va per bon camí, que ara necessita descansar després d'una temporada molt exigent, però que també es veu amb forces per continuar davant el projecte del curs vinent. També ahir, per cert, l'Espanyol va empatar 2 al camp del Depor a Riazor en aquesta penúltima jornada de Lliga F. El conjunt perico es va posar dues vegades per davant, però les gallegues van igualar, un resultat que no li serveix a l'Espanyol per avançar una posició a la classificació. Escoltem l'entrenador de la Sara Monforte.
6: Jo crec que és un bon partit per disfrutar, per tancar la temporada, per bueno, ser una mica celebració, de seguir un any més a Lliga F, de ser família i de poder arredonir una mica la temporada, que ha sigut bona. Al final, quan hem sortit aquí, vius el camp i et sents com encara una mica més professional, no? I jo crec que la jugadora s'agrada, la gespa està perfecta. I és motivador, no? I nosaltres, doncs, com vam parlar l'altre dia, s'entona bé. I bueno, jo crec que hem disfrutat molt del camp, del partit, del rival, i ha sigut un partit de tu a tu molt interessant.
0: L'Espanyol, que continua 12è, amb un punt menys que el Depor, que és 11è, i 3 menys que el Badalona Women, que és 10è. Diumenge, última jornada de Lliga F, amb molt poc en joc, i els tres catalans jugant tots a les 4 de la tarda, el Barça al camp del Madrid Club de Futbol femení, el Badalona Women al Alcoé, i ja ha descendit al Llevant, i l'Espanyol tancant la temporada a casa contra el Sevilla. En categoria masculina, més enllà del fitxatge que sembla fet ja de l'anglès Anthony Gordon per part del Barça, estarem pendents i de la renovació de l'Espanyol, de Lele Cabrera, i en parlàvem el capità. El Girona continua esperant reaccions després del descens per part del club, més enllà de les declaracions del president del Figeli dissabte passat, just després del partit, i de la roda de premsa de Mitchell. Ningú no ha explicat res més enllà de, com dèiem, dissabte, del nou projecte, ni tan sols amb altres explicacions per aquest pas enrere de l'entitat gironina que torna a baixar a segona. En aquest cas, qui sí que ha fet balanç a la final de curs és el Nàstic de Tarragona, que després de salvar els mobles i aconseguir la permanència a la primera federació masculina. Bona ràdio, Jordi Blanc.
7: El president executiu obre la porta a nous inversors a la Societat Anònima Esportiva un cop Wester abandona el Consell, fet que l'empresari suec va comunicar a 4 dies del partit transcendental del passat dissabte a Alacant, on es jugava en la permanència a la categoria. El president Lluís Fàbregas diu que encara no hi ha cap oferta de projecte en ferm, però sí converses que poden avançar cap a un futur millor per l'entitat. Mentrestant, diu, l'actual Consell continuarà treballant amb responsabilitat.
8: Estem oberts i escoltarem qualsevol projecte seriós i real que faci créixer el club. A dia d'avui no n'ha arribat cap. Estem treballant en diferents escenaris per garantir el millor futur possible pel Nàstic. Hi ha converses i operacions que per responsabilitat i confidencialitat avui no podem desvetllar. Mentre aquestes situacions es resolen, la nostra obligació és governar el club amb responsabilitat i garantint la màxima estabilitat.
7: Fàbregas ha fet un repàs de la mala temporada de l'equip, ha salvat del descens a la segona federació i ha assegurat que l'objectiu ambiciós marcat i com a continuïtat dels darrers anys se'ls ha girat en contra. Del futur més immediat, la planificació de la temporada vinent, el president diu que caldrà contractar un director esportiu i després l'entrenador, tot i que no ha volgut entrar en profunditat, sí que admet que estan contents de la feina que ha fet Pablo Alfaro.
0: Gràcies, Jordi. Encara un últim punt de futbol, anem cap a Rubí perquè demà s'inaugura el renovat camp del Joventut 25 de setembre, relacionat també amb l'equip d'Ibai Llanos, el Ronin, que s'ha proclamat campió guanyant tots els partits del grup 25 de la quarta catalana. Ràdio Sud Rubí, Siscolara García.
9: Les noves instal·lacions al camp de futbol del 25 de setembre s'inauguren aquest divendres a partir de les 8 del vespre, posada de llarg amb la vessant institucional i també per donar a conèixer a tots els aficionats que s'acostin al camp, doncs, els equips de la temporada 25-26 d'aquesta entitat, que el seu primer equip, recordin, jugar al grup 3 de la primera catalana del futbol masculí amb la permanència assolida en la a la campanya. Ara es tracta de començar a gaudir d'unes instal·lacions, doncs, de nova generació, en les quals també s'inclou una part que estarà dedicada al barri, amb, doncs, un espai que farà servir l'Associació de Veïns. La intenció és, doncs, equiparar tot el camí esportiu com social del barri del 25 de setembre, però sobretot el que més es destaca és que a partir d'ara es podran seguir de manera perfecta tots els partits, com destaca el president del club, el Juan León.
10: Estoy súper contento por la gente, están enormemente felices y ver el fútbol desde aquí arriba, de una grada ya, da un cambio muy grande, la verdad.
9: Les actuacions han tingut un cost de 5 milions d'euros aproximadament. La gespa artificial encara està per col·locar. Es farà durant l'aturada d'estiu a un camp en el qual juga el Juventud 25 de setembre, però recordin, des d'aquesta temporada, també l'equip que va crear l'Ibai Llanos, el Ronin.
0: Gràcies, Cisco. I meia, abans d'acabar, més bàsquet. Pensa allà a Xavi Pasqual i de la CB. Avui mateix arrenquen la fase d'ascens de la segona FEB, on hi tenim tres catalans, dos dels quals juguen a Badajoz. El grup 2 del Club Bàsquet Prat acaba de començar a fer el seu partit, encara 0-0. Està pendents que comenci contra l'Udarsia de Basc, 0-0, com dèiem. A l'altre partit del grup, que s'ha enfrontat aquest matí, Puerto Segundo i Euros de Ribas, amb triomf dels valencians. El Puerto Segundo 70-65. El grup 1, també a Badajoz, i el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda debuta contra el Sueca València. A 3:45 i 3:15 abans serà el torn del DM Grup Mollet, que juga a aquesta fase final al Ginet, també el País Valencià, i debuta aquesta tarda contra el Vizcaya Sornotza. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
11: El DM Grup Mollet afronta aquesta setmana els partits decisius per consolidar l'ascens a segona FEB. Fins ara els de Mollet del Vallès s'han imposat al Tarragona i a la Universitat de Vic, dues victòries que els situen novament en les fases d'ascens. Amb l'experiència d'altres temporades, els molletans comencen avui dijous els partits de play-off i s'han desplaçat fins a València, on s'enfrontaran a l'Alginet a casa i també jugaran contra el Jaén Paraíso i l'equip basc Zornot. Carles Nuez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que l'equip molletà ha jugat molt bé les darreres setmanes i hauran de plantar cara als rivals.
12: L'equip ens ha sorprès. Vam fer una temporada regular, pues bastant regular. Bueno, vam quedar entre els quatre primers, per això vam poder entrar en fases. Però bueno, amb el potencial de l'equip, bueno, no estava mal. Però bueno, aquestes dues últimes setmanes hem jugat molt bé i encara tenim un par de jugadors tocats, que són importants, i a veure si en aquestes dues setmanes es recuperen bé i podem plantar cara.
11: Ara, doncs, el DM Grup Mollet buscarà mantenir el bon nivell mostrat en les darreres setmanes en una fase decisiva que es disputarà a València davant rivals d'alt nivell i amb una plaça d'ascens en joc.
0: Gràcies, Carla. Fins aquí l'en joc. Ens escoltem aviat. La xarxa de

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més
1: que tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia i bon dijous 28 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 28 de maig, setmana de comiats a Can Barça. Ahir va ser el d'Alexia Putellas, amb un acte primer al matí, amb el partit del Johan Cruyff a la tarda, amb la victòria 2-1 contra la Reial Societat. Fa una estona n'ha fet oficial el Barça femení també la sortida oficial ja d'Ona Batlle, i en aquest cas avui s'ha acomiadat davant de la premsa Xavi Pascual, com a entrenador del Barça de bàsquet. En aquest cas encara quedarà aquest tram final de temporada, amb dos partits de lliga regular i també el play-off pel títol. Xavi Pascual, que ha demanat unió i sobretot el suport del Palau per, com dèiem, acabar amb aquest últim ball, amb un últim títol, aquest de la Lliga ACB. Avui parlarem de futbol, de bàsquet, però també tindrem waterpolo, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça hauria tancat el primer fitxatge de cara al curs vinent, l'extrem anglès Anthony Gordon.
1: Gordon arribaria procedent del Newcastle, al qual el Barça pagaria entre 70 i 80 milions d'euros, segons les informacions publicades. El director de futbol del club, Deco, voldria tancar aquesta primera incorporació abans que comenci el Mundial d'aquí a 15 dies, on Gordon forma part de la llista d'Anglaterra, juntament amb l'encara blaugrana Marcus Rashford.
0: Uns que en principi arriben, d'altres que se'n van. En categoria femenina, com dèiem, n'hem anat parlant. Ahir Alexia Putellas es va acabar d'acomiadar del Barça.
1: Després de l'emotiu acte del matí a l'Spotify Camp Nou, la capitana va ser titular per última vegada al Johan Cruyff amb la samarreta blaugrana en la victòria del Barça contra la Real Societat per 2-1. Del partit destaca el gol d'Aitana Bonmatí, que va tornar a marcar després de la lesió que l'havia deixat fora dels terrenys de joc 5 mesos. A més d'Alexia, Pere Romeu va confirmar, tot i que el club encara no ha fet oficial la sortida de Mapi León, però sí, com comentàvem, la dona Batlle.
0: D'altra banda, també ahir en aquesta penúltima jornada de Lliga F, empat a 2 de l'Espanyol a Riazor.
1: Malgrat avançar-se en dues ocasions al marcador, el conjunt perico va acabar empatant al camp del Depor, un resultat insuficient per recuperar, per superar les gallegues a la classificació. L'Espanyol, que és 12è i ja fa setmanes que té la permanència garantida, tancarà la temporada diumenge rebent el Sevilla a la Dani Jarque. També diumenge el Barça visitarà el camp del Madrid Club de Futbol Femení i el Badalona Women el de Llevant. Cué ja descendit.
0: En bàsquet, el nom del dia és el de Xavi Pascual, que s'ha acomiadat aquest matí del Barça.
1: El tècnic de Gavà tancarà la seva segona i curta etapa al Club Blaugrana quan acabi aquesta temporada. Pascual ha explicat que pren la decisió per desgast i patiment i que creu que és el millor pel club. També ha desmentit la presumpta mala relació amb la directiva i la direcció esportiva de la secció. Al Barça encara li queden dos partits de Lliga regular de CB, a més dels play-off. De fet, l'encara entrenador blaugrana ha demanat unió i suport a l'afició per tancar de la millor manera possible aquest últim ball del projecte.
0: A nostre nom, mirem d'escoltar el més destacat aquesta roda de premsa, aquesta compareixença de Xavi Pascual. A tot això, segons apunten ja molts mitjans, Xavi Pujol apunta a nou arquitecte del projecte del Barça.
1: El fins ara director esportiu del Bascón, que ve de fer una gran feina també a Manresa, vindria per substituir Juan Carlos Navarro i, d'entre altres coses, decidir el nou entrenador de cara a la temporada vinent.
0: Més bàsquet, Dani Pérez deixa el Manresa després de 7 temporades.
1: Albas Amaresmenc, que tanca una etapa al Nou Congost després de 275 partits disputats a falta de l'últim. De fet, Dani Pérez s'acomiadarà demà de l'afició en el darrer partit del curs amb la visita del Real Madrid amb un petit homenatge que li està preparant el club. El futur del Barça continuarà lligat al bàsquet, però sense l'exigència física de la CB i la competició europea.
0: En categoria femenina, avui l'Espar Girona ha anunciat una nova baixa.
1: La de la jugadora neerlandesa Laura Cornelius, que havia vingut a ajudar l'equip en aquest últim tram de temporada. Recordem que l'Uni ha anunciat el fitxatge de dues exteriors, l'asturiana Iyana Martín i la balear Juana Camilion.
0: D'altra banda, el València ha anunciat també la sortida de la seva capitana, la catalana Caral Casas.
1: L'exterior internacional nascuda a Bescanó no seguirà després de 7 temporades al conjunt taronja. El València ve de guanyar fa unes setmanes el títol de Lliga Femenina després d'haver superat l'Espar Girona a semifinals i Perfumeries Avenida a la final.
0: I encara pel que fa al mercat d'aquesta Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha renovat a la pivot Nahan Niaré.
1: La francesa amplia el seu vincle amb el conjunt de la Seu per una temporada més. Niaré va arribar al Cadí al setembre de l'any passat, procedent de la Lliga Francesa. L'equip urgellenc ha anunciat també en les últimes setmanes les renovacions de la pivot aragonesa Marina Mata i de la capitana Anna Palma.
0: Més bàsquet, avui mateix arrenquen les fases d'ascens a la segona FEB, on hi tenim tres catalans, categoria masculina, evidentment, en aquest cas, dos dels quals juguen a Badajoz. El grup 2, el Club Bàsquet Prat, encara està pendent de començar el seu partit, que havia de començar un quart de dues i encara no ho ha fet. Ha acabat tard, és veritat, l'altre partit del grup, el Porto Segundo 70, Uros de Ribas 65.
1: El grup 1, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda debutarà contra el Sueca Valencià a 6:15 de la tarda, i 3:15 abans serà el torn de l'EMA Grup Mollet, que juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, també al País Valencià, i debut aquesta tarda contra el Vizcaya Zornotza.
0: En waterpolo, el Catalunya s'avança amb una renda de 5 gols a la final de l'Eurocup femenina.
1: Les gracienques van superar ahir el Barceloneta per 14-9 en el partit d'anada. El partit de tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina de Sant Sebastià, on el conjunt mariner mirarà de remuntar.
0: I a la final de la Lliga, a la Divisió Nord femenina, l'encara vigent campió d'Europa, el Sant Andreu, va fer valdre el factor piscina per guanyar ahir el primer partit contra el Mataró.
1: Les andreuenques van guanyar 10-8. El segon assalt serà aquest dissabte al vespre a la Joan Serra de la capital maresmenca, i el tercer, si calgués, es jugaria de nou a la Pere Serra a Sant Andreu dimarts de la setmana vinent.
0: I un últim punt en tenis, Marina Bassols planta cara però cau eliminada de Roland Garros.
1: La blanenca va acabar perdent contra la jove promesa russa Mirra Andreeva en 3 sets, tot i haver-se endut el primer assalt per 6-3. Era la primera vegada que Bassols arribava a una segona ronda d'un gran slam.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, hoquei patins i natació.
1: En exclusiva a la xarxa Més es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del CAR de Sant Cugat. Ja a la tarda, també a les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Martinelli a Manlleu i Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornarà de la tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte. Diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding i l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge i tindrà lloc a Igualada a partir de les 4:20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4:05, ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a segona Federació Masculina, que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Dijous 28 de maig, de gairebé 10 minuts passant de dos quarts de dues, comencem parlant de bàsquet avui, perquè ahir a la tarda el Barça oficial la sortida de l'entrenador, Xavi Pascual, un cop acabi aquesta temporada, fent efectiva tots dos la clàusula que va rescindir el seu contracte. I aquest matí el tècnic de Gavà s'ha volgut explicar. S'ha acomiadat amb una roda de premsa, abans això sí de disputar els dos últims partits de Lliga regular de CB i els play-offs pel títol. Xavi Pascual, de fet, ha volgut abans de res desmentir la mala relació que s'havia publicat que tenia amb la directiva i amb la direcció tècnica. Sobre els motius per marxar, Pascual ha parlat sobretot de desgast i de patiment pel que li comporta el seu barcelonisme.
1: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada, perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
0: A més, Xavi Pascual assegura a tothom que tothom sortirà guanyant amb aquesta decisió, que ha qualificat de valenta també amb els timings.
1: Jo no volia molestar el club amb això, però sí volia explicar la meva situació quan abans possible perquè el club es pogués reorganitzar de la millor manera possible i que escollís el camí que decidís amb temps, perquè en cap cas jo volia ser un problema pel futur del club, no? Per tant, podia haver-me callat, podia haver anat a final de temporada i a final de temporada donar aquesta sorpresa i estar aquí mentint a la direcció tècnica i estar aquí fent veure que estaré i al final marxar. Crec que ha estat una decisió valenta i en el timing la millor pel club.
0: Precisament sobre aquests timings, el tècnic els ha mirat a explicar amb tota la claredat possible.
1: Els timings és un procés per arribar a aquesta decisió, de desgast i de pensar durant el temps, però en el moment que el València es classifica per la Final Four i entenem que hi haurà un marge de 15 dies d'aturada fins a tornar al Palau, considero que m'he d'accelerar amb aquesta decisió i decidir si sí o si no. Aleshores, des d'aquell dia, que és un dijous, fins al dissabte 16, me'l dedico a pensar i crec que amb una decisió molt madura prenc la decisió de que a final de temporada no seguiré sent l'entrenador del Barça.
0: I un últim document de l'encara entrenador blaugrana demanant a l'afició unió fins al final per mirar de tancar aquesta segona etapa de la millor manera possible, amb el títol de la Lliga CB.
1: L'equip respira moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada. Som molts els que no continuarem. Tots junts, d'alguna manera, volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria amb aquest play-off. Per tant, també m'agradaria, dins del possible, demanar al Palau que segueixi tan increïble amb l'equip i amb mi fins al final de la temporada. Demanaria que tots estem junts amb la mateixa pàgina, que és guanyar aquest play-off, que a final de temporada cada un s'expressi com cregui convenient, però estar junts.
0: Això deia Xavi Pascual, en principi, i segons apunten ja molts mitjans, el nou arquitecte del projecte de la secció de bàsquet serà Xavi Pujol, que ve de fer una gran feina tant a Manresa com els últims anys, sobretot també al Baskonia, i vindria per substituir Juan Carlos Navarro. El Barça, com dèiem, jugarà demà a la pista de l'Andorra, en l'última jornada de Lliga regular, encara molt en joc. Els andorrans només tenen un triomf de marge sobre el Saragossa, que és l'equip que ha marcat l'ascens, i el Barça està en la lluita per la segona plaça. Encara quedarà, de fet, diumenge vinent, un Barça-València pendent al Palau, que pot ser determinant per aquesta classificació final. També demà, però, a les 6, el màxim Manresa s'acomiada de la temporada rebent el nou congost del Real Madrid, que serà primer pastel que passi, tot i que ve de quatre derrotes consecutives, a més de la final de l'Eurolliga. S'ha d'acomiadar també de Dani Pérez del Manresa després de 7 temporades, i demà, 8:45, ja en parlarem, també tindrem dual català entre Girona i Joventut a Fontejau, mentre que el Lleida tanca la temporada a Múrcia. 1:00 de Ràdio Sergi Guiu.
2: L'ACB 25-26, la seva fase regular, posa el punt final aquest divendres per part d'un Jaio Pozede que viatja a Múrcia amb la feina feta, però amb unes sensacions més negatives que positives si ens centrem en la darrera imatge oferta al Barris Nord davant el Morabanc Andorra. Si aquest dimecres els jugadors ens deixaven clar que el que volen és fer a Múrcia una millora en la seva imatge respecte a la del diumenge passat, aquest dijous el tècnic del Jaio Pozede, Jair Encuentra, ha explicat que vol a un equip que tanqui la temporada gaudint i competint.
3: Deixar-ho tot a la pista. Ha sigut una temporada exigent i dura en certs moments, i crec que el que ens toca és gaudir, passar-nos-ho bé per últim cop tots plegats, no? I tant de bo el gaudir i passar-nos-ho bé sigui mostrar una versió molt bona, que, bueno, doncs quan estem, clarament quan estem ficats i estem sòlids defensivament i ens compartim la pilota com volem, doncs tots estem molt més contents.
2: El Jaio posa de viatge a Múrcia amb tota la plantilla per tancar la temporada aquest divendres a 8:45 de la nit.
0: Parlem ara de futbol. Ahir Alexia Putellas, ja en parlàvem, es va acomiadar del Barça amb una victòria 2-1 contra la Reial Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Sobre el partit, el més destacat segurament és el gol d'Aitana, que va tornar a marcar després del seu retorn de la greu lesió. Però va ser un dia de comiats, com dèiem, el Johan Cruyff, evidentment el d'Alexia, que deia això després del partit dirigint-se a l'afició.
4: També volia aquest moment aquí amb tots vosaltres. M'he despedit aquest matí de la meva família, de l'staff, del club i de les jugadores, però ara em vull dirigir a vosaltres. Altres, moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Veurem on va jugar Alexia, ningú ho ha confirmat. El curs vinent, després de deixar el Barça, evidentment té ofertes encara de molts clubs de tot el món. És una de les jugadores, de fet, que ha convocat la Sònia Bermúdez per als propers partits de classificació per al Mundial femení. També es va dirigir a l'afició just abans que Alexia, el seu fins ara entrenador, Pere Romeu.
5: Si aquest equip té tants èxits, és evidentment perquè té grandíssimes futbolistes, perquè és un grandíssim projecte, però perquè esteu tots i totes vosaltres. Confieu en nosaltres, seguirem donant guerra, la temporada vinent tornarem a anar per tot i confieu en aquestes jugadores i en aquest staff. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: En Pere Romeu, que també va fer confirmar les sorties de dues jugadores importants com són Mapi León i Ona Valla. De fet, aquesta segona, la lateral maresmenca, el club ja ha fet oficial la seva sortida fa una estona, aquest mateix migdia. També marxa una altra de les veteranes, Marta Torrejón, i veurem si alguna de jugadora més. Pere Romeu, que va explicar ahir que la seva renovació va per bon camí, que ara necessita descansar, després d'una temporada molt exigent, però que es veuen forces per continuar liderant el projecte del curs vinent. Són declaracions als mitjans del club.
5: La temporada és brillant, però és brillant pel joc, és brillant per com ha arribat l'equip al tram final de temporada, és brillant per lo fines que han estat individualment les jugadores durant el llarg de la temporada i és brillant perquè ens hem refet de moltes baixes durant la temporada, que hi havia vegades, hi havia moments de la temporada on no podia escollir els 11, els 11 se'n feien sols perquè teníem una plaga important de lesions, així que crec que aquest equip aquesta temporada ha rossat l'excel·lència i sobretot s'ha refet d'absolutament tot, i això ens fa madures.
0: També ahir, per cert, l'Espanyol va empatar 2 al camp del Depor a Riazor en aquesta penúltima jornada de Lliga F. El conjunt bericó es va posar dues vegades per davant, però les gallegues van igualar el resultat, que no li serveix a l'Espanyol per avançar al conjunt gallec a una posició a la classificació. Escoltem a l'entrenadora Sara Monforte.
6: Després de realment de ficar moltes vegades per davant, jo crec que és una llàstima no haver pogut sumar els 3 punts, que eren importants per nosaltres per superar-les la classificació abans de l'última jornada, no? Però si veiem el global i som justos, jo crec que l'empat era el més, valga la redundància, el just, no? Perquè crec que ells han fet un bon partit, nosaltres hem estat més defensant i hem transitat molt bé, jo crec que l'empat ha sigut un resultat just. Superigualat, perquè ha sigut molt de migcampisme, han hagut, i ja sé que han tingut una posició més que nosaltres, però crec que nosaltres hem sigut més agressives en camp rival, no? En aquestes transicions. Jo crec que hi ha hagut moments per els dos equips, jo crec que ha sigut un resultat just, una llàstima no poder amarrar el resultat, que és el que volíem.
0: L'Espanyol, que continua 12, amb un punt menys que el Depor i 3 menys que la Badalona Women, que és desè. El Barça, com dèiem, ja és campió. Diumenge, l'última jornada d'aquesta Lliga F, ja sense res en joc per als tres catalans. Per cert, avui la selecció espanyola femenina ha fet oficial la seva última llista per als dos últims partits de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Hi ha 11 jugadores del Barça. La gran novetat és el retorn d'Aitana Bonmatí, després de la lesió al tancament del Peroné. També hi ha dos catalanes més, Jana Fernández i Laia Codina. En categoria masculina, més enllà dels equips de primera divisió i de l'actualitat, qui encara no acaba la temporada és el Centre d'Esport Sabadell, que demà mateix afronta l'anada de la primera eliminatòria del play-off per pujar a segona contra el filial del Madrid. La tornada serà la setmana vinent a la Nova Creu Alta i les entrades ja estan a la venda. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: Tot i això, tenen un 50% de descompte i fins dimarts al vespre les poden adquirir a un preu de 10 euros als gols, 12 i mig a lateral i 20 a tribuna. Ahir ja va haver-hi cues virtuals i també a les oficines de l'estadi.

0: como ponen los aficionados, ¿no? Somos soldados de Ferran Costa. Y soldados obedecen y cumplen órdenes, ¿no? Entonces lo que el míster quiera de mí, en este sentido, de Bonaldo, dejaré mi vida y la sangre y daré mi mejor.
1: Avui qui passa per sala de premsa és el mateix Ferran Costa i a 2:15 hi ha una convocatòria davant de la tribuna de la nova Creu Alta per acomiadar la plantilla abans de viatjar a Madrid. Tot plegat es podrà seguir a l'Hotel Suís, que en aquestes setmanes de play-off també es pot veure a través del canal de Twitch.
2: Gràcies, Pau. Demà, evidentment, aquí l'Enjoc en farem la prèvia amb Ràdio Sabadell d'aquest primer a Real Madrid-Castilla-Sabadell, Centre Esport Sabadell. I encara en futbol anem cap a Terrassa perquè el conjunt agrenc està construint, anem parlant un projecte ambiciós per pujar a la primera federació masculina i ha anunciat el primer fitxatge, el del jove porter Álvaro Pacheco, que ve de fer una gran temporada al Reus Redis. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Terrassa Futbol Club tanca el primer fitxatge de cara a la temporada 2026-2027. Es tracta d'Álvaro Pacheco, porter sub-23, fins ara a les files del Reus Redis, i un jugador, un porter que, recordem, doncs, ha estat molt protagonista aquesta temporada, excepte en els últims partits de l'equip de Marc Carrasco. Recordem que s'enfrontaven Reus Redis i Terrassa Futbol Club en el partit de la primera volta, amb resultat de Reus 3, Terrassa 0, en aquest cas Pacheco va guanyar la partida a Marcos Pérez, i amb aquesta incorporació, doncs, el Terrassa que assegura tenir ben segura la porteria. Amb la renovació de Marcos Pérez i l'arribada de Pacheco, la renovació del defensa Mario Domingo, el migcampista Barrero, i també Nahuel i jugadors que tenen contracte, com és el cas de Dirks, Iker Reche, Beamonte, Sergio Cortés, Mármol, Larry i Lawrence. Recordem que els agarencs començaran la pretemporada el 27 de juliol i realitzaran un estatge a la Garrotxa, com l'any passat, serà del 10 al 16 d'agost.
2: Gràcies, Miqui. Finalment anem a l'escala per parlar del cas de Jessica Álvarez, que continua jugant al conjunt empordanès als seus 48 anys i encara no se li acaba la benzina. Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: Jessica Álvarez, que amb 48 anys continua corrent darrere la pilota. A cada final de temporada, com és el cas, es repeteix la mateixa història. Diu que es retira, però al moment mai arriba. Assegura que encara té benzina.
5: Crec que podria jugar més temps. L'únic que és veritat que el futbol, doncs, necessita molt de sacrifici i realment el cos, doncs, ja no t'acompanya tant. Però realment jo per benzina crec que seguiria jugant.
4: Jessica Álvarez va començar a jugar a futbol de ben petita. Des de llavors ha construït una trajectòria impecable i dilatada en el futbol català i estatal. Abans d'aterrar a l'escala, el nou Miramar va vestir les samarretes de clubs històrics com el Barça, el Villarreal, el Girona i l'Estartit, a més de passar pel Banyoles, el Cornellà del Terri, el Camallera i la Pera. Li hauria agradat jugar en aquesta època actual, gaudint de la visibilitat i l'impuls que té ara el futbol femení.
5: A la meva època, doncs, quasi bé jugava amb nens, no hi havia, doncs, camps de futbol, doncs, tan estupendos, i realment és un honor poder jugar ara, i a més potser, doncs, acabar la lliga i potser retirar-me, doncs, per tot l'alt.
4: El futur de la jugadora és una incògnita. Aquest estiu Jessica Álvarez haurà de tornar a decidir si penja les botes o si prefereix continuar trepitjant els camps de futbol una temporada més.
2: Gràcies, Ivan. En bàsquet, més enllà de Xavi Pasqual i de l'ACB. Avui marxen, mateix arrenquen les fases d'ascens de la segona FEP, on hi tenim tres catalans, dos dels quals juguen a Badajoz. El grup 2, el Club Bàsquet Prat, acaba de començar el seu partit contra l'Olatzia Basc. De fet, 9-12, perden encara ara mateix els pretencs en el primer quart, en aquest cas. A les grup 4, a les 5 de la tarda, el DM Grup Mollet juga aquesta fase final d'ascens al Ginet, al País Valencià, i debuta contra el Vizcaya Sornotza, també basc. Mentre que al grup 1, també a Badajoz, hi ha el Pujol Mollerussa, que aquesta tarda s'enfronta a la primera jornada del Sueca Valencià, 6:15. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Es decideix l'ascens a la segona FEP en un sol cap de setmana i el Pujol Mollerussa té el seu grup a l'anfitrió, el Badajoz, el Tres Cantos madrileny i el Sueca Valencià, els seus primers rivals. L'entrenador del Mollerussa, Marc Díaz, destaca precisament que té la plantilla àmplia i que li permetrà adaptar-se a cada rival, a més d'una bona rotació per intentar repartir minuts. També l'equip ha incorporat material com suplements i botes de descàrrega per facilitar la recuperació dels jugadors. Dins la seva capacitat han posat tots els mitjans perquè no tenen por a la paraula ascens. Així ho explica el mateix Marc Díaz.
7: Sí, nosaltres no, mai hem tingut por a voler el màxim possible, no? Al cap i a la fi, cada objectiu que se'ns ha ficat davant, no li hem perdut la cara mai, no hem tingut por, no hem tingut mai pressió per aguantar un primer lloc durant la temporada.

0: Nosaltres anem a ascendir, no tenim cap complex per dir-ho, tot i que sabem de la dificultat, sabem que tots els equips ja tenen molt en joc, tothom vol aconseguir el mateix premi i és molt difícil.
1: Tots els partits es disputen seguits. Divendres tenen el segon, dissabte el tercer i en cas de necessitar un quart seria diumenge.
2: Gràcies, Julen. I acabem amb waterpolo. Catalunya va guanyar 14-9 ahir a l'anada de la final de l'Eurocup femenina contra el Barceloneta. La tornada serà dimecres de la setmana vinent a la piscina de Sant Sebastià. I a la Lliga, a la final de la Lliga, el Sant Andreu s'avança contra el Mataró per 10-8. Mataró Ràdio, Malena Bertran.
3: L'Assolim Centre Natació Mataró perd el primer partit del play-off pel títol de la Lliga de la Divisió d'Honor Femenina, davant el Club Natació Sant Andreu per 10-8. El duel ha estat molt igualat, però el conjunt barceloní ha sabut jugar millor els moments decisius. El Sant Andreu ha començat fort i ha arribat a dominar per 3-1 en el primer quart, tot i que el Mataró ha reaccionat amb el pas dels minuts. El conjunt dirigit pel tècnic Dani Ballar ha aconseguit igualar el partit amb el 6-6 al tercer període, gràcies als gols de jugadores com Kerns, Romer i Hauschall, totes amb dues dianes. Però en el tram final del maig, el Sant Andreu ha estat més encertat. Dos gols consecutius d'Ariadna Ruiz han acabat decantant el partit, mentre que la portera rival, Martina Terré, també ha estat clau sota pals. Amb el resultat final, el Sant Andreu suma el primer punt d'una final al millor de tres partits, i el Mataró queda obligat a guanyar el segon duel per forçar el tercer partit decisiu. Una segona lluita que jugarà aquest dissabte 30 de maig a 8:15 del vespre al complex Joan Serra i Puigdescens a Mataró.
2: Gràcies, Malena. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora de vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
6: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalés admet que el servei actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat amb causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia de plena canícula amb màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la nit es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

estrany i és tan absurd. No goso girar el cap, no vull que siguis tu. No saps quantes vegades

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalés admet que el servei actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat amb causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia de plena canícula amb màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la nit es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. L'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalés admet que el servei actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat amb causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia de plena canícula amb màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la nit es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalers admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat en causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia de plena canícula amb màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la nit es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Bona tarda, benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes. El 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per un servidor Josep Gallart i aquí el meu company Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui us portem un guitarrista, cantant i compositor que va néixer el 1931 a Detroit i que encara és entre nosaltres, tot i que aviat farà 95 anys. Ell és en Kenny Burrell. De jove es va interessar pel saxo, instrument que el va captivar tota la vida, però com que era molt car, la seva mare no li va poder comprar. Es va haver de conformar amb una guitarra de $10 que va aprendre a tocar de manera autodidacta. Amb 17 anys ja tocava a les orquestres locals i el 1951 el va contractar Dizzy Gillespie pel seu grup, on ja hi era en Milt Jackson i un jovenet saxotenor anomenat John Coltrane. No va poder seguir les gires d'en Dizzy perquè la seva mare li va demanar que acabés els estudis, cosa que va fer el 1955 com a Bachelor of Music, i llavors va començar la seva veritable professió. Feta aquesta breu biografia dels seus inicis, començarem escoltant-lo, i ho farem amb el seu primer disc editat per Blue Note el 1956, Introducing Kenny Burrell, i el tema Tackela.

Excel·lent, excel·lent Cándido Camero a les congas, però també en Tony Flanagan al piano i Paul Chambers al gran contrabaix i Kenny Clarke a la bateria, un gran grup. El següent tema, que també és d'aquest disc, es diu Delilah.

Passem ara a un nou disc, en aquest cas enregistrat en directe al famós Cafè Bohèmia de Nova York, d'on hem extret aquest Mexico City.

Molt bé, molt bé. Excel·lent tema aquest que hem escoltat, que igual que el proper pertanyen a l'àlbum que s'anomena Kenny Barrel i és la continuació de l'anterior que hem escoltat amb petits canvis en la formació, que ara compta amb el saxofonista Frank Foster, el contrabaixista Oscar Pettiford, el gran Oscar Pettiford, i el bateria Shadow Wilson. Escolteu el següent tema que es diu Cheetah.

Bon, genial, genial. Estem a meitat de programa, això és Jazz and Blues Club, i avui tenim aquí, el tenim el programa dedicat a Kenny Burrell. Tornem ara a canviar de disc per entrar en una producció de dos LPs que es van anomenar Blue Light Bloom 1 i 2, enregistrat el 1958. Val la pena destacar la banda que es va reunir per l'ocasió. A més d'en Burrell, el trompetista Louis Smith, dos sòlids saxos tenors com Junior Cook i Tina Brooks, dos pianistes que s'anaven alternant, el Duke Jordan i el Bobby Timmons, Sam Jones al contrabaix i l'explosiu Art Blake a la bateria. És una passada quan s'ajunten aquesta gent. En fi, garantia total. Escolteu la peça Scotch Blues.

amb aquest tema hauríem d'haver estat amb els nostres companys prenent un whisky aquí quan fan els seus tastets d'escocès, saps? Després d'aquests compassos escocesos passem a un altre tema que es diu Finupi, aquesta vegada molt més de swing.

El darrer disc que explorarem avui és un dels nostres recomanats. Es diu Midnight Blue i té la particularitat de que la formació no hi ha cap piano, però això no vol dir que se'l trobi a faltar. Comproveu-ho en aquesta saborosa peça anomenada Chillitz Corn Carne.

Bé, desgraciadament no tenim temps per gaire més. Teníem un tema que es diu Mule, Mule, d'aquest mateix disc. No us el perdeu, que és un blues excel·lent amb el saxo de Stanley Turrentine. No us el perdeu si podeu. I per acabar us deixarem amb un altre que també és d'aquest mateix disc, però és més curtet i potser ens hi cabrà. Es diu Kenny's Summer.

0: Molt bé, amics, això ja s'ha acabat per avui. La setmana que ve tornem a obrir, com sempre, el club. Però avui només toca, Lluís, que despedim-se.
1: Avui ja no ens queda més temps, perquè jo em quedaria, més estona.
0: Oh, sí, mira, ara, escolta.
1: Ara que estem amb l'aire condicionat aquí, s'està bé.
0: Bueno, va. Però... molt bon jazz i passeu per l'ombra.
1: Fins la setmana que ve.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dijous 28 de maig i obrirem amb la prèvia del ple ordinari de maig, un ple que va carregat d'una vintena de punts, on entre els més destacats es troben el Pla Local de Salut, l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades i molts altres que podreu seguir a partir de les 7 a Ràdio Caldes. Continuarem amb la oferta formativa que ha publicat l'Escola d'Adults Municipal, el Roure Gros, per al pròxim curs. Tancarem les notícies del dia amb el viatge dels bastoners de Caldes al municipi de Viana do Castelo, al nord de Portugal, on se celebra la primera trobada internacional de bastoners. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaquen l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Educació i Esports pel desenvolupament del programa de formació Aula Mentor, i hauran de donar llum verda a la declaració d'obres d'especial interès, la instal·lació d'un nou ascensor a l'Escola Alfarell, amb l'obligada votació d'una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública. L'Escola d'Adults Municipal, el Roure Gros, ha publicat l'oferta formativa per al pròxim curs 2026-2027. Entre les assignatures que hi ha disponibles, la gran majoria són les mateixes que s'han impartit aquest curs. Unes assignatures dins de l'eix de les quatre formacions: instrumental, d'idiomes, de noves tecnologies i de cultura. Els bastoners de Caldes de Montbui viatgen demà a Portugal per participar a la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets. Durant tot el cap de setmana, el municipi de Viana do Castelo serà el punt de trobada de la cultura popular en què la colla calderina i 13 colles bastoneres de Catalunya compartiran espai amb una colla de ball de pastorets i una colla local de dansa tradicional portuguesa. Una trobada que acollirà gairebé 300 persones i que suposa una gran oportunitat per a la colla bastonera de Caldes. I l'últim titular és pel temps. Aquest dijous la calor ha tornat a ser la protagonista amb uns termòmetres que s'han enfilat fins als 32 graus. A última hora poden arribar alguns núvols, però sense pluja. De cara a demà, divendres, la calor tornarà a ser intensa amb màximes de fins a 33 graus al migdia i primera hora de la tarda, amb un ambient sec i un vent fluix moderat durant tota la jornada.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà la nova empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. A banda d'això, els regidors també hauran de discutir i aprovar el conveni entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Educació i Esports pel desenvolupament del programa de formació Aula Mentor, i hauran de donar llum verda a la declaració d'obres d'especial interès, la instal·lació d'un nou ascensor a l'Escola Alfarell. Abans d'acabar el ple, haurà de votar una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública. Tot plegat a partir de les 7 de la tarda en un ple que podreu seguir en directe a través de Ràdio Caldes i radiocaldes.cat.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: L'Escola d'Adults Municipal, el Roure Gros, ha publicat l'oferta formativa per al pròxim curs 2026-2027. Entre les assignatures que hi ha disponibles, la gran majoria són les mateixes que s'han impartit aquest curs. D'una banda, hi ha l'oferta de formació instrumental, com poden ser la lectoescriptura, l'alfabetització, l'acollida lingüística o el català escrit i oral. En aquest apartat també s'inclou la formació d'idiomes com l'anglès i l'alemany. D'altra banda, destaca l'oferta relacionada amb les noves tecnologies, que cada vegada generen més interès entre els usuaris. Assignatures com informàtica, HTIC, mòbils i tauletes o els portàtils. L'altre gran àmbit formatiu pel proper curs és relacionat amb els temes culturals, com pot ser la cultura cinematogràfica, les dones a l'art, la història de Caldes i la literatura i pensament, entre d'altres. Aquestes assignatures tenen el seu ús propi en el dia a dia. Per exemple, el català per escriure bé els missatges electrònics i atendre a nouvinguts. La informàtica per trencar amb l'escletxa digital readaptant la tecnologia o bé els idiomes d'anglès i alemany per complementar el llenguatge. En parlava ahir la directora de l'Escola d'Adults al Roure Gros, Aurora Vela, en el programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
2: Del centre.
3: Mira, nosaltres tenim com quatre branques. La instrumental, que formaria part de les acollides lingüístiques i les alfabetitzacions, i un grup d'alumnes que en un moment donat volien escriure el català sense faltes d'ortografia, que bàsicament surt de la necessitat d'escriure whatsapps, així de clar, whatsapps sense faltes d'ortografia. Aquesta seria la part d'instrumental. Després tenim tota la part de la informàtica. Estem readaptant la informàtica. Llavors tindríem tota aquesta part de la informàtica. Per altra banda, tenim tota aquesta altra part de les idiomes, que la gran majoria són anglesos i alemany. I després tota la formació cultural.
1: A l'hora de plantejar noves formacions o ampliar l'oferta, des de l'Escola d'Adults asseguren que és complicat créixer més perquè tampoc tenen els recursos necessaris per oferir més classes. Aurora Vela recorda que són quatre professors i la directora qui s'encarrega de gestionar demandes d'usuaris i altres comandes. En parlava ahir a Ràdio Caldes.
3: Que és un espai que pot créixer més, però que són pocs.
2: Clar.
3: Són pocs. T'estic parlant aquest any de que potser hem atès unes 450 persones que han passat per l'escola. Algunes s'han quedat, altres no, altres han vingut a buscar informació. Clar, això és un número molt elevat per quatre professors i mig.
2: Clar, no?
3: Sí, nosaltres tenim molt clara una cosa i amb això sí que no funcionem igual que els centres de la Generalitat.
2: Clar.
3: La Generalitat marca unes ràtios de 25 persones. Tu t'imagines 25 persones amb el seu portàtil dintre una aula?
2: Seria terrible.
3: És terrible, és terrible. Llavors,
2: 10 penso
3: massa.
2: Que està bé.
3: Jo trobo que és massa, també, perquè cada alumne, quan arriba, és com quan vas al metge. Tu vols el teu espai i vols el teu temps.
1: Segons el calendari de matriculació, un cop presentada l'oferta formativa, el proper pas serà la publicació de l'oferta de places el proper 18 de juny. El primer tràmit comença el 22 de juny, quan s'obre el termini per la preinscripció de nou alumnat fins al 29 del mateix mes. El 6 de juliol es publicarà la llista de sol·licituds de puntuació provisional, uns resultats que passaran per un sorteig públic d'ordenació fins que la següent setmana, el 14, es publiquin els definitius. Finalment, el 17 de juliol, amb els resultats de les llistes d'alumnes admesos. La matriculació dels alumnes admesos no es farà efectiva fins a principis de setembre.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els bastoners de Caldes de Montbui viatgen demà a Portugal per participar a la primera trobada internacional de Vall de Bastons i Vall de Pastorets. Durant tot el cap de setmana, el municipi de Viana do Castelo serà el punt de trobada de la cultura popular en què la colla calderina hi tindrà un paper destacat. La trobada està organitzada per la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, la delegació de la Generalitat a Portugal i l'Ajuntament de la ciutat portuguesa. La jornada cultural acollirà 14 colles bastoneres de Catalunya, una colla de Vall de Pastorets i una colla local de dansa tradicional portuguesa. Així ho ha explicat la secretària dels Bastoners de Caldes, Núria Sales, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: Anirem fins a Viana do Castelo, Portugal, a la primera trobada internacional de Vall de Bastons i Vall de Pastorets que organitza la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, la delegació de la Generalitat de Catalunya a Portugal i l'Ajuntament de Viana do Castelo. Juntament amb els bastoners de Caldes de Montbui vindrà la Laia Cuscó, Carrasco, la regidora de Cultura, i la Maria Martínez, la tècnica de Cultura, que ens fa moltíssima il·lusió que s'hagin volgut apuntar en aquest tinglado, i anirem tots junts cap allà, ens trobarem amb 13 colles més de Vall de Bastons d'Art tot arreu del territori de Catalunya, una colla de Vall de Pastorets i una colla local de danses tradicionals portugueses que ballen una dansa amb una indumentària i material similar al Vall de Bastons.
1: Al llarg del cap de setmana s'ha organitzat un programa d'actes molt complet. Hi ha previstes diverses cercaviles, actuacions, exposicions de la Vall de Bastons, espectacles cooperatius i d'exhibició. En el cas dels bastoners de Caldes, portaran per primera vegada fora del municipi l'espectacle nocturn que fa uns anys van estrenar. Des de la colla es mostren molt il·lusionats pel que representa poder portar la cultura popular catalana i calderina a Portugal. Així ho ha assegurat Núria Sala a Ràdio Caldes.
4: Durant el cap de setmana hi haurà diversos cercaviles, actuacions, lluïments que farem a les places del poble. A més, hi haurà una exposició durant tot el cap de setmana que organitza la coordinadora de Vall de Bastons, que explica la història del Vall de Bastons i les colles que participen. A més, hi haurà un espectacle en què es podran lluir tots els músics de les colles participants que tocaran música tradicional. Hi haurà un espectacle en què nosaltres participarem portant un trosset de l'espectacle de Ni Llum ni Pals, que ja hem fet a Caldes uns quants anys, i és ball de bastons amb bastons de llum LED i ballem a les fosques. I també hi haurà un espectacle de cluenda en què farem un ball conjunt amb totes les colles i esperem també que se'l puguin aprendre la colla local de Viana do Castelo.
1: En aquesta primera trobada s'espera la participació de gairebé 300 persones entre les diferents colles, cosa que suposa una gran oportunitat per a la colla bastonera de Caldes. Al costat de la colla bastonera també hi haurà la representació de l'Ajuntament de Caldes encapçalada per la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà a les 7 de la tarda a la Sala d'Elguer s'inaugura l'exposició de les obres de l'alumnat de 12 a 17 anys del taller Manolo Hugué, anomenada Habitacles. L'alumnat ha desenvolupat un treball interdisciplinari de volum, fotografia, gravat i dibuix i pintura, basat en el tema de l'habitatge. Una exposició on hi han participat una trentena d'alumnes que es trobaran a la Sala d'Elguer per mostrar i interaccionar amb els visitants al llarg dels dies 29 i 30 de maig i del 5 al 7 de juny. Demà divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la xerrada gratuïta emmarcada en l'activitat anual de Viatgeteca. El col·loqui, sota el títol Música que es veu i pintures que sonen, el diàleg artístic entre la vista i l'oïda, anirà a càrrec de Lluís Agustí Tinoco. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Aquest dissabte, la Piqueta organitza un taller de planter als horts domèstics de la Torre Marimon. L'activitat té com a objectiu descobrir als participants com fer planter pas a pas, aprenent les tècniques bàsiques de sembra, germinació i manteniment per començar a cultivar les teves pròpies plantes. Els horaris són de 10 a 12 a 2:45 del matí i les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic lapiqueta@caldesdemontbui.cat. I acabem amb el temps. Aquesta tarda de dijous continuarà el temps estable i assolellat. Les temperatures encara altes entre els 30 i els 32 graus i a última hora arribaran alguns núvols però sense pluja. Demà divendres començarà amb intervals de núvols baixos però el sol dominarà ràpidament. La calor tornarà a ser intensa amb màximes de fins a 33 graus al migdia i primera hora de la tarda, amb un ambient sec i vent fluix moderat durant tota la tarda.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dijous 28 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
0: Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bona tarda. Què tal? L'ha passat ràpid, la setmana? Com
1: Mare
0: esteu?
1: Un horita que lluís.
2: S'ha passat volant.
0: Ah, sí? Hosti, jo també, amb aquesta calor no s'aguanta, per
2: al lloc. Horrible, sí. Hola, si ja l'altre dia feia calor, vaya setmana hem passat,
1: Ara per què?
0: Estem a punt d'arribar al juny i ja comença, a final...
1: Però comença a fer calor, no fa molta calor, jo.
0: Finals de classe, els nens...
1: No, això és una altra cosa.
2: Muntar la rècord, 20 i tants, gairebé 30 graus.
0: Muntar les piscines...
1: No, però això... Not like you problem, no, mai problem, o sigui, la temperatura està bé. Això...
0: Pues les escoltes als veïns que tenen la piscina ja feta, vull dir que la tenen, no l'han de muntar.
1: Bueno, pues demà, escolta, mira, pot venir l'Ena a jugar?
0: Sí, això, ja tenim millors veïns. No, bueno, què? Bueno, pues ja està, no? Ja podem començar.
1: Bé, com
0: que tal les sèries? Hi ha moltes coses,
2: Moltes coses, massa.
0: Moltes coses. Jo crec...
1: Jo començo a tenir backlog, ja.
0: Estic en un punt que parlem de coses, bueno, jo, en el meu cas, parlo de coses que ja estan com molt passades.
1: Per mi és una actualitat, perquè... O sigui, és d'actualitat, Núria, és a dir, és 2026, però clar, potser fa... 2 mesos que ha sortit, i llavors hi ha una sèrie que ha sortit fa una setmana o dos, que llavors em va encantar, però encara no ho tinc, encara no és el moment, perquè si no les altres sèries encara es passaran més, que és Els Campos,
2: Hi ha Cuba.
0: Sí, perquè mira, s'ha estrenat The Punisher, que s'està, no, bueno, no l'he pogut veure. Hi ha una sèrie que te'n parla que es diu Legendes a Netflix, Legends, que, bueno, que està bé, o sigui, tot això se m'està acumulant, El Senyor de les Mosques.
1: Sí, no, a veure, pensa que d'aquí poc ve l'estiu i l'estiu hi ha més temps.
0: Com es diu? La Widow's Bay, que tothom en parla.
2: Ara en parlaré.
0: Vale, mira,
1: però primer
0: no
1: hem de dir la introducció,
0: almenys portem de sèries d'Apple TV.
2: Tothom en parla, i a Sense Autoratge també, perquè estem aquí amb l'actualitat.
0: Vale, pues res. Doncs com m'ho ha dit l'Albert, anem a fer la nostra frase per introduir, aviam.
1: Ho
0: dic tu?
1: No, vale. Que ho he dit jo, que m'ho havia de fer. Doncs
0: pues avui dijous 28 de maig de 2026, comencem ja el 148, Sense Doblatge. A on? A Ràdio Caldes.

0: Hem deixat perquè ja la setmana que ve canviem, vale? Canviem de cançó, buscarem alguna cosa ja.
1: Ara ja ho has dit, ara no pots dir.
0: Perquè
1: no.
0: els de Banda León han tornat a fer una altra cançó i ara toca...
2: Spoiler, ara ve quan no canviarem de cançó i tothom està esperant la nova cançó.
0: Ai,
2: i ens deixaran d'escoltar i passarem de 10.000 a 9.000 oients.
0: I el Max ha fet una, el Max ha fet també una altra cançó inigualable, que fa, no para de sortir. Inigualable és el nom de la cançó, eh? No és que sigui la cançó inigualable.
1: Sí, sí.
2: Vinga, fot-li.
0: Vinga, va, ens anem al tràiler d'una sèrie de Netflix que es diu Unchosen.
3: Put your trust in the Lord and the men who follow his instructions.
4: I cannot have a willful wife.
3: Their rules, even when the heart says otherwise.
0: Oh, quin drama, eh? Quin drama. Porto un drama. Bueno, thriller, dramàtic, suspens...
1: Què, és com el Cuento de la Criada?
0: Bueno...
1: Home, només per el que estic veient...
0: Bueno, sí, però representes el món actual, no és irreal. El que passa que es basa en una cosa irreal. És a dir, ara ho dic, és una secta, vale? Una secta inventada, però situeu-vos en un context d'una secta. La pel·lícula està basada en una secta molt, molt, molt religiosa, però la Bíblia, vull dir, religiosa en sentit de que creients, i, però que els agrada viure sense res de tecnologia, o com una... Bueno,
1: com una
2: mena d'amish.
0: Sí, una mena d'amish, però no són tan excloients de la tecnologia, però l'utilitzen sempre només per punts de laborals, però a casa tenen prohibit els mòbils, no poden només anar, llegir la Bíblia, tenen cert... I però viuen dintre... vull dir, si van a l'hospital, si es fan mal, o coses així, o truquen a la policia, viuen en el context d'Anglaterra. Vull dir, mal poble, però viuen com tancats, no tenen moltes converses fora d'aquí. Bé, a part d'això, la sèrie de què va? Pues a part d'introduir aquest context cultural d'aquesta... La protagonista és una noia d'aquesta secta que es veu involucrada amb un personatge, vull dir, que ve misteriós a la secta, diguem així, que apareix, vale? per diverses circumstàncies que no vull fer spoiler, i es veu introduït en aquesta secta, i tots són misteris. Cada episodi va fent com un cliffhanger i va canviant, va fent canvis de guions molt... Però està ben guionitzada, està ben treballada. El que passa que potser és un pèl lenta, però perquè la sèrie repercuteix això, no? Perquè estem parlant d'un context molt religiós, molt pautat, molta karma, moltes regles. Una mica com el Cuento de la Criada,
1: però que també ho està buscant aquest punt també de
0: misteriós,
1: que et fa estar incòmode, perquè és com un què passarà ara.
0: Exacte. I però no res molt grandiloquent, És coses senzilles.
1: Bueno, sí, però a vegades el que fa més por, vull dir, que podria ser la realitat. Bueno, és com el Cuento de la Criada, que molta gent deia, no sé què, i ara s'estan donant compte, dic, és que és el dia a dia de molta gent.
0: És menys dur, per mi, que el Cuento de la Criada. Diguem que el Cuento de la Criada és molt focalitzat en el sentit de la dona. Aquí hi ha més trama, saps? Més trama thriller.
1: Bueno,
0: tot
1: de
0: i
1: fer
0: que,
1: així,
0: d'alguna manera, també evidencia, vol repercutir alguna escena violenta masclista. Vale, perquè al final vol introduir-ho, però no és la base principal de la trama. Per dir, bueno, per curiositat, un dels protagonistes és el...
1: L'Aixa, l'Aixa Potter, no sé què.
0: Que és el de la sèrie Sex Education.
1: I el més conegut per el niño del pijama de ratlles.
0: Ah, també. Sí, és veritat. Doncs pues aquí... Se't fa estrany perquè el veus com molt adult ja, i dius, hòstia.
1: Sí, ja, és de 97, no? Clar, i és que ja té una edat.
0: I ja està. Jo crec que més o menys us he explicat que si voleu veure una sèrie així una mica religiosa, amb sit lenta, amb thriller... Si
2: ho té tot.
0: Sí.
2: Lenta, no sé què.
0: No, però són 6 episodis, alguns més curts de 40 minuts. Passa bé. Però ja està.
2: Molt bé.
0: D'això anem a una cosa més alegre?
1: Bastant més alegre, però molt més alegre.
0: Aquesta me'n recordo que ja has parlat, eh?
1: Sí, perquè...
0: Com es diu com es diu això?
1: Itzou. Itzou
0: Kitty. Però això què significa Itzou?
1: Besos i abrazos.
0: Oi que...
1: Itzou, Gossip Girl.
0: Kissou? Així li diuen així?
1: Perquè...
0: Kissis?
1: Sí, perquè això, Zix, sortir, Zix, a, això va Zix, sortir Zix, de l'època dels CMS, igual que aquí ficava el perquè, que era la X i la K, per no haver d'escriure tant, perquè recordo, vull dir, jo això quasi no ho vaig veure, viure. La nova
0: els missatges,
1: vull dir, es pagava per la lletra. Aquest, jo crec que ell ni sap, no sabia això.
2: Sí, tenia
1: I llavors, clar, la gent tothom ho cortava. Llavors, una forma
0: d'engrandir... Però avui en dia també la gent escriu PQ.
1: Sí, però ha millorat el WhatsApp, perquè abans allò era, o el Te Quiero, que era el TKM, a veure... I a veure, i el XOXO era una forma de dir no sé exactament quin és, què representa, però XOXO és tipo beso el llabrazo, una forma
0: igual que la X i un parèntesis és el somriure, i la X i un parèntesis que va...
1: Clar, vull dir, és que tot això són coses de SMS que si no has
0: viscut...
1: Què significa això?
2: No, ningú ho sap.
0: Em vaig veure un vídeo, ara te l'he dit al moment el rotllo Helena, però em va fer gràcia, ho he d'explicar, un quadre d'aquest de típic de Jesucrist fent així amb les mans, i la mama i un pare amb la filla, i li diu: papa, per què el Jesucrist està fent 6-7? Todo. Ja està, sí, cop,
2: presenta la teva sèrie.
1: No dius res.
2: Presenta, Helena.
0: Ens anem al tràiler?
1: Sí, sí, anem al tràiler.
0: I am so excited for senior year.
5: It's senior year. So, so many things I want to do before my time at KISS is over. I'm calling it my senior sunset list.
6: What do you have so far?
5: Figure out where I want to apply to college.
7: For a senior, you are woefully behind.
5: Have a traditional chuseok with my Korean family.
1: Hello Kitty és la tercera temporada d'una sèrie, aviam, és tot l'univers de tots els xicos que m'enamoré, o algo així es diu.
0: Em sona.
1: Que, sí, que és de la Jenny Han, que és la mateixa autora que va escriure també el verano en que m'enamoré, de Summer Turn Pretty, tot això. Veus?
0: Amazon,
1: no? És d'aquest univers. Tothom era Tim Connor o Tim Jeremiah, òbviament, el Tim Connor, però bueno, és igual, com em vaig de tema. Llavors, Hello Kitty és la tercera temporada, i aquesta temporada, com a camió oficial, surt la germana, que és l'original de la pel·lícula, que és la que va obrir tot aquest univers, i bàsicament és molt xulo. A mi una cosa que m'agrada molt d'aquesta sèrie és que una barreja d'un estil super estil americà amb Corea. Llavors hi ha coses que és com una... O sigui, és un estil de gravat diferent, hi ha moments de tipus de relacions, hi ha planos que dius, això una pel·lícula americana no ho veuries, però una coreana sí, amb el tot el que drames. Però bueno, bàsicament és un grup d'estudiants a una escola d'elit de Corea, i pues, com a, ja està, les seves vides, líos amorosos...
0: Com un élite.
1: No, perquè no, perquè és un, perquè és, o sigui, és super friendly, és molt, vull dir, és molt Corea friendly, vull dir, tot és allà en plan de, mira, bàsicament, per exemple, aquesta temporada sortia que una es feia cantant de K-pop, tenia un manager, però res turbió en el sentit, ni assassinat ni res, de vida d'adolescents que estan descobrint, i com la d'amistat, la vida amorosa.
0: Tot happy flower.
1: Sí, és happy flower, literalment és happy flower, i és una mica així. Aquesta part innocentona, que abans de la uni, jo crec...
0: Al contrari que Eufòria.
1: Sí, Eufòria, que la temporada mi ja ni l'he vist, perquè...
2: Uf, aquesta temporadeta...
1: Tothom està dient...
2: La meva filla sí, i Déu-n'hi-do.
0: Diuen que és molt dolenta.
1: Diuen que és molt dolenta, i que tot el rato és com... Avui llegit, diu... En compte d'Eufòria s'hauria de dir Disgusting Land, perquè, o sigui...
2: I surt de tot, i ja van a saco, ja...
1: Sí, però vull dir que no passa res excepte de sexe, violència i drogues, però és que ningú altre, cap altre tipus d'argument. Bueno, com em vaig.
0: Jo la primera temporada vaig... Per
1: No, jo la primera, segona la vaig... La tercera he començat...
0: No, dic que acabi tot de parlar de...
1: I llavors, Hello Kitty, pues això. I ella és una noia dels Estats Units, que la seva, o sigui, és mig coreana, mig americana, i la mare era coreana, bueno, va morir tot, i ella pues, va anar a Corea pues, per... fer aquest vincle, i una mica veure com era la família ser mare, i llavors pues, bueno, també es veu com les patacades que fan, no? Bueno, es cultura el xoc, de, pues, com es comporten pues, de diferents cultures pues, passant diferents coses, però la veritat que o sigui, és entretinguda, és maca, és un feel good, perquè és com un ja tot el nen resolent, o sigui, és, no sé, és cuca, és una sèrie cuca, podríem definir. No han renovat per quarta temporada, Jo tinc els meus dubtes perquè va sortir el, a principis d'abril, si ara encara no ho han renovat tinc més dubis, però jo el recomano, és això, és bastant adolescent, jo encara adult, però per el mateix que vosaltres dieu, acció, paraf, i desconnectar, doncs per mi és això, perquè és com un, ai, que monos, i ja està.
2: Oye, va bé, a vegades que d'aquestes
1: per que, mi desconnecto amb aquestes comèdies romàntiques, que tots són monos, i tot és com, ai, que feliç, i que tot, ja està.
0: Per res, ens anem a una pel·lícula de Netflix que ara he reconegut que n'és.
2: Ara jo, perquè sí, el, perquè títol... per la traducció sí, però el títol original, la veritat és que jo encara no sé per què es diu així.
0: Ah, no? No, el títol en castellà és Depredador Dominante,
2: sí.
0: I en anglès es diu...
2: Apex.
0: Apex.
6: You got that alone? I wouldn't recommend it.
8: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
9: You want the easy way or the hard way?
8: The best way.
2: Thank you. Vale, a veure, això és una mica raro perquè
1: el
2: ja...
1: Elton John.
2: El Taro Egerton. Sí, sí. Que passa una cosa
0: que
2: curiosa.
0: Que fa de... I Eric Bana.
2: Perquè... Sí.
0: I Xavi Ferón.
2: Correcte.
0: Sí, vaya,
2: un,
0: vaya,
2: un,
0: vaya,
2: un bon trio, eh?
0: Vaya,
2: un bon
0: trio. Sí.
2: Aleshores, aquí passa una cosa. Primer, que el tràiler et diuen de què va. I la sinopsi, em sembla que també diuen de què va la història, però comença la peli i intenten donar-te un gir.
0: El tràiler?
2: No, vull dir, algú que ja saps...
1: O sigui que el tràiler ja saps de quin anirà i la pel·lícula comença estàs, com una altra cosa, no?
2: El tràiler i l'altre ja estàs veient què passa, no?
0: Últimament fa molt això.
2: Hi ha un que corre i l'altre persegueix, ¿vale? Que surt el tràiler i tal. I al principi no, és quan es coneixen i tal, i després hi ha un gir, oh, pues sí, aquest és dolent. No és que sigui, no és un destripo res, sinó que ja t'ho estan dient.
0: El tràiler, salia en el tràiler.
2: Vale.
0: De fet, tu no vas dient, però no has vist que en el tràiler que és dolent, marxa d'aquí.
2: Clar, tu imagina que estàs veient tot el rato a un senyor que està perseguint amb una, està intentant matar no sé què, i comença la peli que són un marit, és el seu marit, i tot és feliç. Doncs ja saps que aquí passarà alguna cosa, no? Hi haurà un gir. La història, aquí passa algú molt curiós perquè l'Egerton ho fa tan bé, com sempre,
0: sí,
2: sempre ho fa tan
0: el paper aquest de psicòpata
2: tan bé, i li va tan
0: ja
2: bé,
0: ja l'he dit un parell de vegades,
2: doncs què, vols que guanyi ell? Vull que guanyi el dolent, tu estàs tota la pel·li desitjant que guanyi, i ell ho fa molt bé, la Charlize Theron, però bueno, un pèl seriota i el seu paper, doncs això no sé què explicar, perquè tampoc no se'n
1: vegi.
0: Si voleu veure una pel·lícula d'acció, no?
2: És una pel·lícula d'acció molt xula, amb una fotografia xulíssima.
1: Sí, jo que hem volgut veure una mica el tràiler, crec que el que comença a passar, i per el que veig el tràiler, és que els actors comencen a tenir tan botox que part de les actuacions que comencen a ser tan dolentes és que no expressen res. O sigui, jo també vaig veure El Diablo de Prada, que també en parlaré, i és que no mouen la cara, és molt difícil saber i no... o sigui, els humans com ens comuniquem, vale, a part de paraules, la cara la diu molt. I ara, per exemple, he vist el trailer, aquesta noia està, tipus, en compte de tenir por, s'està cagant, així de miedo, i té cara de...
2: És el que passa, i és el que dius tu amb l'Anne Hathaway, també.
1: Que no mouen la cara, llavors...
2: Que ja és impossible que actuïn ni que facin res. Doncs aquí igual, l'estàs veient que al punt de morir, o feliç o alguna cosa, està amb la mateixa cara.
1: Clar, sempre, dius...
2: Saps? No saps què està passant aquí. A part, hi ha un moment, que és quan es troben, que està així, ella està mirant un altre puesto, i aleshores la intenció d'ella és com que està parlant amb ell, però a la vegada fa com sorpresa d'algú que hi ha darrere i no li surt, o sigui, és que no fa cap sorpresa.
1: Veus, és que és això,
2: hi ha coses que et perds. Molt bona pel·li d'acció, molt ben rodada, és trepidant.
0: Un diumenge a la tarda fa bé, no?
2: Sí, és xula, bona fotografia, o sigui, han rodat en exteriors, han rodat en molts paisatges, recomanable, sí.
0: Pues en breu la mirarem. Pues res, ens anem a les recomanacions o no?

0: Bueno, avui hem d'anar de pressa, així que temes del directe. Començo jo. Set veig ràpid, vale? La sèrie, escoltarem el trailer de forma mentre parlo, però la sèrie es diu estava pel TV i es diu Margot's Got Money Troubles, que és Margot tiene problemas de dinero. Sèrie original de l'Elle Fanning. La noia ho fa perfecte. I a la sinopsi bàsicament es tracta d'una noia promotadora, possible escriptora, que s'enrolla amb el seu professor i tenen un fill. Té un fill, bàsicament, perquè el professor s'entén totalment, perquè us podeu imaginar que està casat, no? I es veu obligada, bueno, que es va trobant tots els problemes, no?, que pot tenir el fet de conseqüència de tenir un nen, i per això es diu la sèrie de tenir problemes de dinero, perquè es troba desemparada. I això comporta que es faci OnlyFans. Vale, llavors és una sèrie tot basada en les relacions entre els seus pares, que també és una família, ja ve d'una família desestructurada, no?, hi ha la Michelle Pfeiffer, que és la seva mare, tu no me'n recordo, però és reconegut que representa, és un excombatent de MDMA, i les seves companyes de pis, bueno, i tot els problemes que va trobant i relacions amb els seus pares quan els hi diu, transmet, no?, que està fent OnlyFans i tal, i aquest tipus de coses. És original, la veritat és que és un punt dramàtic, però amb el toc de comèdia pertinent d'aquestes, alegre, saps? És una sèrie dramàtica però que transmet alegria, vale? Llavors encara no l'he acabat perquè de fet s'ha acabat aquesta setmana, em sembla, aquest divendres, fan el divendres passat, perdó, van fer l'última estrena de tota la temporada, i tinc ganes de veure. També surt la Nicole Kidman, en algun episodi, i plena de botox. Però bé,
1: una altra que actua
2: de cop la cara li ha crescut, perquè aquest senyor porta molt any que és com un palillo sec.
0: Pues res, i ja està. A partir d'aquí ens anem a la pel·lícula que portes, Helena, l'has vist? L'única que l'ha vist és Michael.

0: Michael, o sigui...
1: Podríem haver agafat Bruno Mars per fer la pel·li.
0: No, ufa, t'ho juro que hi ha moments que sembla ell, eh? Ho fa molt bé. O sigui, jo, aviam, Michael bàsicament és el biòpic de Michael Jackson, per exemple, el rei del pop, i narra la seva vida des de que és petit fins a que fins al l'àlbum Bad, que això és als anys 80, i bàsicament explica la seva vida, com ella, la personalitat, tots els problemes que va tenir, llavors...
1: Molt focalitzat el pare, escoltat.
0: Sí. Què passa?
1: O sigui, que surten pocs germans.
0: Perquè, o sigui, els germans que no es portaven ben bé ell i, i quan van sortir del tema d'abusos o el fet que ell es volia convertir en blanc quan s'ha demostrat que no, que tenia vitíligo, i el problema és que normal la gent té un 30% afectat a la seva pell, ell tenia el 100%, per això estava blanc, però blanc no tenia pigment a la pell, bàsicament. I llavors, el problema és que només surten els germans que van sortir, el Germain, que va fer un àlbum sense criticant-lo. O sigui, el fill del Germain és l'actor que ha fet de Michael. Llavors, jo crec que és una pel·lícula, o sigui, una pel·lícula molt xula. Les actuacions semblen reals. Ell ho fa molt bé, perquè és que, literal, és que sembla ell. Ho fa molt bé, però jo crec que és una pel·lícula que la seva família s'ha rentat la cara, sobretot el pare, perquè el pare diu, o sigui, és una persona superabusadora, vull dir, a nivell extrem. I aquí hi ha alguna escena...
1: La pel·lícula de Serena Williams, no?
0: Sí, però... és això, vull dir, que és una altra generació, també és el que diu molta gent negra, diu, no sabeu el que és créixer als anys 60 amb la família negra, i com que ho intenten justificar dient el que vam viure molt, i és com, bueno, l'abús no justifica, però bueno, i llavors, però està molt bé, canta molt bé, és que sembla ell cantant, o sigui, a mi, que m'agrada Michael Jackson, o sigui, a mi, jo estava obsessionada amb Michael Jackson perquè el meu cosí, el teu amic Francesc, estava obsessionat amb Michael Jackson, i llavors a mi, jo vaig... o sigui, m'encantava les seves cançons, tot i que a mi m'agrada més ja la part final d'aquella part més revolucionadora, sí. I res, o sigui, està molt bé,
1: i és que... una segona part.

0: anem a la sèrie que porta l'Albert, d'una sèrie que se'n parla a Apple TV, sí, que es diu Widow's Bay.
1: Oh, Tom. Nice to meet you, Arthur.
2: You want to grab some coffee? Directament, així no perdem tant de temps. Widow's Bay, que la podeu trobar a Apple TV, com has dit, però es diu La maldició de Widow's Bay, si la voleu trobar. I tot apunta, he vist encara només 3 episodis, actualment hi ha 5, seran d'un total de 10, em sembla que seran, i apunta una de les millors sèries de l'any.
3: Perquè hi ha un clarinet.
2: Ah, sí? Sí, és boníssim.
3: És això,
2: sí.
3: Digo,
2: si us agrada, si us va agradar com la...
0: És una barreja de terror i comèdia, em van dir.
2: Sí,
0: no?
2: Comèdia negra, és una barreja de Flanagan, de Stephen King, té coses de La missa de medianoche.
0: I Steven coses... Spielberg amb Tiburón, amb l'alcalde que vol fer turisme.
2: Sí, sí, és una barreja de moltíssimes coses i ho estan fent superbé, pinta molt bé, actuacions molt bones i et manté tot el rato que no saps ben bé
0: i va
2: què
0: sobre
2: passa.
0: Una illa,
2: al principi
0: no?
2: És una illa que és un poblet que està tot, és molt vell, molt antic, no hi ha ni wifi, no hi ha ni rei, cau la llum cada 2x3.
0: I un periodista...
2: I l'alcalde el que vol és doncs, que vingui la gent.
0: Ah, vale.
2: L'alcalde aconsegueix que vingui un periodista perquè faci una bona crítica i comencen a passar coses rares, però està molt, molt, molt bé, és molt recomanable. I ja dic, apunta a ser una de les millors de l'any d'Apple TV.
0: Pues res, ho deixarem aquí. D'estrenes... De sèries poca cosa així ara mateix a destacar, segur que s'estrenen alguna cosa, però així una mica és un spin-off de Formal bueno, la ciutat de les estrelles que és un spin-off de For All My Kind, que de Apple TV, que hi ha sobre viatges a la Lluna i Mart, i de pel·lícula de drama no ho diré mai, amb la d'Eufòria, amb la Zendaya i el de Crepúscula,
3: el Robert Pattinson.
0: Exacte, vale, doncs ja està, això és tot, espero que hagueu passat una bona estoneta, tornem aquí el dijous 4 de juny, que vagi molt bé i recordeu, veure-ho tot sense
2: doblatge. Adéu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades, un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats d'educació pública. Com sempre, ho podreu seguir a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Ahir al matí es van presentar a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzats conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que es va fer precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalés admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat amb causes justes i de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui viurem un dia de plena canícula amb màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la nit es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Tot seguit, connectem amb la sala de plens de l'Ajuntament per seguir el ple municipal.

0: Consell Comarcal ens ha enviat modificat aquesta mateixa setmana i per tant, d'una forma tècnicament hem de retirar el punt, que és el que estem fent ara mateix, i després hem de proposar el punt actualitzat tenint en compte unes modificacions que especialment van fer, crec que era el col·lectiu de les famílies. En tot cas, després, en el contingut, la mateixa regidora ho pot explicar. Per tant, queda retirat el punt, senyora secretària, i ara hauríem de votar, hauríem de formalitzar l'entrada del punt número 2 modificat. Els sembla bé? Sí? Passem doncs a la votació de la inclusió per urgència d'aquest conveni. Per tant, vots a favor. Molt bé, queda aprovat per unanimitat dels assistents, dels 17 regidors i regidores de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Molt bé, tenim ordre del dia establert. Comencem amb el punt número 1, que és l'esborrany de l'acte del ple del 30 d'abril. Ja, si els sembla, la donem per bona per assentiment. I passem al punt número 2, que és el que hem modificat, justament que és el d'aprovar el contingut i la signatura del conveni per la prestació del servei de casal d'estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual per l'any 2026 amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Senyora secretària, té la paraula.
1: Bona tarda. Doncs bé, començaré amb la lectura d'aquest punt. És aprovar el contingut i la signatura del conveni per aquesta prestació del servei de casal d'estiu que s'adreça a infants i a joves escolaritzats al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual per a l'any 2026. El redactat del conveni parcialment es transcriu a la proposta. En segon lloc, doncs, seria la facultat de l'alcalde i a la secretària per a la signatura dels documents que siguin necessaris per dur a terme aquest acord. I finalment és notificar l'acord a l'escola Montserrat Montero i també a l'àrea de serveis econòmics d'aquest Ajuntament. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. Regidora Núria Carné, té la paraula.
2: Gràcies, senyor alcalde, i bona tarda a tothom. Bé, doncs la proposta que avui presentem, primer per contextualitzar, el que fem és, com saben, les persones amb diversitat intel·lectual doncs a vegades no tenen opcions quan arriba l'estiu per anar a un casal. Aleshores, tenim una de les escoles, que és Can Vila, que ja va passar per ple fa un mes, si no recordo malament, i ara seria amb Montserrat Montero, que és amb el de Granollers. Llavors, la proposta que vostès van veure a l'informativa, la diferència que té amb aquesta és que no estava inclòs el preu diari de l'APAT. Aleshores, les famílies van fer aquesta reclamació i a partir d'aquí s'ha modificat i si ho volen després mirar més el punt 9 en concret i veuran doncs, que a la fórmula de càlcul s'hi ha afegit el preu diari de l'APAT amb l'IVA inclòs per usuari. Llavors el que estem fent és pràcticament això. Veuran també que ara per ara no tenim constància de que cap alumne vulgui anar-hi i per això si han vist en el punt veuran que no hi ha de moment una quantitat com sí que ja teníem en el moment de l'aprovació en el ple en el cas de Can Vila. Per tant, avui el que fem és signar aquest conveni, que és com un conveni marc, i en cas que alguna família estigui interessada, doncs ho podrem dur a terme. I això és tot. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades. Passem a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 3 és el d'aprovar el contingut íntegre del conveni entre l'Ajuntament de Caldes de Montbui, el Ministeri d'Educació, de Formació Professional i Esports pel desenvolupament del programa de formació oberta anomenat Aula Mentor. Senyora secretària.
1: Es proposa doncs, això, aprovar el contingut íntegre del conveni entre l'Ajuntament de Caldes i el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports pel desenvolupament del programa de formació oberta que es denomina Aula Mentor. El conveni està íntegrament transcrit a la proposta. En segon lloc, és facultar l'alcalde i a la secretària per la signatura de tots els documents i finalment notificar-ho a la Secretaria General de Formació Professional del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, a l'àrea de serveis econòmics, a l'àrea de serveis generals i a la regidoria d'empresa, promoció econòmica i treball d'aquest Ajuntament. El ple de l'Ajuntament, però, resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. Regidora Roser Xalabarder té la paraula.
3: Sí, com ha dit la secretària, és un programa que encaixa plenament en la feina que impulsem des de promoció econòmica, empresa i treball per donar més oportunitats formatives a persones adultes i millorar competències personals i professionals i facilitar l'accés a formació flexible, obert i a distància. És un programa oficial del Ministeri, sí, orientat a una formació oberta i flexible que s'ha finançat a través d'ajuts adreçats, de fet és un ajut que hem aconseguit de 4.000 euros en despesa corrent per posar en marxa aquest servei i reforça aquesta feina que fem des de la piqueta, no? L'orientació, la formació, l'ocupació, empresa, acompanyament a les persones i com que tenim l'aula de formació ocupacional i també tenim els serveis de la borsa de treball, creiem que era un element molt compatible amb continuar amb aquesta formació. Tindrà un conveni que tindrà durada de 4 anys, que serà prorrogable, i estableix el marc de funcionament de l'aula, les obligacions de les parts, el procediment d'inscripció que farem des de la piqueta. Està altament subvencionat i en sumes són uns 40 euros i escaig, i es farà l'acompanyament i el seguiment del programa per les persones que s'hi adscriguin. Per tant, proposem l'aprovació d'aquest conveni perquè formar-se també és créixer com a municipi i millorar les competències és formar part del que estem promocionant des de la regidoria aquesta legislatura. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Hi ha paraules demanades. Passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El punt número 4 és l'aprovació definitiva de l'estudi de viabilitat econòmica relatiu a la concessió de serveis per la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades. És estudi de viabilitat, senyora secretària, li toca a vostè o a la interventora, què creu? Doncs passo la paraula a la interventora municipal. Gràcies.
4: Bona tarda. Es proposa ple estimar les al·legacions formulades per l'Oficina Nacional d'Avaluació en el requeriment d'esmena de la petició d'informe preceptiu de l'article 333 de la Llei de Contractes del Sector Públic efectuat per l'Ajuntament, pels motius que s'indiquen a l'apartat primer de les consideracions jurídiques. En segon lloc, desestimar les al·legacions presentades pel Club Natació Caldes l'1 d'abril del 26 per motius que s'indiquen també a l'apartat segon de les consideracions jurídiques d'aquest document. I en tercer lloc, aprovat definitivament l'estudi de viabilitat econòmica elaborat per l'empresa Senders Financers relatiu al contracte de concessió administrativa per a la gestió indirecta del complex esportiu de Les Cremades, amb la incorporació com a annex aquest en un document que es diu a memoràndum explicatiu dels canvis introduïts també en el compte de resultats del centre de cost de Les Cremades. Les projeccions financeres dels 4 anys, de l'any 0 a l'any 4. En quart lloc, notificar aquest acord a l'Oficina Nacional d'Avaluació i al Club Natació Caldes i publicar en el moment procedimental oportú l'estudi de viabilitat aprovat definitivament en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. No obstant això, el ple aprovarà el que consideri convenient.
0: Moltes gràcies. Regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, té la paraula.
5: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. Doncs, tal com ha dit la interventora, doncs, durant el període d'exposició pública d'aquest estudi de viabilitat es van presentar dues al·legacions, una per part del Club Natació Caldes i l'altra per part de l'ONA. Vam fer una junta de govern, tal com vam proposar, i ja els hi va explicar tots els motius. I ara doncs, el que fem avui és aprovar aquest estudi de viabilitat, que és una documentació més, per dur a terme la nova licitació i doncs, per avançar més en la nova concessió. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Hi ha paraules demanades. Veig de Joan Terrades, d'Ara Caldes. Té la paraula.
6: Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Primer de tot, voldríem dir que aquesta concessió ens generava dubtes per l'elevat cost que implica l'Ajuntament, pels diferents requeriments que havíem rebut de la UNE i per al·legacions presentades. Així ho vam manifestar i agrair la Junta de Portaveus que vam fer. Crec que va servir per clarificar dubtes i creiem que és una bona manera de procedir. En general, pensem que el procediment que portem a aprovació és sensat. El benefici que es considera d'un 7% anual creiem que és adequat, s'enfoquen els plecs de manera que blindin els serveis que s'estan efectuant i i l'aportació de l'Ajuntament és alta, com també les inversions, però el servei ho val. Per tant, des d'ara, Caldes, votarem a favor. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies. De la mateixa manera que algunes vegades ens hem fumut canya, doncs li dono les gràcies, senyor Terrades, perquè li haig de dir que els dubtes crec que eren raonables. Estem parlant d'un servei públic i d'un volum econòmic molt gran i evidentment doncs era lògic que demanessin aquesta junta de portaveus. Així vam procedir i crec que vam intentar donar la informació amb el màxim de transparència possible. La interventora, a més a més, anava a dir, coneix molt bé aquesta mateixa concessió i crec que a més doncs haig de reconèixer que s'ha treballat molt durant tot aquest temps i per tant doncs li agraeixo el comentari que ha fet i és així i també li agraeixo el vot favorable perquè probablement és un dels serveis públics més utilitzats del nostre municipi, és molt popular i per tant serà important fer una bona licitació, una bona concessió en els propers 4 anys. Per tant, li agraeixo el seu comentari i si no n'hi ha més, si els sembla, passem a la votació. Vots a favor? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 5 és el de declarar que les obres sol·licitades per la instal·lació d'un ascensor exterior al costat de l'accés de l'escola Alfarell a la finca situada de les Cremades, escola Alfarell, a serveis territorials Maresme Vallès Oriental del Departament d'Educació i Formació Professional, es consideren obres d'especial interès per concurrència de circumstàncies socials. Senyora secretària, endavant.
1: Es proposa aquesta declaració per tal de que les obres que sol·licita la directora de Serveis Territorials al Maresme i Vallès Oriental del Departament d'Educació i Formació Professional que consisteixen en instal·lar un ascensor exterior al costat de l'accés a l'escola Alfarell siguin considerades obres d'especial interès perquè concorren circumstàncies socials. Això significa, per tant, que se'ls otorga una bonificació del 75% de la quota de l'ICIO de la llicència d'obres. I finalment és comunicar aquests acords tant als serveis econòmics de l'Ajuntament com als serveis territorials del Maresme i Vallès Oriental. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. No sé si hi ha algun dubte en aquesta qüestió que considero que és molt evident i fins i tot positiva per la comunitat educativa de Caldes. Passem a la votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. El punt 6 és l'aprovació provisional de la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del POUM de Caldes de Montbui en relació a les condicions edificatòries corresponents a la zona de volumetria específica a la clau A6. La modificació número 31. Senyora secretària, endavant.
1: Es proposa, per tant, aquesta aprovació provisional d'aquesta modificació puntual de la normativa urbanística afecta a la zona de volumetria específica, és la clau A6, i està redactada per l'arquitecte Enric Perevalla. I en segon lloc, com que és una aprovació provisional, el que fem és elevar-ho a la Comissió d'Urbanisme per tal doncs, que procedeixi, si ho considera adient, a la seva aprovació definitiva. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Regidor Jordi Martín, té la paraula.
7: Bon vespre, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest punt el que és l'aprovació provisional d'un punt que ja vàrem portar, jo crec que 2 plens endarrere. El que s'ha produït és l'exposició pública i en aquest període no hi ha hagut cap al·legació. Per tant, ara el que fem és aprovar-lo i enviar-lo a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, que és qui farà, evidentment, la revisió d'aquesta modificació puntual i si ja ho creu oportú ho aprovaran. Moltes gràcies.
0: Gràcies, hi ha paraules demanades. De fet, és una provisional, ja vam fer el debat sobre l'inicial. Passem a la votació. Vots a favor? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 7 és el d'adjudicar a Natur System el contracte de l'obra corresponent al projecte bàsic i executiu de la fase 2 de la rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius. Senyora secretària, endavant.
1: Es proposa aquesta adjudicació a Natursystem SLU. És el contracte de l'obra que correspon al projecte bàsic i executiu, és la fase 2 de la rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, de Caldes de Montbui, i el pressupost del contracte són 1.500.000 i ben clos. També, per tant, des d'un punt de vista econòmic, s'aprova el document comptable de disposició de la despesa per aquest import. Es notifica, en aquest cas no van haver-hi més licitadors, per tant es farà la notificació a l'interessat i publica la formalització del contracte i el contracte en el perfil del contractant en un termini no superior a 15 dies des de la data de la formalització. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. No puc passar aquest punt per alt. Crec que és un punt que és molt important perquè culmina un dels projectes de rehabilitació més importants que s'han dut a terme a Caldes de Montbui. De fet, posa les bases per acabar la reforma de l'antic balneari de Can Rius, que objectivament és l'obra pública més costosa que haurà fet l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Estem parlant en el seu global de 6 milions d'euros gràcies a les 7 subvencions diferents que aquest consistori ha aconseguit. És una feina d'anys, és una feina de persistència, és una feina de molta il·lusió, és una feina que doncs, permet especialment emocionar-se i somiar amb un nou equipament cultural a l'Escola de Música, el taller d'art i també amb un museu termàlia ampliat. En concret, aquesta segona fase que doncs, vam haver d'aprovar en dues fases el projecte de Can Rius perquè per una qüestió absolutament pressupostària, aquesta segona fase està valorada en més d'un milió i mig gràcies al 1.600.000 euros de l'última subvenció que vam rebre a l'Ajuntament de Caldes de Montbui per part de la Generalitat de Catalunya, una subvenció nominativa que jo mateix vaig negociar moltíssim amb la Generalitat i que realment va entendre la importància i com aquest projecte traspassava fins i tot el terme municipal de Caldes de Montbui per la seva rellevància dintre del foment de la cultura i de l'art a nivell, diguem-ne, vallesà. Per tant, un agraïment, evidentment, a la Conselleria de Cultura i a totes les persones que han fet possible arribar fins aquí. Avui fem l'adjudicació del contracte a l'empresa constructora, que vol dir que la segona fase començarà en breu i, per tant, això no vol dir que la feina s'hagi acabat. Encara estem construint la primera fase i haurem d'acabar la segona fase. Estem parlant, només en segona fase, de més d'un milió i mig d'euros. Per tant, no serà fàcil i estem parlant d'una rehabilitació. Però la feina s'està fent, estem anant en un termini bo, hi ha obres que a vegades s'allarguen més del que ens agradarien, aquestes estan anant al termini previst. M'atreviria a dir que fins i tot una mica més ràpid del que fins i tot nosaltres ens pensàvem. Per tant, només els puc dir, seguim en un projecte de recuperació de patrimoni i de foment de l'art i la cultura a Caldes de Montbui, amb l'antic balneari de Can Rius, amb aquesta proposta d'adjudicació per la segona fase de la rehabilitació de l'antic balneari. Tenen paraules demanades. Passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El punt número 8 és el d'aprovar la certificació d'obra número 11 i la factura corresponent presentada per Natursystem corresponent al projecte de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, en concret de la fase 1. Senyora interventora, endavant.
4: Es proposa al ple aprovar la certificació d'obra número 11 presentada per l'empresa Natursystem del projecte de rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius de la fase 1. Aquesta certificació comprèn aprovar també la factura i el reconeixement de l'obligació per valor de 330.614,18 euros i ordenar el pagament en relació als punts anteriors. No obstant això, el ple aprovarà el que consideri oportú.
0: Moltes gràcies. No és una certificació menor. Evidentment, estem parlant d'un volum d'obra molt gran i cada certificació, déu-n'hi-do, és substancial. Jo crec que és interessant que el mateix regidor, tenint en compte que avui és un dia també rellevant pel futur la rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius, perquè el regidor d'Urbanisme ens expliqui en quina fase estan les obres. Endavant.
7: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, una mica de grans trets des de que van començar les obres. A dia d'avui estem en un moment, jo penso, com ho deia l'alcalde, relativament avançat. Quan es fa una obra de rehabilitació sempre hi ha molts de components que evidentment en el projecte no es poden preveure, perquè moltes de les qüestions que es fan és mitjançant cates i amb algun projecte estadístic, d'alguna manera, com estarà la situació de l'edifici, i després, quan realment obres, és quan et pots trobar alguna sorpresa. Per sort, no n'hem tingut masses, a part d'una sorpresa agradable, com va ser el fet de trobar restes arqueològiques, dic agradable a nivell cultural, que evidentment sempre, òbviament, sempre atura una mica, són coses que aturen una mica l'obra, però es va actuar ràpidament, es va actuar com correspon, amb la contractació d'un equip d'arqueòlegs que van fer les tasques que corresponien, i afortunadament ja la part de la fonamentació i el paviment de la planta soterrani o semisoterrada ja està acabat. Tota l'estructura ja està feta, tota la intervenció que correspondria, o sigui, d'alguna manera s'han reforçat els forjats que s'havien de reforçar i s'han fet de nou els forjats que s'havien de fer de nou, d'alguna manera es va haver d'enderrocar part dels forjats en una part important de l'edifici. Això ja està fet, per tant ja tenim tota la feina d'estructura acabada, inclosa la coberta, que també era una qüestió bastant dificultosa, tenint en compte que eren vigues de fusta i amb els anys doncs, evidentment havia patit molt aquesta estructura. Està acabada, està reforçada, està feta de nou on calia fer-la de nou igualment, i per tant ja tenim tota l'estructura, fonaments i coberta acabada. Just aquestes setmanes estan acabant de posar ja les teules en sec, que és una manera de col·locar les teules relativament innovadora, que ens permetrà també tenir un acabat de coberta impermeabilitzant adequat als nous temps, i per tant que tindrà espero una durabilitat molt llarga. I ara mateix estan començant a fer ja tasques d'instal·lacions. Els edificis moderns tenen moltes instal·lacions, renovacions d'aire, climatització, enllumenats i a més seguint uns estàndards de qualitat altíssims, que és el que correspon al tipus de construcció que s'està fent avui en dia. També s'han col·locat ja els premarcs a totes les obertures, per tant estan ja a punt per rebre les fusteries, que justament en aquest cas seran fusteries de fusta, per tant d'una qualitat natural molt apreciada avui en dia, de nou. La fusta va ser un material denostat en els últims darrers 30-40 anys de construcció i ara es torna a utilitzar perquè s'entén que és un material que tanca el cicle del carboni, per tant d'alguna manera és molt interessant tornar-lo a utilitzar. I per tant ara el que ens toca són mesos d'espera de tot un tipus d'obres que no faran canviar molt l'aspecte general de l'obra, però que són imprescindibles, com deia, que és tot el tema d'instal·lacions i evidentment ja a nivell d'acabats. S'estan col·locant ja les superestructures que aguantaran els tancaments interiors de pladur, de cartró guix, i per tant es va avançant en l'obra i s'avança a un ritme molt correcte, que és el que tots esperàvem d'una obra que és absolutament, com deia l'alcalde, emblemàtica, i serà encara més emblemàtica quan estigui en funcionament en el nostre.
0: Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula demanada? Passem a la votació. Vots a favor, abstencions. Per tant, queda aprovada la certificació d'obra per 14 vots favorables i 3 abstencions, les abstencions del Partit dels Socialistes. Avancem al punt número 9, que és la certificació d'obra número 15 i la factura corresponent del contracte d'obra del projecte d'ampliació de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent. Senyora interventora, endavant.
4: Es proposa al ple aprovar la certificació d'obra, la número 15, de l'obra del projecte d'ampliació de l'Institut Escola Calderí Pic del Vent, presentada per la UT Caldes, per la UT Voltes Calderí Pic del Vent. Aprovar, en segon lloc, aprovar la factura corresponent i el reconeixement de l'obligació per import de 202.554,01 €. Notificar aquest acord a les persones interessades. No obstant, el ple aprovarà el que consideri convenient.
0: Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula demanada? Recordar en aquest cas, com vaig dir, crec que va ser en l'últim ple, que estem treballant perquè les portes obertes de l'ampliació de l'Institut d'Escola siguin justament el dia de la festa final de curs. Aquest creiem que és factible, viable i molt bonic que així sigui. Alguna paraula? Si no fos així, passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Per tant, queda aprovat per 14 vots favorables i 3 abstencions del Partit dels Socialistes. El punt número 10 és aprovar inicialment les bases reguladores per la convocatòria i la concessió de l'atorgament de llicències de l'ocupació temporal del domini públic mitjançant la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia. Senyora secretària.
1: Seria aprovar. Per tant, aquestes bases reguladores és una aprovació inicial. Són relatives a l'atorgament per llicències d'ocupació temporal del domini públic per instal·lar casetes de venda de pirotècnia. El llistat d'emplaçaments és el que s'inclou a les bases. Aquestes bases, per tant, se sotmetran al públic durant un termini de 30 dies mitjançant publicació al BOP, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal, i s'haurà d'inserir una referència al DOC. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resultarà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies, regidor Jordi Martín. Té la paraula.
7: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest punt d'aquestes bases reguladores el que fan és, d'alguna manera, ordenar quelcom que s'està realitzant i és sense massa canvis sobre l'existent, però sí de donar-li aquest format de bases reguladores. Es preveu la col·locació o la possible ubicació de punts de venda de pirotècnia en dos punts que ja s'han utilitzat, que són davant de l'aparcament del Caprabo i al costat, bueno, a la Cruïlla més o menys dels carrers Morera de Campmany i Mossèn Cinto Verdaguer, que ja són els punts habituals d'aquesta col·locació, i s'ha fet evidentment tot una, d'alguna manera, una redacció dintre d'aquestes bases dels motius per separacions a diferents llocs, etc, i per l'entorn, i per tant queden fixats ja aquests dos punts en aquestes bases. No sé si hi ha alguna pregunta.
0: Veig a Carla Millán i a Joan Durant. Començarem per la portaveu del Partit dels Socialistes. Endavant.
8: Bé, bon vespre. Aprofitem el punt, més que per parlar potser de la localització dels espais, sinó per fer un recordatori de que fa uns mesos vam tindre un grup de famílies precisament parlant sobre regular l'ús de pirotècnia en el nostre municipi, tant en diades com podia ser Sant Joan, com en dies marcats, per intentar limitar franges horàries o espais, per intentar garantir espais més o menys segurs a persones que poden tindre una sensibilitat especial vers el soroll, igual que s'havia demanat, per exemple, certes hores a la fira amb la música controlada. Es va prendre una mica el compromís de manera municipal d'intentar regular-ho també en aquestes diades, com poden ser Sant Joan o dies que sabem que especialment la pirotècnia pot afectar a moltes persones, també als animals. I era per saber si a part de la situació de les casetes, si s'havia treballat en aquest sentit, tenint en compte que Sant Joan està a tocar.
0: Gràcies. I el portaveu d'Ara Caldes, Joan Duran, endavant.
9: Gràcies, bona tarda a tots i totes. La primera qüestió era el mateix que ha comentat la companya Millán del grup socialista, i la segona era preguntar, tenint en compte que els terminis, és evident que no arribem ara a Sant Joan de que puguin estar aprovades aquestes bases reguladores, si d'alguna manera ja s'ha tingut en compte per aquestes revetlles d'enguany, els criteris que marcaran aquestes bases reguladores, que entenem que funcionaran a partir de l'any que ve. Gràcies.
0: Gràcies. Passo primer la paraula al regidor Jordi Martín i després a la regidora de Cultura, també perquè pugui ampliar més aviat la qüestió que plantejava la regidora del PSC. Endavant.
7: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs sí, aquest any les dues casetes es col·locaran ja en aquests punts, que ja eren els punts que s'havien col·locat, i ara simplement el que es fa és regularitzar-ho.
0: Gràcies. I regidora Laia Cuscó, té la paraula. Va, jo crec que per una bona, fins i tot alguna bona notícia, va, d'organització de Sant Joan.
10: Moltes gràcies, molt bon vespre. Més que aquesta feina tan directa, que l'estem treballant més per Festa Major que per Sant Joan, perquè per Sant Joan ho veiem una mica més difícil de controlar a dia d'avui, per la mateixa manera de l'escaldàrium, però per Festa Major sí que tindrem alguna novetat. La novetat que apliquem aquest any a Caldes de Montbui, però en una altra línia, també aprofito per dir-ho, és que recuperem la tradició de les fogueres, i aleshores sí que serà un espai més controlat, més vigilat per el moment, que sigui un espai més familiar i que sigui més controlat. Aquest entorn sí que serà molt bonic i molt maco, però la regularització directa de l'ús de la pirotècnia, cal recordar que en el municipi dins del municipi i a les urbanitzacions. És a dir, a Caldes de Montbui no es pot fer ús de pirotècnia, però clar, hem de trobar l'equilibri perquè després en un escaldari o en una festa major doncs, es pugui utilitzar amb tota la seguretat.
0: Jo crec que és una notícia bonica. A més, hi ha hagut col·lectius de Caldes que ens han insistit en el fet de recuperar aquesta tradició tan nostra, tan catalana, de la foguera de Sant Joan, que també genera aquest espai potser més segur, més controlat, més familiar, per poder tirar els petards, que pugui agradar més o no. Això sempre genera controvèrsia, també té un punt de tradició al nostre país. Per tant, bé, recordar, ja que s'acosta Sant Joan, ja ho farem més endavant, que doncs els calderins i les calderines siguin especialment sensibles i responsables en una nit molt delicada on els serveis d'emergència tenen molta feina, on la policia local té molta feina, i recordar en especial els entorns més protegits que podríem ubicar a l'entorn de la muntanya del Farell. Passem a la votació. Està bé, no mai havíem parlat d'aquest tema i jo crec que és un tema que és important. Molt bé, molt bé. Passem a la votació sobre el punt número 10. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 11 és el d'aprovar inicialment el Pla Local de Salut de Caldes de Montbui. Senyora secretària.
11: Aprovar inicialment el Pla Local de Salut de Caldes de Montbui, presentat el dia 19 de maig de 2026, sotmetre aquest expedient a informació pública durant el termini de 30 dies mitjançant publicació al BOP, al web de l'Ajuntament, perquè pugui ser examinat i es puguin formular al·legacions, determinar que un cop finalitzat aquest termini, sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions, aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord ulterior i notificar aquests acords als interessats. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies, regidora Roser Chalabarder, com a regidora de Salut. Té la paraula.
3: Gràcies. Portem a aprovació aquest pla inicial del Pla Local de Salut de Caldes de Montbui 2026-2030, que neix d'una demanda sorgida en el procés de participació ciutadana del PAM i respon a una manera d'entendre la salut pública molt més àmplia que la sanitària estricta. La salut pública no és només parlar de malalties i de serveis assistencials, sinó que és parlar de benestar físic, emocional i social. És parlar d'entorn urbà, d'hàbits saludables, de mobilitat, d'accessibilitat i també de desigualtats. Aquesta és precisament la mirada que promouen tant la legislació catalana de salut pública com les guies metodològiques de la Diputació de Barcelona. Actuar sobre els determinants de salut, fer-ho de manera transversal i incorporar la participació ciutadana. Aquest pla ha seguit les fases pròpies d'un pla local de salut, la creació del grup motor, l'elaboració del perfil de salut, que vam fer l'any passat, la definició del pla d'acció, la implementació i l'avaluació. Això és important perquè vol dir que no provem només una declaració d'intencions, sinó que aprovem una eina de planificació municipal. L'expedient també recull aquest perfil de salut que es va presentar en el ple del maig del 2025 i aquest pla d'acció del 2026-2030 que s'ha presentat finalment aquest maig del 2026. Després de les revisions i del treball participatiu amb l'Ajuntament i entitats vinculades a la salut. I que no estan vinculades a la salut també. També cal remarcar que aquest pla s'alinea amb el concepte de salut de totes les polítiques, que la salut s'ha d'impulsar des de tots els àmbits de govern i de la societat, perquè molts factors que condicionen la salut de les persones no depenen només del sistema sanitari. Per tant, aquest pla ens obliga a treballar millor com a ajuntament. Ens obliga a coordinar regidories, serveis tècnics, centres educatius, el CAP, entitats, serveis socials, balnearis, restauració, farmàcies i ciutadania en general. Ens obliga a mirar Caldes no només com un municipi que presta serveis, sinó com un municipi que pot generar salut o pot generar desigualtat segons com planifiquim l'espai públic, la mobilitat, el lleure, l'alimentació, l'activitat física o l'acompanyament a les persones. Aquest pla s'estructura en 5 eixos: bon govern, entorn urbà, lleure, benestar emocional, salut mental i lleure, hàbits de salut i la seguretat. I sobretot fixa accions concretes amb un calendari, indicadors de seguiment i agents implicats. Això ens permetrà saber què fem, quan ho fem i qui amb qui ho fem i també com ho avaluem. Avui aprovem inicialment aquest pla i l'obrim a informació pública durant 30 dies hàbils perquè pugui ser examinat i, si s'escau, millorar amb al·legacions. I si no se'n presenten, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva. Per tant, avui no tanquem el procés, fem un pas formal perquè aquest pla pugui començar a desplegar-se. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Hi ha paraules demanades. Endavant, regidora, portaveu del PSC i després el portaveu de la Caldes.
8: Sí, per trencar les frases que poden haver-hi alguna cosa, primer de tot ens agradaria felicitar la regidora i el govern perquè creiem que el pla de salut de Caldes era una necessitat i perquè precisament creiem que després de la intervenció de la regidora queda molt clar que és un pla de salut que va més enllà d'un CAP o d'un espai purament sanitari o purament mèdic i que té una visió transversal. Felicitem òbviament també l'equip tècnic que l'ha redactat i que creiem que ha sigut altament professional. També celebrem i felicitem aquesta obertura a què participem els grups de l'oposició dels plans municipals i d'aquest tipus de documents. Hem participat d'algunes de les jornades i creiem que al final doncs, aportant des de tots els punts de vista l'únic que hem pogut fer ha sigut com millorar el document i fer-lo més plural. No? Entenem que és un bon document, però que és sobretot un gran repte, perquè ara mateix ara el que tenim és la següent fase, que és tots aquests indicadors, totes aquestes accions, és el repte de dur-les a terme, no? Perquè si no acabarà sent un document brillant a dins d'un calaix, cosa que a vegades ens passa amb els documents administratius, i el que necessitem ara doncs, serà el compromís de que totes decidim que els propers anys en el nostre pressupost municipal doncs, hi hagin les partides necessàries i els elements necessaris per poder dur-lo a terme. No? Perquè si no, al final ens pot passar això que moltes vegades passa, que s'acaben quedant en grans documents que en tenim molts a tot arreu, també a la feina. I creiem que és important que realment, si podem parlar de que el nostre municipi tingui més salut i més salut des de totes les àrees, doncs creiem que és el gran moment i també, doncs, òbviament, interpel·lem a tot el govern a que cada regidoria agafi les parts que els hi toca i ho impliquin dins de les seves àrees.
0: Gràcies. Regidor Joan Duran, té la paraula.
9: Gràcies de nou. El nostre vot en aquest punt serà a favor. Ja volem deixar clar des de bon principi de la nostra intervenció perquè considerem que és una bona notícia pel municipi. Tot i això, evidentment, volem deixar clar el nostre posicionament. De fet, el 28 de desembre de 2023 ja demanàvem per primera vegada que s'inclogués en el pla d'actuació municipal i així ha estat i s'està tirant endavant, no? amb els passos que pertoquen. I d'altra banda també volem destacar això, el fet de que ens hem sentit partícips durant tot el procés en el pla de la part més de diagnosi i la part més del pla d'acció i és un tema que valorem també positivament. Dit això i centrant-nos una miqueta més en el que és el contingut d'aquest document, considerem que són idonis tots els eixos de treball que s'hi han delimitat i els objectius estratègics definits també. Valorem positivament la voluntat d'impulsar una taula de salut del municipi, és un tema que recorrem nosaltres com a demanda d'Ara Caldes. Considerem també important que es posi el focus en el foment del civisme. Tots hem de ser conscients que al final un acte incívic és un cost que assumim tots els veïns i veïnes. Positiu també l'èmfasi que es posa en potenciar les aigües termals i els balnearis locals. Positiva també la definició de l'acció de promoure la millora del transport públic, en el sentit també d'ampliar el transport públic a nivell d'urbanitzacions i els caps de setmana. Crec que és una demanda ciutadana que tots i totes som conscients d'ella. el foment de la mobilitat activa, el foment de l'entorn i el municipi com a espai de benestar. Aquí tenim moltíssima feina a fer, però si ja ho tenim sobre la taula, pensem que és un pas en positiu. En relació al benestar emocional i salut mental, també positiu que s'inclogui. Evidentment, hi ha d'haver-hi moltíssima centralitat en aquests temes de salut mental. És la situació que malauradament estem vivint i no sembla que vagi a millorar. I a tot això, esmentar algun altre aspecte que pensem que caldria posar-hi un major èmfasi. Com a centre d'eix de treball, pensem al nivell d'entorn urbà que s'hauria de fer molta més menció en el que és la lluita contra el canvi climàtic i plantejar-se, per exemple, nous refugis, ampliació d'horaris o usos. I tampoc percebem que es defineixi una estratègia conjunta clara entre salut i mobilitat. És evident que ens fa falta el pla de mobilitat, que malauradament no arriba, i també trobem a faltar que es faci explícit un increment del verd urbà, de l'arbrat, d'ombres naturals, en definitiva de renaturalització de carrers i places de Caldes. I per acabar, demanem de manera explícita que aquest document esdevingui un veritable instrument de treball, que el tinguem present sempre sobre de la taula. I en segon lloc, ja posats a demanar, voldríem demanar també que fos un document viu, adaptable. La situació canvia, fluctua d'una manera molt, molt ràpida. La situació de salut i de tot dels veïns i veïnes és complexa, aquesta gestió, i les necessitats i inquietuds també. I per tant, pensem que és hem d'adaptar-nos i buscar aquesta constant millora. La regidora i tot el govern que sàpiguen que comptin amb el grup municipal d'Ara Caldes. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Vol agafar la paraula? Regidora Xalabarder, endavant.
3: Sí, moltes gràcies. Gràcies perquè això ha estat una participació amb el conjunt, és veritat. Gràcies a totes les entitats i les persones que hi han participat i especialment també als grups polítics i a les persones tècniques de l'Ajuntament que, com sempre dic, fan molt bona feina. Referent a tot el que és l'entorn, el pla de canvi climàtic, l'entorn... Esclar, s'han tingut en compte que ja hi ha una sèrie de plans fets a l'Ajuntament i el que s'ha de fer és recordar-ho i tirar endavant, no? El tema del verd urbà, crec que això ja està en un pla. El tema de mobilitat, s'ha de dir doncs, que tenim el pla de mobilitat fins a l'any 2027, o sigui que encara hauríem de tornar-ne a fer un per tenir-lo començat, però com bé ha dit, doncs, està aturat. I llavors això, no, el compromís de que no sigui una cosa més que estigui dins d'un calaix, sinó que sigui una cosa que hàgim de treballar-ho des de totes les regidories i des de totes les persones tècniques de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. També els agraeixo els comentaris de tots els grups i felicito a la regidora Roser Xalabarder per haver impulsat aquest pla de salut. Jo crec que especialment amb aquesta proposta el que queda clar és que des de Caldes de Montbui, i ho diem des del consens, la salut no és estrictament només anar al metge, ens entenem, és quelcom molt més ampli, hi ha molt més vectors i aquí tindrem un document, una guia, un camí a seguir que jo crec que és molt interessant i que inclou l'opinió de molts sectors. Per tant, enhorabona a tothom, a tots els grups, en especial també a la regidora, als tècnics municipals i a tothom que ha fet possible aquest projecte i aquest pla. Passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 12, que és el d'aprovar la pròrroga del contingut íntegre i la signatura del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de seguretat viària. Senyora secretària.
12: Es proposa aprovar aquesta pròrroga del contingut íntegre i la signatura del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de seguretat viària, que consta l'expedient i que es transcriu literalment a la proposta. També doncs, es proposa facultar l'alcalde per la signatura del document, així com els seus annexes, fer una tramesa d'aquest conveni al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya, notificar-ho al Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya i també a l'àrea de serveis econòmics i determinar que les dues parts signants d'aquest conveni crearan una comissió mixta de seguiment del conveni. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
0: Moltes gràcies. Miri, vinculo un dels punts anteriors que s'ha comentat sobre el civisme. Com saben, a Caldes de Montbui durant molts anys es duien a terme cursos de seguretat viària, s'impulsaven des de la policia local i bé, després de la pandèmia i també tenint en compte la jubilació d'alguns dels agents de policia, doncs es van deixar de fer. Tenim la intenció de recuperar-los i amb aquest conveni, amb aquesta pròrroga, doncs posem les bases. També hem de dir que hem fet un moviment important que és formar part dels agents que podrien impartir-los i per tant quedin-se amb la idea que estem treballant perquè de cara a l'any que ve doncs puguem, probablement des d'un format diferent perquè les coses evolucionen, no? Però de cara a l'any que ve ens agradaria recuperar aquesta matèria o aquestes activitats de sensibilització en matèria de seguretat viària. Alguna paraula demanada? De fet, ara el que fem és aprovar simplement el conveni. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. El punt número 13 és aprovar l'expedient de modificació de crèdit 13/2026 del pressupost actual mitjançant transferència de crèdits. Senyora interventora.
4: Sí, es proposa al ple aprovar l'expedient de modificació de crèdits 13/2026 del pressupost de l'any de l'exercici 2026 mitjançant una transferència de crèdits per un import total de 120.600 amb un increment de l'aplicació de campanyes asfaltats pel període 26-27 i amb un decrement de l'aplicació d'inversions de que és el sostre de la piscina pel mateix import. Es proposa al ple també aquesta modificació ha de ser publicada al butlletí oficial de la província per 15 dies hàbils i també al tauler municipal. Si no hi ha reclamacions, si no

0: necessitava aquesta reforma, com saben el projecte ja està aprovat i ara estem amb l'obertura de sobres justament amb l'empresa que esperem que s'ha presentat, que pugui ser l'adjudicatària i que impulsi aquestes obres. Per tant, estem en el procés per poder fer les obres i intentar posar la piscina al dia. Les coses a l'administració requereixen el seu procés, estem parlant d'una inversió important, són gairebé 600.000 euros en conjunt, per tant serà una actuació en els una gran part subvencionada per la Diputació de Barcelona i bé, ja estem treballant perquè les obres puguin començar el més aviat possible. Esperem que el procés d'adjudicació d'empresa sigui el més aviat possible, abans de l'estiu. Alguna pregunta? Ah, això sí, evidentment, estem votant ara una modificació de crèdit, per tant tenim un sobrant del que teníem ja estimat per la piscina antiga en els pressupostos que aprofitem per poder fer més asfaltats en una campanya d'asfaltats que estem treballant d'aquí a final d'any. Alguna paraula? Veig a Joan Terrades. Endavant.
1: Gràcies. De fet, una de les tres preguntes que ha quedat solucionada, que era el fet de que aquesta partida que es decrementa és perquè s'ha rebut una subvenció i per tant es pot destinar la partida prevista inicial per altres partides ja previstes al pressupost del 26. I aquí és on tenim dos dubtes. Aquestes partides que s'incrementen permeten reduir el finançament? Eren sobre partides que calia finançar o eren partides que no calia finançar? Per tant, reduirà l'endeutament previst d'aquest any? I per altra banda, si es podien haver creat altres partides i no seleccionar algunes que ja existien inicialment al pressupost i dedicar aquests recursos a potser un altre objectiu que s'hagués considerat. Senzillament això, gràcies.
0: Gràcies, ara li passo la paraula al regidor d'Hisenda de seguida. Anava a dir-li que pel ràtio d'endeutament s'havia d'esperar el tancament pressupostari, però segur que ara el regidor ja li avançarà, li farà un petit spoiler, potser. Dir-li que evidentment aquests diners que doncs estaven pressupostats per la piscina antiga i que quedaran subvencionats i per tant s'allibera aquest crèdit, doncs els decidim ubicar-los asfaltats. Fa uns anys que no fem campanyes d'asfaltats i per tant això ens permet poder fer una millora de carrers que teníem planificada justament en aquesta segona part o meitat del mandat, tinguin en compte que estem fent molta obra pública en els últims anys i és una qüestió fins i tot de capacitat operativa i tècnica. Vam fer una acció importantíssima en la primera meitat del mandat, que és fer una auditoria dels carrers de Caldes de Montbui, crec que això li han sentit dir especialment al regidor d'Urbanisme i Via Pública, i dir-los que evidentment doncs, en aquest crèdit podrem fer més metres de paviment dels carrers i ens centrarem en aquells que estan tècnicament en més mal estat i per tant serà una qüestió absolutament tècnica d'intentar arreglar aquells carrers, aquells paviments que estiguin en un estat pitjor. I en aquest sentit doncs, seguirem. El regidor David Través té la paraula.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots plegats. Pregunta, com sempre, és molt pertinent. Sempre dic que és obligació de l'àrea trobar totes aquelles subvencions i intentar recollir cap a Caldes, si m'ho permeteu, doncs perquè no vagi cap a altres pobles. El que hem de fer és tenir-ho contemplat a nivell de pressupost, per tant, de manera oficiosa, no oficial, érem coneixedors de que teníem bastants números de ser recepcionaris, en aquest cas d'una subvenció, i el que vam fer doncs és dotar la partida per poder arrencar i poder començar a licitar, sabent que després alliberaríem part d'aquest crèdit per poder-lo destinar a altres partides. No té una relació directa amb el percentatge de deute, perquè no el destinem a això, sinó el que fem és suplementar partides existents, com pot ser la d'asfaltats, que ja teníem euros demanats, i se'n creen de noves, no només aquesta. De fet, els dos punts següents també són dues partides, en aquest cas, que es decrementa. Aquest sobrant, recordo que és el sobrant de l'obra de la piscina, dic, perquè tècnicament el sostre de la piscina és el terra és el que realment alterra, per tant, estem parlant sempre de la mateixa obra, i els dos següents punts ja portem també

0: una modificació de crèdit de 21.000 euros i una altra de 30.000. I també ja els avanço que en els propers plens en portarem de similars. Algunes de creacions de noves partides per temes sorgits durant l'any i d'altres per diguem que els ser recepcionaris, no només d'aquesta, sinó que d'altres subvencions, ens permet i podem fer el joc, en aquest cas, de destinar aquests recursos a altres partides. Gràcies.
1: Gràcies. Endavant, regidor Terrades.
2: Només un dubte que no m'acaba de quedar clar. Per tant, aquesta partida s'afegeix a la partida existent d'asfaltats o la substitueix? Perquè si s'afegeix, o sigui, podríem veure bé que aquests diners es destinessin a asfaltat, que prou falta fa, i incrementar-lo. Però pel que veia la documentació tenia la sensació que era que es substituïa la procedència dels diners. Gràcies.
1: Ja li responc jo mateix. S'afegeix. Per tant, del pressupost actual s'incrementa el crèdit i per tant es podran asfaltar més metres de carrers. Gràcies. Crec que era mig milió d'euros en el pressupost actual, doncs han de comptar que s'afegeixen i en tindríem 600 i més de 600.000. I encara estem treballant perquè sigui una mica més àmplia. Per això els hi direm més endavant. Els sembla que passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El punt número 14 és la modificació de crèdit 14/2026 mitjançant crèdits extraordinaris. Senyora interventora.
3: Sí, es proposa al ple aprovar l'expedient de modificació de crèdits a 14/2026 de l'exercici 2026 mitjançant un crèdit extraordinari per un import total de 21.500 euros. Es crea una partida per una aplicació pressupostària per l'expropiació d'honor del camí orbital amb una baixa de crèdit de l'aplicació de despeses de la piscina. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant l'edicte al BOP i també el tauler electrònic d'edictes de la Casa Consistorial per 15 dies hàbils, segons diu la llei reguladora de les hisendes locals, i considerar definitivament aprovat l'expedient en cas de no presentar-se reclamacions. No obstant, el ple aprovarà el que consideri convenient.
1: Regidor Través, té la paraula.
0: Gràcies de nou, senyor alcalde. En aquest cas, l'import, com deia la interventora, és de 21.000 euros. No és que s'ampliï ni es canviï, en aquest cas, res en relació al camí orbital, sinó que era un import pendent, donat que l'antic propietari doncs, no tenia amb totes les condicions al registre, diguem, per temes diguem, d'herències familiars, i un cop s'ha regularitzat absolutament tot, des de l'Ajuntament podem procedir a aquest pagament. Gràcies.
1: Algun dubte? Passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. I el punt número 15 és la modificació de crèdit 17/2026, en aquest cas mitjançant crèdits extraordinaris també. Senyora interventora.
3: Sí, s'aprova també l'expedient el 17/2026 d'aquest exercici 2026 mitjançant un crèdit extraordinari per valor de 30.000 euros. El crèdit extraordinari és una nova aplicació que és el mobiliari per la nova prefectura de la policia local, també amb una baixa de crèdit de l'aplicació de la piscina. També s'exposa al públic per 15 dies hàbils a mitjançant edicte al BOP i al tauler d'edictes de la Casa Consistorial, segons estableix la normativa a la llei reguladora de les hisendes locals, i es considera definitivament aprovat l'expedient en cas de no presentar-se reclamacions. No obstant, el ple aprovarà el que consideri convenient.
1: Moltes gràcies. En aquest cas aprofitem també un sobrant de la piscina i el dediquem al mobiliari de la prefectura de policia. De fet, els puc informar, una bona notícia, que ja està adjudicada les obres de la segona fase de la prefectura de policia i, per tant, després de dos concursos deserts, doncs aquesta és una excel·lent notícia que ens permetrà acabar aquestes instal·lacions municipals tan importants. Alguna pregunta? Veig a Joan Duran, té la paraula.
4: Gràcies. Només breument. Aquest mobiliari de la nova prefectura és el vestuari, que era el que havia de permetre poder obrir aquesta primera part d'obres, o són altres tipus de mobiliari? Gràcies.
1: De fet, espero dir-li amb precisió. No, el vestuari està inclòs dintre de la segona fase d'obres. En tot cas, el que estem pressupostant ara és mobiliari tècnic i operatiu per la mateixa policia, des del punt d'atenció, a part de taules i cadires, fins a pantalles, fins a ordinadors i, si cal, també dispositiu policial que hi hagi al mateix interior. Per tant, això és el que ara estem dotant per la mateixa prefectura de policia. Els vestidors estan dintre de la segona fase en la licitació, en una licitació que estem parlant que supera els 700.000 euros, per tant, amb gran part de finançament PUOSC. Crec que és el 70% d'aquest pressupost és finançament PUOSC, per tant, la resta és finançament municipal, unes obres importants per culminar aquesta prefectura. Algun dubte? Queda resolt. Passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. I avancem al punt número 16, que és el de donar compte al ple de la liquidació del pressupost del 2025, aprovada mitjançant decret d'alcaldia 909/2026 de 29 d'abril. És un donar compte, per tant, puc passar la paraula directament al regidor d'Hisenda, David Través.
0: Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, explicar doncs que cada any per aquestes èpoques portem la liquidació del pressupost, que tot i ser un donar compte és de vital importància per poder veure doncs l'estat de, diguem, el nivell econòmic de l'Ajuntament. Sabeu que m'agrada parlar de números i poder-los dir al ple. Comencem amb el resultat pressupostari de 2.356.000 euros 288 amb 94 cèntims. Això vol dir que té un augment al voltant de 360.000 euros envers l'anualitat 2024. D'on surt aquest número? Diguem, de les obligacions per un costat que tenim, que eren de 27.465.000 i escaig versus els ingressos totals que han estat al voltant dels 29.051.000 euros. La resta d'aquests dos, a nivell de comptabilitat, tenim aquest resultat pressupostari. De tot això se'n fan els ajustos legals pertinents i anem al que seria el romanent de tesoreria, que potser és aquell que genera un palet més de debat i, juntament amb les regles que ens medeixen, els passo a comentar. El romanent total de tesoreria ha estat de 3.235.231,55, que, comparant-lo amb l'anualitat anterior, és de més 1.391.355,22 euros. D'aquest import, el que hem de fer és restar aquelles factures pendents de pagament de l'anualitat anterior. Quines són? Doncs aquelles que ens arriben més enllà del 31 de desembre. Les empreses presten serveis, aquests serveis van acompanyats d'una factura, però no les envien directament el mateix dia. Aquest import que hem de restar està al voltant de 1.054.000 euros. Per tant, el que hem de fer és tornar a restar aquest import. Ens quedem amb aquests 2.180.360,95. I a partir d'aquí, el que fem és destinar-ho o proposar destinar, tot i que encara no tenim el 100% cap on enllà, ho portarem en propers plens, a grans trets, una molt bona part a reduir i seguir reduint aquest percentatge d'endeutament. Sabeu que és un compromís que va agafar aquest govern i jo mateix com a regidor d'Hisenda. Vam començar al 68,9% i ja us puc avançar que a final de 2025 hem tancat amb un 37,87%, és a dir, 30 punts per sota del inici. I l'altra part, destinar a necessitats tant tècniques com polítiques que puguin sorgir de tots els caps d'àrea. Aquesta és la part que portarem a propers plens. A nivell de ràtios, com deia, 31 del 12 del 25, aquest 37,87%, i com que ja sabem què destinarem durant tot el 26, també podem avançar que la ràtio d'endeutament a final de 2026, és a dir, 31 de desembre de 2026, baixarà fins al 36%, passant dels 8.700 als 8.292. Llavors també tenim una altra mesura, una altra dada important, que en aquest cas era l'estalvi net. Sabeu que al final l'estalvi net ja no és si ens queda 1.859.359 com ha estat aquest cas, o un euro, sinó és la que ens permet demanar crèdit o no demanar crèdit. Òbviament, quant més alt és aquesta magnitud d'aquest número, és millor. En aquest cas, com deia, ha quedat amb 1.359 amb 61. Un altre comentari sempre, que no és una ordre de números, no és un número en si, però sí que indica molt, és el fet que no existeix cap tipus de dèficit en els projectes d'inversió que ja han en marxa. I acabo sempre dient de la mateixa manera. Sempre ha de ser potser una miqueta reivindicatiu. De la mateixa manera, quan no complíem el principi d'estabilitat pressupostària, la regla de despesa deia que eren injustes i que creia que s'havien de canviar, ara que les complim, tant el principi d'estabilitat pressupostària com la regla de despesa, dic, tot i complint-les, segueixo dient que s'haurien de reformular per tal de poder tenir una millor maniobra, diguem-ho així, a nivell de pressupost municipal. Comentar, un cop passat totes les dades, el gran esforç que hi ha en les dues bandes, perquè diguem que la nostra àrea, l'àrea de serveis econòmics, el que ha de fer és posar el pressupost sobre la taula i fer-ne un seguiment prou acurat. Felicitar també a tots els companys i, en aquest cas, poder dir a mode de resum que és un bon tancament. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Regidor Terrades, té la paraula.
2: Moltes gràcies, regidor, a través per l'explicació divulgativa. Crec que és important que la gent sàpiga com funciona l'economia d'un ajuntament. En general, les macrodades del tancament de l'exercici 25 són positives. Estem d'acord. Tornem a romanent de tresoreria, resultat pressupostari i estalvi net a valors pre-Covid, però amb un endeutament substancialment inferior. Per tant, és positiu. Considerem des de la nostra formació que l'estat econòmic de l'Ajuntament està estabilitzat. Però sí que volem recordar d'on venim. Crec que és important recordar-ho. El 22 vam tancar l'exercici amb un deute superior a 12 milions d'euros i un estalvi de 6.000. El 23 l'Ajuntament no va poder demanar operació de crèdit, es van demanar 200.000 euros i el 24 va ser zero la capacitat de finançament. Evidentment, al satisfer les amortitzacions de crèdit fixades, que rondaven els 3,5 milions d'euros en els dos exercicis, el deute va baixar de 12 a 8 milions d'euros, aproximadament 8,9. És una reducció molt contundent, econòmicament positiva, sí, però té conseqüències directes sobre la inversió. El 24 hi ha un punt d'inflexió molt important en els ingressos, en dos grans partides. Una, dos partides que inverteixen la tendència negativa. Per un costat, l'increment de l'IBI, que es fa que es recapti un milió d'euros més, i l'increment de la partida del Fons Nacional de Cooperació, que passa de 4,7 a 5,9 milions. Per tant, hi ha un diferencial de més de 2 milions d'euros en positiu. I el tancament de l'exercici 24 ja s'observa el canvi de tendència, que es consolida en aquest 25. Per reconduir la tendència econòmica negativa només hi ha dues maneres, o s'incrementen els ingressos o es redueixen les despeses. Amb això estarem d'acord. No? Més o menys. Sempre n'hi ha alguna... En aquest cas el govern va optar per incrementar ingressos, és efectiu, però avui podem dir que les finances estan més estabilitzades és gràcies a l'esforç de tothom. Dirigint-nos al regidor, sabem que no és fàcil, i menys quan es parla de reducció de despesa. Evidentment, en l'àmbit públic les retallades no són una opció i l'optimització de recursos sí. Però per això cal buscar consens i entre les diferents forces polítiques. Per acabar, sí que volem fer un incís a l'endeutament, no pot ser d'altra manera. El 25 es tanca per sota del 40%, cal posar un valor i recordar que el 2019 el deute era de 12,7, pràcticament el 70% del pressupost, i ara es tanca amb una ràtio del 37,9 i baixarà al 36 a final d'aquest any. El deute actual és de 8,7 milions d'euros. Poca broma, són molts diners. Però sí que veiem que s'està establint de forma fixa una reducció aproximadament del 2% anual. Ho hem reclamat intensament els últims anys de que s'havia de fixar una reducció del deute de forma fixa, tot i que nosaltres sempre havíem proposat un 3 o un 4%, una mica més, perquè amb dos mandats, dos i mig, poguéssim, transformar el deute d'estructural a eina econòmica, però ho veiem positiu. Com a mínim, els dos últims exercicis i el previst, la reducció de deute és del 2%. Ara bé, pregunta, que més o menys ja s'han respost. El milió d'euros que hi ha previst de romanent de tresoreria que va a amortització de deute es restarà d'aquests 8,6 milions d'euros actuals, és a dir, passarem a 7,6, per tant, el tancament del 2026 no serà del 36, sinó serà substancialment inferior. Aquesta és una. I d'altra banda, tenim una altra pregunta. Veiem que dels 2,18 milions d'euros de romanent de tresoreria, un cop s'han deduït les despeses o operacions pendents d'aplicar, totes, existeixen compromisos de despesa estimats en 1,18 milions d'euros, que ja comentava que en els propers plens sabrem què és, però voldríem saber si en algun lloc podem consultar aquestes despeses no previstes al pressupost, les quals es destina 1,8 milions d'euros del romanent de l'any passat. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Ja trobava a faltar una mica de mambo, perquè haig de fer una puntualització, ara de seguida passaré la paraula també al regidor Través, en tot cas trobo a faltar una mica de debat. Jo no crec que l'Ajuntament estigui, ha dit, més estabilitzat. L'Ajuntament està sanejat. L'Ajuntament està sanejat, objectivament està sanejat. I el concepte és important. Ha dit estabilitzat. Més estabilitzat, jo dic, l'Ajuntament està sanejat. La ràtio legal d'endeutament, quan passes en fase d'intervenció per part de la Generalitat, és el 75%. Per tant, estem a més de la meitat. Estem a la meitat. I a més podem dir que hem reduït l'endeutament gairebé a la meitat, perquè és cert, jo quan vaig entrar com a alcalde, la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament de Caldes crec que estava en el 72%. I diran, és molt alt? Sí. És legal, també. Però per què era alt? Perquè a Caldes de Montbui es havia fet molta obra pública en els mandats que m'han precedit com a alcalde, jo era regidor, evidentment, els defenso. Obra pública importantíssima, com només cal sortir a la plaça de la Font del Lleó i veure una de les obres públiques potser més importants que s'han fet a la història de Caldes de Montbui, la plaça de l'Ajuntament, també el pont romànic, i no segueixo, és evident. S'havia fet molta obra pública i s'havia utilitzat un pla de barris que en aquell moment era una eina molt interessant, el qual es requeria complementar cada una de les inversions amb el 50%. Per tant, totes aquestes inversions quedaven al 50% finançades. Però ja que ha fet una mica de perspectiva, jo li faig la meva. I vam arribar a aquest 72% d'endeutament, que era alta. Evidentment, amb responsabilitat, jo crec que el que hem fet, i jo el primer, així ho he liderat, sempre he dit que en els mandats en els que jo fos alcalde sempre deixaríem un endeutament, i també ha estat el regidor d'Hisenda qui m'ha acompanyat en aquest camí i s'ha remengat en aquest camí, sempre hem dit que deixaríem un endeutament més baix que el que havíem trobat. I això en aquesta legislatura 2023-2027 és especialment rellevant, perquè serà la legislatura en què objectivament l'Ajuntament de Caldes de Montbui faci més, impulsi més obra pública de la història democràtica d'aquest poble. És objectiu. Com ho hem fet? Aconseguim moltes subvencions. Recupero el que he dit abans, les subvencions no es regalen, es treballen. I n'hem treballat moltes. I avui n'hem parlat de dues molt importants, tres de fet: Can Rius fase 2, piscina antiga, prefectura de policia, i no parlo de l'escola del Carme, que tot això està passant en aquest mandat, i tot això està passant deixant un ràtio d'endeutament per sobre del 30%. Està sanejat i la gestió econòmica és excel·lent, liderada pel regidor David Través, i també gràcies a la interventora municipal i tot l'equip de serveis econòmics, perquè no és fàcil. I aquí Dic que també ha fet una petita trampa quan ha fet el recorregut. Evidentment, cadascú té la seva visió, perquè ni ha parlat de la pandèmia, ni ha parlat de la inflació més gran que hi ha hagut en aquest país, bueno, i Europa i el món, especialment focalitzada a l'any 2022, ni ha parlat dels canvis normatius importants, com és el canvi de la plusvàlua que va davallar els ingressos municipals. Per això, de fet, això l'Associació Catalana de Municipis, a l'ACM, és una de les qüestions que s'explica molt bé, i li recomano que fins i tot faci una ullada a l'Observatori de Finances Locals, que ho explica amb molt de detall. Aquesta situació va passar a tots els ajuntaments del país. I malgrat aquestes circumstàncies i l'esforç de la gent, evidentment, i la bona gestió econòmica, avui podem presentar un tancament pressupostari del 2025 excel·lent. Enhorabona a tots els regidors i regidores del govern municipal, perquè no només és feina del regidor Través, que a vegades li toca fer el paper de dolent de la pel·lícula dintre del govern, és lògic, és normal, és la seva feina, però és necessari també gràcies a tots els regidors i regidores per la vostra responsabilitat. No sé si volen agafar la paraula, o he dit que passaria la paraula al regidor Través. Endavant. Sí.
0: Gràcies de nou, senyor alcalde. Bé, la sort d'anar després dels comentaris de l'alcalde és que em puc estalviar el 80% de les respostes. Gràcies. M'agrada també, regidor Terrades, poder tornar a conversar sobre un tema que m'encanta, que és l'economia i les finances locals. Bé, deia, d'aquest 70% teníem unes amortitzacions, que es plantejava unes amortitzacions regulars. De fet, cada un dels pressupostos, en el seu capítol corresponent, ja ha anat reduint tot aquest deute. També de manera i de forma extraordinària en diverses anualitats. L'única esmena que potser li faig és que, tot i la situació que ha descrit, mai va haver-hi una manca real d'inversió, perquè hi faltava aquesta tercera manera d'aconseguir recursos, que és demanar tots i cada un dels recursos possibles, aprofitar els nostres partits, que a vegades ens va millor, a vegades ens va pitjor, però els vam trucar absolutament tots per defensar els interessos de Caldes i aconseguir des de subvencions nominatives, aprofitar i inclús a demanar recursos de romanents d'ens supramunicipals, i no fer que no ens faci cap por i no ens va fer cap por el fet de reclamar i demanar allò que creiem que és nostre. En quant als majors ingressos, sí, certament va haver-hi l'actualització de l'IBI i ho vam parlar molt detenidament. Hi havia dues maneres de fer-ho, o fer-ho d'aquesta manera, o l'altra que també es proposava, anar fent augments relatius a l'IPC i encara hagués estat superior. I l'altra és el Fons Nacional de Cooperació, que jo aquí em deia, ostres, l'augment, doncs jo li dic que tot i l'augment que hi ha hagut, és que és insuficient. I aquí crec que coincidirem absolutament tots. Des d'aquí reclamo, i veient les cares, crec que pot ser un reclam de tots. Hi hagi qui hi hagi a l'altre costat, perquè no és una qüestió de colors, demanarem sempre que Caldes en tingui més, perquè és la nostra obligació. Com deia, doncs, aquesta tercera manera és el treballar les subvencions. I no, quan vam tenir la situació complexa, que no arruïnada, no vam ser el de les retallades, i no ho serem, i tornaria a fer exactament el mateix, perquè quan l'administració fa retallades s'endú tota la part privada, absolutament tota, és l'administració pública qui ha d'anar al capdavant. Recordo aquells primers plens on em deien, no em crec que baixeu el percentatge, serà molt difícil, no em serveix aquell potser m'equivoco, no vull baixar un 0,4 ni un 4, no. Nosaltres ens vam comprometre i la baixada ha estat de més del 30%. Jo li deia, ostres, 8 milions són molts, són pocs, el que són 8 milions, però jo, com a regió d'Hisenda, no treballaré mai, i que se m'entengui, per voler un ajuntament amb deute zero. I ara explico el per què. Perquè el motor d'inversió o de la millora del poble va gràcies a la capacitat d'inversió. Comentàvem els percentatges. El 110% és la intervenció, si crec que sí, no? El 75% és el demanar permís. Doncs, per ser ras i curt, entre el 74,99 periòdic pur i zero és exactament el mateix. mentre, i gràcies per fer l'apunt, perquè és el que anava a dir, siguis amb els teus recursos, siguis capaç de fer front a aquesta part de capital i d'interessos. Per tant, el càlcul ha de ser aquest. I sí, falta restar en aquest 36% l'import. Sí, ja els dic que el que destinarem serà menys d'un milió, ja li puc assegurar, menys d'un milió a deute en si, diguem, a nivell bancari, però sí que farem regularitzacions, ja li avanço, aquelles famoses factures pendents del diferencial entre l'encomana i el servei real de neteja i de neteja viària i de xalles, que es regularitzen. Els avanço, és matèria del següent ple, però que serà al voltant de 671.000 euros. Val? Per tant, que farem tota aquesta regularització, exactament el mateix import acabarà sent destinat també a la reducció del deute, i això ens permetrà seguir baixant. Jo crec que de cap no li sé fer exactament, però crec que quedaríem al 34,3%, 34 i escaig per cent. Val? Amb la inversió projectada, amb l'amortització projectada. I sobre a què es destinarà, no només és que no estigués previst, perquè moltes d'aquestes coses estan previstes, però ja sabent que existeix aquest romanent, el dotes una miqueta menys, sabent que podràs suplementar. D'altres són els famosos bolets, que ens trobem dia a dia a l'administració, i no els negaré. Doncs havies fet un càlcul, doncs potser el preu puja o hi ha una necessitat específica, i nosaltres hem de fer front. I entenc que aquesta setmana serem capaços de tancar-lo al 100% a nivell intern, i no em farà res parlar-ho abans d'informativa, perquè anava a dir mirar la interrompa, però hi ha dos o tres cosetes que potser hem de modificar aquesta mateixa setmana. Crec que he respost totes les preguntes. Gràcies.
1: Moltes gràcies. És un donar compte, per tant no cal votar-lo. Passem al punt número 17, de fet el 17, 18 i 19, si els sembla, els podem fer conjuntament. Són informes, indicadors de tresoreria, de ràtios de pagaments. Regidor Través, si vol informar, i així continuem. De fet, perdoni, senyor secretari, oi que haig de llegir el punt? Si no, em posarà punt negatiu. Doncs llegeixo el punt número 17, que és donar compte al ple dels informes de tresoreria a nivell trimestral i acumulat anual corresponent al primer trimestre de l'any 2026 sobre el compliment de terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de les obligacions de les entitats locals en termes de morositat comptable. Regidor Través.
0: Gràcies, senyor alcalde. Vostè ha de dir els punts punt a punt. Si m'ho permeteu, jo el que faré és l'explicació sencera dels tres punts, com ja va sent habitual en totes les intervencions en referència als donar comptes. El punt 17, 18 i 19, doncs, el que parlem, 17 i 18, de les operacions pagades o el període mitjà de pagament, en aquest cas 36,73 de les OPs i 47,07 del PMP. Per posar-ho en números i no només en dies, de tant en tant el dic, i crec que he trobat interessant comentar-lo, d'aquest 1.924.642 euros d'operacions pagades, diguem, aquests dies de mes venen dels 228.000 euros, en aquest cas, de pagats amb diferent termini. I el punt número 19, trametem, com sempre, la informació referent al primer trimestre de 2026 a les administracions supramunicipals. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Alguna pregunta? Si no és així, el punt número 18 és donar compte al ple dels indicadors relatius als càlculs de període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i les operacions pendents de pagament corresponents al primer trimestre de l'any 2026 en termes econòmics. I el punt 19 és el de donar compte al decret d'alcaldia número 1003/2026 de 13 de maig de 2026, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d'informació corresponent al primer trimestre del 2026 de les entitats que formen la Corporació Local de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Queden fets els donar comptes i passem al punt número 20, que és la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per millorar les condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública. Senyora secretària, si vol llegir els acords, la regidora Meritxell Fabregat s'absentarà d'aquest punt d'aquesta votació. Endavant. senyora secretària.
5: Es proposa expressar el seu suport a les reivindicacions del manifest Dignifiquem la nostra professió d'USTEC, STS, IAC i el conjunt de reivindicacions unitàries dels professionals de l'educació. En segon lloc, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a acordar millores amb els sindicats representatius en les taules de negociació del personal de l'educació pública sobre les següents demandes mínimes. Recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris. Crear un sistema d'actualització salarial directament vinculat a la inflació. Revertir les retallades pendents, deute dels estadis, salari base, pagues extraordinàries, etc. Reclassificar les categories del personal d'atenció educativa conforme a la llei vigent. Reconèixer i remunerar totes les tasques desenvolupades, càrrecs, tutories, treballs de recerca, colònies i sortides, etc. Revertir la sobrecàrrega de treball, menys burocràcia, millor horari i més recursos per atendre l'alumnat. Abaixar les ràtios, augmentar la plantilla i assegurar recursos pel desplegament de l'escola inclusiva. Reduir dràsticament la burocràcia i tasques de gestió innecessàries, aplicatius, memòries, programació, avaluació, etc. i reforçar les plantilles de personal d'administració i serveis als centres educatius. Garantir plantilles estables als centres de treball amb oferta suficient de places als concursos d'oposició i trasllats, així com tenir en compte la veu dels professionals de l'educació per consensuar els currículums i les polítiques educatives. Tercer, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar de manera suficient i estructural el finançament de l'educació en totes les seves etapes, programes i equipaments, garantint els recursos necessaris perquè no siguin els ajuntaments qui hagin d'assumir competències i despeses que no es corresponen. Quart, sol·licitar que el govern de la Generalitat de Catalunya estableixi un calendari clar, amb terminis concrets, implementar aquestes mesures abans de la finalització del curs escolar 2025-2026 i, per últim, notificar l'aprovació d'aquesta moció al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, al sindicat USTEC, STES, IAC i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè s'involucrin en aquest procés de millora de les condicions professionals i laborals. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resoldrà el que estimi pertinent.
1: Moltes gràcies. Començarem pel grup proposant. En nom d'Esquerra Republicana, el regidor Jaume Balar defensarà la moció. Endavant.
6: Moltes gràcies, alcalde. Bé, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Caldes de Montbui expressa el seu suport a les reivindicacions del professorat i de la resta de professionals de l'educació pública. Considerem imprescindible dignificar les seves condicions laborals, reduir la sobrecàrrega de feina i garantir els recursos necessaris per oferir una educació pública i de qualitat. Defensem una escola inclusiva, catalana, democràtica i arrelada al territori, amb plantilles estables i ràtios adequades. També reclamem a la Generalitat un finançament suficient perquè els centres educatius i els ajuntaments disposin dels recursos que necessitem per fer front a tot allò que ens implica com a municipi. I finalment donem suport, doncs, a totes aquelles iniciatives que situïn l'educació pública com una prioritat de país i que queden recollides en la moció que acabem de llegir ara en aquest ple municipal. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Anirem de major a menor representació dels grups municipals, començant pel grup d'Ara Caldes.
7: Gràcies de nou. Avui portem a aprovació una moció que parla de dignitat laboral, però també de qualitat educativa i de futur col·lectiu. Parlar de l'escola pública és parlar d'un dels pilars fonamentals de la cohesió social del nostre país. Aquesta moció no és només una reivindicació salarial, és una demanda de respecte cap a una professió que esdevé essencial. Quan reclamem menys ràtios, més estabilitat de plantilles o més recursos d'atenció educativa, no només defensem els drets de les persones treballadores, defensem també una millor atenció per als infants i joves del nostre municipi. Per això donem suport a les reivindicacions als professionals de l'educació. Invertir en educació no és només una despesa, evidentment que també ho és, però és la millor inversió que podem fer com a societat. I dignificar la professió docent és dignificar també el futur de Catalunya. Tot i això, i tal com apunta l'informe jurídic vinculat a aquest text, l'Ajuntament no té competències directes per aprovar una moció d'aquestes característiques. La normativa vigent delimita clarament quines són les competències del ple. En canvi, sí que hi ha àmbits educatius on tenim una responsabilitat directa com a Ajuntament, especialment en el cas de les escoles bressols municipals, i és precisament aquí on hem de ser exigents i, sobretot, coherents, garantint unes bones condicions laborals pels equips directius, recursos adequats i un servei de qualitat per a les famílies i els seus infants. Perquè l'educació pública comença des de la primera infància, segur que hi estarem tots i totes d'acord, i és des del món local on sovint es posa la primera pedra de la igualtat d'oportunitats. I si bé és cert que mai és un mal moment per expressar públicament, ni que sigui de manera de caire més simbòlic, el suport polític del consistori a una causa més que justa, especialment quan els professionals de l'educació fa anys que sostenen el sistema amb esforç, vocació i molt de compromís, també hauríem de ser capaços de trobar altres fórmules, així ho transmetem al consistori, que reforcin de manera més efectiva el missatge que aquest text vol traslladar als veïns i veïnes de Caldes de Montbui. Ara a Caldes votarem a favor de la moció, tot i el que hem comentat, però volem proposar a la resta de grups municipals que a la propera ocasió, tenint en compte que tots i totes tenim clares quines són les competències municipals, ens emplacem a fer una declaració pública, conjunta, que visibilitzi el suport a la reivindicació que pertoqui, que quan aquesta superi el que són les nostres competències. Gràcies.
1: Portaveu del PSC, Carla Millán, té la paraula.
8: Sí, s'ha mencionat l'educació com una despesa, potser ens agrada entendre-la com una inversió més que com una despesa. Òbviament, entenem que un dels punts que s'està treballant, i de fet per això hi ha una taula de negociació que és on precisament s'estan treballant els avenços en matèria d'educació, és el fet de millorar els serveis públics, i ja entenem com que l'educació és un dels seus pilars. No? És important també, i creiem que cal posar-ho en relleu, el fet de que s'està treballant per millorar, per exemple, les ràtios des del primer moment en el que es va entrar el govern. De fet, han anat baixant les ràtios des del primer moment en el que la consellera Niubó va entrar a la Conselleria d'Educació. S'ha fet una planificació molt més acurada, i això és una qüestió que el Consell Escolar Municipal s'ha posat en valor en moltes ocasions. Aquest any teníem la planificació treballada gairebé al mes de febrer, cosa que no es veia feia molts anys, i no ho entenem com algo que tingui que ser anecdòtic, sinó com que creiem que una millor planificació permet als nostres professionals precisament treballar amb molta millor qualitat. No? La part que sí que ens sorprèn, no? I ens entenem que al final tots estem a vegades al govern, a vegades estem a l'oposició, no? Ens sorprèn que sigui Esquerra qui ha estat liderant la Conselleria d'Educació els darrers 6 anys, sigui qui avui porta una reclamació que precisament del que es queixa és que fa molts anys que hi ha inactivitat o inoperativitat en aquesta conselleria. No? Però bueno, volem posar en valor potser les coses en positiu, el fet de que, per exemple, doncs, amb l'acord del nou pressupost, el plantejament que tenim és que precisament és el que dèiem, no parlem de diners, però sí de les millores que poden permetre aquests diners. La millora del pressupost d'educació és gairebé d'un 25%, amb referència al darrer que va ser el 2023, més d'un 90% del 2015. Per tant, entenem que serà una millora pressupostària important. Més de 400 milions pels centres, perquè entenem que també millorar els nostres centres educatius és millorar la qualitat del nostre alumnat, però també del nostre professorat. 100 milions per la climatització, que entenem que és una de les grans reclamacions que hi ha per part, i que ha sigut un dels temes de debat, jo crec que en aquest plenari, múltiples vegades per millorar els centres educatius. 376 milions per l'educació inclusiva, augmentant monitoratge, professionals, professionalització i docents especialitzats, diferents tipus de polítiques directament vinculades amb la part de la inclusió en els nostres centres. Entenem que també s'ha intentat agilitzar en la mesura en la que s'ha pogut la resposta a les baixes. De fet, s'ha posat en valor també el Consell Escolar Municipal en diverses ocasions el fet de que s'estan donant resposta a les baixes, que en moltes ocasions ens trobàvem que la pública no estava donant-se una resposta prou efectiva pels centres i per les nostres aules. Som conscients que, com dèiem, que les competències no són municipals en matèria d'educació enteses com a tal, però sí que tenim centres educatius al nostre municipi. Parlàvem des d'ara de les escoles bressol municipal, però afegiríem altres espais educatius, com pot ser l'escola d'adults, com pot ser el taller d'art o com pot ser l'escola de música, on també són professionals de l'educació, potser vinculats a la cultura o a altres àmbits educatius, però també sí que tenim una part municipal on també ens podem preocupar de les condicions de la millora que poden tindre els nostres professionals de l'àmbit educatiu i a més podríem dir que és un zero, de 0 a 100, no? de tota la franja d'edats, des dels més petits, des de lactants fins a una educació d'adults que pot ser doncs fins que vulguem. I aquesta és la part que entenem que més enllà de la moció sí que podem tindre aquí. El nostre grup s'abstindrà, no perquè no puguem entendre favorable alguna de les parts, sinó que creiem que també ara mateix recolzar el professorat no és només recolzar potser una de les parts que el representa, i sí que som conscients de que la gran part d'aquesta negociació on s'està fent i on creiem que s'ha de fer i qui l'han de fer són els sindicats amb la conselleria, i creiem que ha de ser una taula de negociació. I entenem que és a l'espai on ara mateix aquesta negociació s'ha de dur a terme. I per tant, òbviament, no votarem en contra, òbviament, tampoc votarem a favor, perquè entenem que a l'espai d'aquesta negociació està en un espai institucional on estan representats el professorat, els centres i també la conselleria qui té les competències, i és on creiem que això. Però sí que és veritat que volíem aprofitar i reivindicar tot això.
1: Gràcies. Per Junts per Caldes, Roser Xalabarder.
9: Des de Junts per Caldes no ens oposarem a una moció que defensi la qualitat de l'educació, les condicions laborals de professionals i la necessitat de més recursos pel sistema educatiu català. Ara bé, volem deixar clara una qüestió de fons. Defensem l'educació pública i la resta del sistema educatiu català. Catalunya té una realitat educativa plural. La Llei d'Educació de Catalunya configura el Servei d'Educació de Catalunya amb centres públics, amb centres privats sostinguts amb fons públics, és a dir, la concertada. Per tant, quan parlem d'educació de qualitat hem de parlar del conjunt del sistema. Compartim que cal dignificar la professió docent, reduir sobrecàrregues, garantir plantilles suficients, millorar l'atenció a la diversitat, reduir la burocràcia i donar resposta a les necessitats reals de les aules. Les reivindicacions laborals que s'han posat sobre la taula aquests mesos van precisament d'aquesta línia: salaris, recursos, ràtios, inclusiva i estabilitat professional. Però també volem dir que aquesta defensa no pot quedar limitada només a una part del sistema. Les escoles concertades també formen part de la realitat educativa de Catalunya. Escolaritzen una part molt important de l'alumnat i també pateixen manca de recursos, tensions de finançament i dificultats per sostenir projectes educatius. I el mateix passa amb les escoles bressol, que sovint suporten una pressió enorme sobre els ajuntaments i les famílies. La Generalitat reconeix el finançament de les places bressol municipals i també, segons un estudi del 2019, es va reconèixer que aquestes, garantir les escoles bressol universals i gratuïtes, s'autofinançaven, en l'estudi deia, amb els beneficis educatius i també en les rendes de les famílies que porten els nens en aquestes escoles. El problema de fons és que Catalunya necessita més recursos per educació, però també per a salut, per serveis socials, infraestructures, habitatge i mobilitat. I aquí hem de tornar a dir que Junts per Catalunya denuncia de manera reiterada que Catalunya pateix un dèficit fiscal estructural. Segons les dades de govern, el dèficit fiscal és de més de 20.000 milions d'euros cada any. I generen a Catalunya, però que no retornen en forma d'inversions i serveis. Per això, quan avui parlem d'educació, no volem fer veure que el problema és només sectorial. Tenim dèficit a l'escola pública, a la concertada, a les escoles bressol, a la inclusiva, a la FP, al manteniment d'equipaments, a les condicions laborals dels professionals i no ens oblidem, també a les universitats i als centres de recerca. El problema és de model de país i de finançament. Per tant, el nostre vot no serà contrari perquè compartim la defensa d'una educació de qualitat i el reconeixement dels professionals. Però demanem que aquesta defensa sigui completa. Educació pública, escola concertada, escoles bressols i més recursos pel conjunt del sistema educatiu. No ens trobaran en una guerra entre xarxes educatives. Ens trobaran defensant que tots i totes els infants i joves de Catalunya tinguin una bona educació, vinguin del centre que vinguin i que tots els professionals puguin treballar amb dignitat. El que cal és més inversió, més retorn fiscal i més capacitat de decisió per Catalunya. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. I el portaveu del Partit Popular. Endavant.
10: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo no vull fer un drama d'aquesta moció. No ens adherim perquè no estem d'acord. Hi ha punts que podríem haver arribat a punts d'acord, però com veiem que l'escola privada o subvencionada no forma part d'aquesta moció, per tant nosaltres ens estendrem amb aquesta moció. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Jo també voldria afegir un parell o tres de qüestions. La primera, evidentment, aquesta moció va sobre educació, parlem-ne, estic encantat de parlar de l'educació, que és responsabilitat i competència municipal. Ara hi entraré, també d'escoles bressol, crec que ben complementat, escoles de música, d'adults, taller d'art. En un ajuntament s'educa de moltes maneres, també moltes vegades amb la regidora, fins i tot diem també de la piqueta. Per tant, encantat de comentar-ho. I després hi entraré, però vull posar el focus en que ahir i avui hi ha hagut vaga a l'escola pública i que estem parlant de la reivindicació dels docents d'aquest país i no només d'escoles bressol o de centres municipals. Però hi entraré, perquè segons indica l'Observatori de Finances Locals de l'Associació Catalana de Municipis, els ens locals som els que col·laborem amb la Generalitat en l'ordenació i la gestió de diferents àmbits del sistema educatiu. I a grans trets, el resum és que qui ha sostingut el sistema complementari d'educació d'aquest país ha estat els ens locals i els ajuntaments. Especialment els ens locals i els ajuntaments. I els pressupostos municipals en els últims anys de tot Catalunya han passat de més de 740 milions a més de 1.200 milions d'euros dedicats a l'educació complementària d'aquest país. Per tant, no se li pot reclamar als ajuntaments que no estan fent la feina. Crec que els ajuntaments d'aquest país i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, el primer, m'atreveixo a dir, o dels primers, hi som i hi serem. Perquè justament la gran part de les escoles de música, de taller d'arts i també la grandíssima majoria de les escoles bressol, perquè també hi ha escoles bressol que són responsabilitat i titularitat de la Generalitat, poques però n'hi ha, la majoria són dels ajuntaments. D'aquí aquesta tasca i aquesta responsabilitat que està assumint un ajuntament. Però anem al fons de la qüestió, que és el que volia expressar. I vull dir-ho ben alt i ben clar. Crec que els docents, crec que les docents d'aquest país han de cobrar més i han de tenir més reconeixement i han de tenir més recursos i han de patir menys la burocràcia. Res i curt. Per tant, dono suport a ple i absolut a les reivindicacions dels docents, sabent que la Generalitat i la Conselleria d'Educació doncs no té un paper fàcil en la seva negociació. I ho dic amb motiu de causa amb el nostre grup polític. Per això també vull posar de manifest que el govern tindrà uns nous pressupostos i jo crec que això és una excel·lent notícia pel país i tindrà els nous pressupostos, entre altres coses, per poder atendre les reivindicacions dels docents. I aquí atenc a la responsabilitat i faig referència a la responsabilitat del meu grup polític. Bé, esperem que aquestes reivindicacions dels docents arribin a bon port el més aviat possible. Els sembla que passem a la votació. Vots a favor. David? Ah? Volen que esperem... Si volen, segueixo amb l'argumentació. Bé, en tot cas...
11: Crec que seria important també fer menció que la...
1: Sí, sí, ho he fet. Tornem a començar. La votació ara mateix la farem sobre 16 regidors. La regidora Meritxell Fabregat s'ha absentat de la votació. Per tant, anem a fer la votació de la moció. Vots a favor. Abstencions. Per tant, són 8. 12 vots favorables. Clar, havia de comptar sobre 16, per això és la trampa. 12 vots favorables. 8... 7 vots d'Esquerra Republicana, un vot de Junts per Caldes, 4 vots d'Ara Caldes i 4 abstencions, 3 del Partit dels Socialistes i una del regidor del Partit Popular. Moltes gràcies. Coneixement de comunicacions oficials, decrets d'alcaldia i actes de Junta de Govern Local. No preveiem fer cap comunicació. Així que passem directament a precs, preguntes i interpel·lacions, en el cas que n'hi hagin. Començarem pel regidor Joan Duran i seguirem per la regidora Carla Millán. Endavant.
12: Gràcies. Aquesta setmana hem sentit el president de la Generalitat comunicar que s'inicia la segona convocatòria del Pla de Barris i volíem fer un prec al govern per poder-nos tornar a assentar i poder treballar, si és que és el cas, de redefinir algun dels projectes i poder tenir un resultat satisfactori en la resolució d'aquesta convocatòria. Gràcies.
1: Gràcies. I la portaveu del PSC. Endavant, Carla.
8: Sí, nosaltres portem dos punts. Un d'ells és que fa ara diverses setmanes tenim un post de la llum al carrer Vigues, pràcticament caient-se, i la petició, a part de que òbviament entenem que s'ha d'arreglar per una qüestió de seguretat, era el fet de dir que era una petició al govern, perquè creiem que en molts punts del nostre municipi precisament el tema dels posts de llum, el cablejat, és una de les problemàtiques, i entenem que és la responsabilitat de l'empresa titular de la distribució i de la xarxa, per tant, anar fent aquestes millores, i creiem que seria el moment d'anar reclamant una mica la inversió que mereixem per dignificar el nostre espai públic, perquè molts d'ells estan enmig de les nostres voreres, impedint passos i complicant, i perquè seria hora de que comencéssim a soterrar la part de cablejat, com s'ha anat fent poc a poc a tot arreu. I per un altre cantó, hem rebut l'onada de calor ja de cop i sabem que també tenim les peticions, suposo que les hem rebut tots els grups municipals per algun cantó, de veïns i veïnes, sobre la necessitat de fer sobretot la poda i la neteja de zones verdes que s'han anat... Hem tingut una primavera amb molta pluja i això significa que ara tenim molt verd assecant-se molt ràpid, i la preocupació de molts veïns i veïnes, que creiem que és normal, de zones de torrents, de prop de la riera, de zones d'urbanitzacions i potser de prop de zones forestals, sobre la neteja d'espais verds. I aprofitem una mica també per preguntar quina planificació tenim de cara a les accions que puguin ser de gestió forestal, i també per un altre cantó potser de prevenció de risc d'incendis, jo crec que ja és una cosa que preguntem des del grup socialista i crec, com tots els anys, però sí que és veritat que creiem que és necessari fent especial èmfasi en que som molt conscients de que el 90 i no sabria dir el percentatge real, però que la gran majoria de la nostra massa forestal és privada i que creiem que el que també s'ha de demanar als propietaris que tinguin cura, que estigui al dia i que i és una petició que entenem i que tot el suport al govern quan faci la reclamació als propietaris de la cura que han de tindre perquè és la seva responsabilitat. I l'altra part és sobre la part pública, doncs què podem fer i què s'està programant fer, tenint en compte que tenim moltíssim verd que ara mateix ja està sec als nostres barris.
1: Gràcies. Arranco i de seguida passaré la paraula al regidor Jordi Martín perquè la majoria de qüestions són dels seus àmbits. Sobre la qüestió del pla de barris, és una bona pregunta, avançar-li que evidentment tenim interès de presentar-nos en aquesta segona convocatòria, recordar que la Generalitat obrirà un total de 5 convocatòries, en portem una, malauradament, dic malauradament perquè no va ser una bona notícia potser per Caldes, a la primera convocatòria sobretot van haver-hi ciutats grans o ciutats més grans que Caldes de Montbui, excepte algun cas molt puntual. En aquesta segona convocatòria haig de dir que ja tenim gran part de la feina feta, recordaran precisament alguna reunió justament, crec que va ser una junta de portaveus per presentar els diferents projectes, les diferents actuacions, crec que eren gairebé una trentena, no arribava a 30, però més de 25 actuacions concretes, dir-los que justament estem modificant alguna

0: millora dels barris dels nostres pobles i ciutats. En tot cas, el regidor Jordi Martín, que és qui està liderant aquesta presentació, aquestes fitxes, que no són gens senzilles, ho pot ampliar. Endavant, regidor Martín.
1: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, bueno, com se sol dir, m'agrada molt que m'hagi fet aquesta pregunta, senyor Duran. La veritat és que, com el bé explicava l'alcalde, jo crec que fa uns mesos, el comissionat, que és la persona que ha designat el govern de la Generalitat per ser, diguéssim, el responsable del pla de barris, ens va oferir la possibilitat de tenir una reunió amb ell. Val? I evidentment la vam aprofitar, vam estar parlant de la nostra proposta que ell va veure com molt positiva, i bàsicament podríem dir que és la sort que tenim al nostre municipi de que no som els nostres barris, quan s'utilitzen els indicadors objectius del pla de barris, doncs no estan entre els pitjors, i per tant, de moment, doncs encara no ens toca la possibilitat d'entrar en aquest pla de barris. Una cosa que el propi comissionat i després l'empresa que ens està ajudant a obtenir aquesta subvenció, perquè és molta documentació, i que a més vam demanar l'ajuda a la Diputació de Barcelona i ens l'han concedit, perquè el cost ens sigui pràcticament zero per l'Ajuntament de Caldes de Montbui de que aquesta empresa ens faci l'assessorament i molta part de la feina. El consell tant del comissionat com d'aquesta pròpia empresa és que no canviéssim l'àmbit, que no canviéssim les propostes i que simplement ajustéssim mínimament algun paràmetre, perquè tot i que no vam entrar en la primera, sí que ens vam quedar molt a prop. Hi ha una primera fase, que és com, per dir-ho de manera eliminatòria, en la qual l'any passat va ser de 75 punts, que ara ens vam quedar a 73,8. Per tant, estàvem molt a prop. No depèn només de Caldes, sinó depèn dels altres ajuntaments que es presentin. Val? I per desgràcia és un d'aquests quan pitjor millor. És com una d'aquestes assignacions que jo recordo, que inclús ho heu explicat aquí en el plenari, quan era regidor d'habitatge, que quan assignes un habitatge públic és el quan pitjor millor, no? Quan veus la situació de vulnerabilitat d'algunes persones que viuen al nostre municipi. En aquest cas, el consell del comissionat i el consell de l'empresa és seguir amb el mateix àmbit i seguir pràcticament amb les mateixes propostes. Davant d'això, jo vaig preguntar-li, això és relativament recent, per això li dic que li agraeixo que m'hagi fet aquesta pregunta, vaig parlar amb la nostra tècnica de participació, li vaig explicar la situació, recordo perfectíssimament, i tots vostès ho recorden, perquè van venir tots els grups polítics, que és un d'aquests moments on el consistori mostra la seva força, que és demostrant que és un projecte de poble, on tothom vam sumar, tothom vam proposar i es van recollir totes les propostes que jo recordo de tots els grups, amb algun matís, però en general jo penso que vam recollir totes les propostes de la nostra candidatura. Des de participació m'han dit sí, les propostes han de ser exactament les mateixes, pràcticament. No és necessari trobant-nos d'alguna manera, perquè per sortir i explicar que presentarem exactament el mateix potser no cal, però si vostès volen que ho fem no hi tinc cap inconvenient. Al contrari, jo pensava informar-los de tot això en breu. Aprofitem que estem en el plenari i si convé trobar-nos i explicar-ho, doncs igual com ho vam fer l'any passat, ho tornem a fer. Després, les preguntes del PSC. Els pals de llum a les voreres. També m'agrada molt que em faci aquesta pregunta, senyora Millán. Jo recordo que va ser, quan vaig entrar fa 7 anys aquí en el plenari, de les primeres qüestions que vaig consultar els equips tècnics d'aquí de l'Ajuntament, per no dir de les primeres. I recordo que em van adreçar de seguida al Consell Comarcal, i del Consell Comarcal i el propi cap de tècnics d'enginyers del Consell Comarcal em va explicar que les distribuïdores elèctriques des de fa molts anys tenen un decreto ley de l'Estat espanyol que les obliga a donar servei a totes les vivendes d'Espanya, però alhora els hi permet fer-ho com vulguin. I quan dic com vulguin és com vulguin. No sé si ho puc expressar amb més franquesa, com els doni la gana. I això és amb aquests pals que tenim al mig de les voreres i que a tots ens preocupen per igual. Òbviament, I vostès en són coneixedors. Jo crec que fa un mes i mig que em va cridar molt l'atenció, va sortir l'alcalde de Barcelona del seu partit explicant al senyor Collboni que es gastaran 22 milions d'euros per soterrar

0: als pals de la llum del barri de Torrebaró, si no vaig errat. Una reclamació històrica del barri, perquè òbviament a Torrebaró i a Caldes de Montbui fa molt lleig i a més és un problema d'accessibilitat a les voreres. Quin és el problema? Ras i curt. No tenim diners per fer-ho i no tenim capacitat legal per obligar-los de cap de les maneres. Per tant, estem en mans de quan es fa alguna renovació, com per exemple quan es va renovar vostè no sé si era, jo segur que no, quan es va renovar doncs, el Font i Boet, doncs soterrar, quan es va fer aquesta sí que hi era jo, l'anterior mandat, quan es va fer la plaça de la Bolera o del parc de la Bolera, soterrar, però pagant l'Ajuntament, cuidado, vull dir que d'alguna manera és anar arreglant les coses quan hi ha l'oportunitat de fer-ho. Evidentment, si aconseguim, i ara ho lligaré amb l'anterior pregunta, si aconseguíssim el pla de barris, que suposaria una reurbanització important en els barris de tant del Bugarai com de la part de la Bolera, doncs jo crec que és una de les qüestions que podríem evidentment intentar que entrés en pressupost, lògicament. El cas concret del pal del carrer Vigues, doncs seguirem insistint, ja pot comptar que hem rebut moltíssimes, evidentment. Tenim la grandíssima sort dels ciutadans, utilitzen molt l'aplicació de la via pública, anem rebent aquestes notificacions, tots hem passat pel carrer Vigues, perquè és un carrer per on passem gairebé tots els calderins un cop al dia. Bueno, estem pendents de que vinguin i facin la feina. Ens costa moltíssim mobilitzar les grans empreses no sé si és electricitat i o telefònica en aquest cas, costa moltíssim que vinguin a fer la feina i és una pena. Després, el tema de neteja de torrents, neteja d'espais verds, gestió forestal, etc, etc. A veure, neteja de torrents, crec que tots vostès són coneixedors de la grandíssima feina que hem fet aquest any, aprofitant dues subvencions de l'ACA i del Consorci Besòs Tordera, que ara, si no m'equivoco, estan ja en fase de justificació, o sigui, les obres ja estan acabades i ara s'ha de justificar doncs, aquestes intervencions. Aquí, com a detall, el Consorci funciona com la Diputació, per dir-ho d'una manera, les baixes no tenen en compte en la subvenció i l'ACA funciona una mica com la Generalitat. Hi ha hagut baixa? Doncs això ens ho partim. Val? Bé, això farà una mica d'atenció al final d'aquesta... El tècnic m'ho deia, em sap greu, perquè tampoc són tants diners, no? Però bueno, no hi ha problema, s'està acabant aquesta justificació. Jo crec que s'ha fet molt bona feina. També hem de ser conscients dels imports. Estem parlant de 170.000 euros, si no recordo malament, netejar un tros de la riera, no hem netejat tota la riera, sinó que hem fet un tram. D'ara endavant, aquest tram que hem fet, fer-li el manteniment, perquè això sí que hem d'intentar-ho fer cada any, i en quan torni a sortir subvencions d'aquell consorci, doncs de tornar a estirar per fer de la riera fins al que queda del tram urbà. L'Ajuntament de Caldes és responsable del tram urbà de les Rieres, o sigui, diguéssim, des d'on hem començat, de la part més nord, fins... per dir alguna cosa per allà fins al Bugarai, no? A partir d'allà ja és responsabilitat de l'ACA i de fet l'Ajuntament no sé fins a quin punt podem o no podem intervenir-hi. També aquell trosset que s'ha fet de torrent del Bugarai. Anem fent això i amb la zona que podem. Els espais verds, com molt bé ha dit vostè, en el moment que plou les herbes creixen a tot el poble. Recordo el regidor Jaume Mari que sempre explicava això i és que és ben bé així, en el moment que plou les herbes creixen totes i la brigada de jardineria va fent, anem fent conforme també justament una notícia que segur que en són coneixedors. Estem tirant endavant ara mateix les places dels contractes de relleu, de plaça, si no m'equivoco, una plaça de jardineria i una plaça o dues de brigada d'obres. Per tant, bona notícia perquè són persones que entraran noves i per tant durant un temps compartiran el lloc de treball. Gestió forestal, crec que vostè ja ho ha explicat. L'ha dit el 90, jo crec que s'ha quedat curta. Jo diria que és el 100. Depèn absolutament del privat. Sí que com a Ajuntament podem demanar que facin més o menys gestió, però és que és molt difícil i a més en part aquí hi ha un dubte si és competència de la Generalitat o és competència nostra. És molt difícil. El que sí que fem, això sí que li puc garantir, que és el que està a les nostres mans, com a Ajuntament, que són les franges. Sembla a vegades que no sigui gran cosa, però és fonamental. I és una feina que any rere any, justament, si no recordo malament, aquesta setmana a la Junta de Govern Local vam aprovar l'empresa adjudicatària, torna a ser Fundació Vallès, val? Vull dir que per tant és un win-win, perquè no només es fa una bona feina, sinó que a més està fet per persones que tenen pues, dificultats per la inserció laboral, i per tant és molt important que sigui d'aquesta manera. I aquesta feina es va fent, ens costa molts diners, tots els calderins i les calderines, però són uns diners ben invertits, perquè són, evidentment, per la seguretat de tots i totes, principalment, òbviament, dels barris interurbans, de les urbanitzacions, que són les que estan més properes en els boscos. No? Per tant, d'alguna manera, que a Caldes ens ocupem d'això, sempre ho explico, que és cada dos anys màxim es fan totes les franges, diguéssim. Per tant, d'alguna manera, aquest procés segueix. Tenim una eina nova, que aquest any hem aprovat ja l'inventari de camins, per tant, d'alguna manera sabem ja quins camins són públics, quins són privats, i per tant seguim arreglant camins i gairebé sempre ajudats per una subvenció de la Diputació. I jo ara no en soc coneixedor, però el que sempre he dit i el que sempre fem, i sé que s'està fent, és els camins, siguin públics o privats, si estan inclosos dintre del PPI, del Pla de Protecció contra Incendis, aquests són una prioritat, perquè són els camins que en el seu moment Bombers va indicar com els camins necessaris per fer les tasques d'extinció. Per tant, independentment de la dificultat que costa mobilitzar el sector privat a la gestió forestal, el que sí ens ocupem nosaltres és que els camins estiguin nets i, per tant, si els bombers han de fer una intervenció, hi puguin arribar. Disculpin, que crec que m'he extès una mica massa amb la meva resposta. Gràcies.
1: Moltes gràcies, que queden fetes totes les preguntes. Podem tancar aquí el ple, si els sembla. Tanquem el ple d'avui aquí. Si hi hagués algú del públic que volgués agafar la paraula. Veig el senyor Artigas. Ara feia temps que no el veiem per aquí al ple. Un segon, que en Xavi de comunicació li acostarà el micro, i després haig de dir que ha arribat una qüestió en el qüestionari telemàtic, que de seguida llegiré. Endavant, senyor Artigas. Li demano si pot ser el més breu possible, que avui hi ha hagut molts punts.
2: Moltes gràcies a tothom. Més que res és, bueno, hi ha moltes coses a comentar a fi efecte de que tots ens sortim guanyant. O sigui que a vegades les coses un no les fa millor perquè desconeix una sèrie de funcions que fa que no es faci una cosa bé. I no és per mala voluntat, sinó perquè no col·laborem nosaltres, em pugueu indicar, tingueu en compte això i allò i l'altre. Un dels punts a comentar avui en dia poder diríem que és l'aparcament, que el coneixem. Els dimarts tenim espais buits d'aparcament tocant el mercat que es podrien utilitzar per tots nosaltres i estan buits sense poder aparcar. Jo pregunto el per què. Tenim el carrer Montserrat, que la meitat del carrer ja no s'utilitza perquè els que venen a portar els productes ja s'han cansat o s'han jubilat o no venen, i el mercat es va enxiquint. Tenim la part de davant del Banc de Sabadell, que hi ha un gran tros allà que no s'aprofita, i voldríem que, per què no es fa això? Tenim tot el carrer de l'Iglésia, venint fins a la residència, no me'n recordo com se diu ara, que també es podria aprofitar els dimarts per donar comoditat a tots nosaltres, dir, escolta'm, aquests dies, aquest de matí, doncs aquests espais d'aquí que ara estan peatonals, doncs si podeu pujar un cotxe que els peatons podem passar exactament igual. I ens donaria una mica més de vida al mercat i una més comoditat per a tots nosaltres. També tenim, quan plega el mercat, que se'n van ja els paradistes, hi ha un horari, fins a aquell horari no pots entrar al cotxe o no pots passar. Un cop han marxat els paradistes i s'ha passat la neteja, perquè hem d'esperar un horari determinat per poder-nos acostar a casa nostra o circular? No ho entenc. O sigui, qui m'ho pot explicar-ho, això? Perquè està clar, és una cosa de sentit comú. Si dius, aviam, escolta'm, la gent és fora, això està net, aviam, per què no es pot aparcar aquí? El mateix estem comentant dels restos de païs que es poden aparcar. És algo que ho podeu discutir-ho i crec que es pot millorar. O sigui que ho veig des d'aquest punt de vista. No vull, és algo que s'ha de fer. Una altra cosa que no sento tot el debat i no es parla de la vivenda. Jo sóc un afectat avui que tinc un local a costat de la policia que s'ha de, que l'haig de deixar, i busco en el poble de Caldes un magatzem per poder llogar i no hi és, o de moment no el trobo. Hòstia, què passa? El negoci més gran que hi ha de tots els negocis és la vivenda i la construcció. Jo he fet un llibre i aquest llibre pues, el tinc a la venda i la majoria el dono a tothom. I m'hi he gastat uns calés per donar una opinió que cada un pues, que se la passi com vulgui, però mireu-ho i poseu una fetge al llibre quan l'heu rebut, i quan vingui el tsunami, perquè vindrà un tsunami, mireu què és el que heu fet de lo que jo us he avisat. No feu com s'ha fet a València, que la dona del temps que va pisar tots els valencians que estiguessin al cas que venia un tsunami d'aigua, l'han despedida i no van fer absolutament res, i hi ha hagut els morts i totes les desgràcies. O sigui que a vegades val la pena de que nosaltres pues, siguem una mica més... el llibre li poso en un part, ves més allà de tus narices, perdoneu l'expressió, però a vegades val la pena mirar-se les coses i escoltar amb un que està tocat a l'ala que diu alguna tonteria, però mireu-se les tonteries que dic, perquè no són tonteries. Perdoneu i moltes gràcies per deixar-me passar. Vale, us tocaria altres temes, però a l'hora que és ja no val la pena.
1: Gràcies, vale? Senyor Artigas,
2: bona nit.
1: Li agraeixo.
2: Bona nit.
1: Bona nit. Vol agafar la paraula la regidora de Comerç, que és la responsable del mercat municipal. Jo diria que en alguns dels espais que ha dit crec que no hi hauria sortida, però en tot cas segur que podem estudiar moltes qüestions per millorar-les, però li passo la paraula a la Roser perquè pugui explicar-ho.
3: No necessito cap...
1: Sí, perdoni'm, senyor Artigas, li demano un segon, senyor Artigas. Li demano no fer un debat. Li passo la paraula a la regidora perquè pugui explicar algunes de les qüestions que vostè ha interpel·lat, i si li sembla després doncs llegiríem la qüestió que ens ha arribat de forma telemàtica. Endavant, Roser.
4: Miri, senyor Artigas, justament quan vaig arribar jo en aquesta regidoria és una cosa que el mercat també em preocupava i volia fer un canvi. Aquest canvi, ara per ara no és possible, però sí que li dic que hi ha hagut parades que s'han quedat alliberades i justament aquest matí hem tancat el planell de com es posaran aquestes parades i es posaran més apretades. Pel tema de la Covid es va fer una separació més àmplia, ara no és necessària, per tant ho agruparem i quedarà alliberat segurament davant de l'església i el carrer Sensi Vega. Llavors, l'Avinguda Pi Margall s'ompliran els espais que havien quedat buits i el carrer Oms, l'Avinguda Pi Margall fins al carrer Oms s'havia mantingut, igual que el capdamunt del carrer Montserrat, per seguretat i també per conveniència de les botigues o dels comerços que fan repartiment els dimarts perquè poguessin descarregar les seves mercaderies. Això ara no s'acaba d'utilitzar i una vegada estan posades ja totes les parades es podran mirar d'aprofitar aquests espais també. I la il·lusió que hi hauria és que al capdamunt del carrer Montserrat, que hi ha aquelles places que per seguretat també es mantenen, és fer com a les escoles tenim un petó i adeu, doncs poder fer una càrrega i adeu i mirar de posar alguns espais. I res, llavors la meva il·lusió també era aprofitar la plaça Catalunya, però és més complicat i potser hi haurem de posar parades quan que s'han de renovar els concursos o les llicències de paradistes, aprofitarem per posar parades d'alguna manera més petitones a la plaça Catalunya també. Però això serà en un futur. Però ara mateix ja hi ha un planell fet de reestructurar totes les parades i els espais que han quedat buits. Gràcies.
1: moltes gràcies. I per tancar ara sí el ple, haig de llegir la qüestió que ha enviat l'Octavi Vendrell, que ens va acompanyar fa alguns plens. Diu així: aquesta no és una pregunta, vull traslladar en nom meu i del carrer Doctor Trueta l'agraïment per ser escoltats i la voluntat de solució mostrada per tot l'Ajuntament, agrair al grup municipal, la resta de grups, els funcionaris amb els quals vaig tractar, per ser escoltats i la comprensió mostrada per tots de la problemàtica que ha passat, gràcies a la feina de tots. A ser una anècdota, tal com diu la dita popular, és de ben parit ser agraït. Moltes gràcies a tot. Doncs jo li dic, Octavi, moltes gràcies a tu també i moltes gràcies a tots els veïns i veïnes, perquè haig de dir que en tot moment el to va ser molt, sisplau, sí, si em permeten, dir-li a aquest ciutadà que probablement ens està escoltant en streaming, el to sempre va ser molt correcte, no totes les reivindicacions arriben amb un to tan constructiu. Jo crec que els ciutadans inclús també han tingut paciència per la implementació de, per revocar la decisió, més o menys per trobar la millor de les solucions. Per tant, moltes gràcies. Haig de dir que tot va bé si acaba bé, i en aquest cas doncs, escoltant a la gent i escoltant els veïns i veïnes, sempre s'arriba a una millor solució. Gràcies, Octavi, i gràcies a tots els veïns i veïnes del carrer Trueta i també del carrer Riells, amb qui ens vam reunir. Ara sí, tanquem aquí el ple. Moltes gràcies i bona nit.

Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 178 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui ens endinsarem a la comarca del Lluçanès per descobrir un cantautor molt especial. Som-hi!

0: El panorama musical no és aliè a la voràgina devastació a la que estem sotmesos. Dia rere dia apareixen milers de cançons i llistes interminables de recomanacions. Escoltem més música que mai, si bé l'escolta cada vegada és menys precisa i moltes vegades ens deixem guiar per l'algoritme que ens condueix on ell vol. Aparentment, la música s'ha tornat més democràtica perquè tothom hi pot accedir a un preu baixíssim o a canvi de les seves dades personals. El fet, però, és que tot aquest sistema ens aboca cada vegada més a una música més homogènia, sense matisos, conduïts per les modes i la presència a xarxes. Si no estàs entre els primers, no existeixes. Spotify ha enriquit el nostre univers musical, però a la vegada ens ha apartat d'allò diferent i divers. Ens ha allunyat dels matisos i cada vegada la música és més igual i globalitzada. Allò que feia especial i diferent la música d'un artista s'ha anat perdent. En la immensitat de les plataformes, rarament, a l'algoritme et portarà cap allà, a cap allò divers i ric. Cada vegada és més difícil trobar-se amb un Xavi Baró o un Quico Pi de la Serra. I per què estic fotent tota aquesta turra? Doncs perquè avui estem molt contents perquè portem un cantautor molt especial. D'aquells que ens agraden. Segurament no serà el millor, però sí celebrem la seva particularitat en un món rodó i tancat.
1: Sí, avui tenim en Ferran Urriols, un cantautor amb un cert recorregut que anteriorment havia format part del grup Nyandú. En Ferran és un cantautor molt, molt especial que parteix del seu territori, el Lluçanès, per crear un univers propi partint d'aquesta arrel. En els seus textos utilitza paraules i expressions d'aquesta terra i les reivindica amb orgull. Després del desengany discogràfic i de com funcionava l'escena catalana, Urriols va decidir encetar el seu projecte en solitari sense haver d'estar lligat als dogmes que dicta la indústria. Va juntar un grapat de cançons i va decidir gravar-les a darrere els horts de l'antiga granja de Cal Moles a la Torre d'Oristà, amb la porta oberta i deixant entrar tots els sons de l'exterior. El cant dels ocells, el so dels animals, les inclemències del temps. Comencem, doncs, amb la cançó que dona títol al disc Darrere els horts, que soni Darrere els horts.
2: Això aguanta ja. Vale, ya está.

0: chaval. ¿Dónde estic jo?
1: Escoltant, ja ens adonem que ens trobem davant d'un univers molt personal amb el territori de fons que marca la pauta. Ara continuarem amb una cançó que és molt especial i que si vivíssim en un país com Déu mana o l'hagués versionat segons qui, se n'hagués parlat molt. Estem parlant de Roses Grogues. En realitat es tracta d'una adaptació al català de Yellow Roses del grup Heron. Heron va ser un grup britànic de folk rock progressiu força particular. Van decidir prescindir dels estudis de gravació i enregistraven els seus discos a l'exterior, en entorns envoltats de natura. Si escoltem alguna de les seves gravacions, de seguida hi trobarem sons típics d'ambients naturals. Heron es van formar a finals dels anys 60 i a principis dels 70 van gravar un parell d'àlbums.
2: Sí, per les gravacions dels 70 sovint se'ls compara amb Fairport Convention, Pentacle o The Incredible String Band. Per fer-ho ràpid, estaríem parlant de folk acústic i psicodèlia feta amb suavitat.
1: Tenim una peça que porta per títol Yellow Roses, del grup Heron, que Ferran Orriols adapta al català. Però per si no n'hi hagués prou, Orriols va contactar amb Steve Jones, el teclista original del grup, per demanar-li permís per fer la versió. Jones en va quedar encantat, i no només això, sinó que també hi participa tocant el piano a la versió d'Orriols. Així tenim a Ferran Orriols versionant Yellow Roses amb el piano de Steve Jones, d'Aeron. Que soni Roses Grogues.

Ara tirarem per les arrels, per la tradició. Perquè si alguna cosa té aquest disc és que respira tradició i arrelament pels quatre costats. Recordem que partim del Lluçanès i més concretament de la Torre d'Oristà. I precisament perquè escoltarem ara una peça que porta per títol La Morronga, que és tradicional de la Torre d'Oristà. A la peça l'acompanya el cant La Roser Reixac. Que soni La Morronga.

0: Doncs continuem amb Ferran Orriols i aquesta reivindicació de tan potent del territori, no? Segurament el personatge històric més conegut d'Oristà i la Torre d'Oristà és Perot Roca Guinarda. I clar, en Ferran no es podia estar de dedicar-li una cançó.
1: Sí, Perot Roca Guinarda va ser un bandoler català i té l'honor d'estar considerat com un dels grans bandolers de tota Europa, que és un honor que tenim nosaltres. De fet, a casa nostra se li va quedar petit i després de fer les seves per la Plana de Vic i posteriorment la resta de Catalunya, va voltar per mitja Europa, se sap que va acabar els seus dies a Nàpols. Hi ha tota una llegenda al seu voltant que explica que era temut pels soldats i l'autoritat i molt estimat pel poble. Una mena de Robin Hood, vaja.
0: Exacte.
1: Sobre Roca Guinarda hi ha una dada curiosa i és que apareix en el segon llibre del Quixot. De fet, Cervantes el va fer aparèixer en altres obres seves. Que soni Perot i jo a la intempèrie.

El disc el conformen un total de 24 cançons. Potser són un xic masses, però és cert que en general és un treball notable amb cançons excel·lents com les que estem escoltant. Bé, tenim un cantautor del Lluçanès gravant el seu disc al Lluçanès, i on el Lluçanès és nucli d'inspiració. I és clar, no hi podia faltar una cançó dedicada al Lluçanès, una cançó molt breu, que soni Lluçanès.

Hi ha tot un disc d'un cantautor i podem trobar una cançó que canta l'amor. En aquest cas, en Ferran hi fa participar els seus fills. Una cançó que porta el títol Gràcies a tu. Que soni Gràcies a tu.

0: I acabarem aquest passeig per darrere els horts, de Ferran Orriols, amb la cançó Artistes, que d'alguna manera evoca el que és un artista, la inspiració i tot aquest món. I a més, aquesta cançó va enregistrat amb un bon grapat d'amics. Jaume Guerra al contrabaix, la gran Mar Pujol a la veu, Jordi Blanquer veu, Bernat Conill acordió, Jaume Grau trompeta i Tom Sora violí.
1: Ens hem deixat de dir que aquest disc es va publicar l'any passat i que el va editar el segell Great Canyon Records. Que soni Artistes.

0: Acabem el programa amb el poema Hi ha la dona, d'Eduard Escofet.
1: Hi ha la dona que t'escolta, hi ha l'altra. Hi ha la dona que amb la nit esmussa la lluna i te la trobes, hi ha l'altra. Hi ha la dona que veus, i l'altra, i la que voldries veure, i l'altra. Hi ha la dona et sembla recordar que et va fer perdre el món de vista, i hi ha l'altra. També hi ha la dona que te la fa oblidar, i hi ha l'altra, que també. Hi ha la dona i el vent, allò que són parla i són paraules, i un somni que camina, i fuig, i l'altra. Hi ha la dona que voldries conèixer, i l'altra. Hi ha l'altra i la dona que no recordes. Hi ha la dona i l'altra que voldries oblidar. Hi ha la dona sense ulls, que són les botes de vida, la fosca d'un veler que ha acabat amb el mar i t'ha dit que de sirenes no n'ha vist. L'altra tampoc. Hi ha la dona que cridarà que no ha tocat el foc, que duia els ulls tapats, i hi ha l'altra qui ha tapat els ulls. I també estàs tu amb els ulls arrencats a socarrel entre el mirall i la llum del sol. Hi ha la dona que remuga, i hi ha l'altra. Hi ha la dona que estén la roba, o bé disposa la fragilitat del món, i hi ha l'altra. Hi ha la dona feta carn, que és en la llum i és en la fosca, i hi ha l'altra, en la fosca i en la llum. Hi ha la dona i el sexe. També el sexe i l'altre.
0: Volem agrair a Joan Barnils els dubtes aclarits durant l'escriptura del guió d'aquest programa. El Gat Blanc, un programa de Pep Vallvé i Àlex Gómez Font, el control tècnic Monter.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 28 de maig i obrirem amb la prèvia del ple ordinari de maig, un ple que va carregat d'una vintena de punts, on entre els més destacats es troben el Pla Local de Salut, l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades i molts altres que podreu seguir a partir de les 7 a Ràdio Caldes. Continuarem amb l'oferta formativa que ha publicat l'Escola d'Adults Municipal, el Roure Gros, per al pròxim curs. Tancarem les notícies del dia amb el viatge dels bastoners de Caldes al municipi de Viana do Castelo, al nord de Portugal, on se celebra la primera trobada internacional de bastoners. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaquen l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, l'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Educació i Esports pel desenvolupament del programa de formació Aula Mentor, i hauran de donar llum verda a la declaració d'obres d'especial interès, la instal·lació d'un nou ascensor a l'Escola Alfarell, amb l'obligada votació d'un una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública. L'Escola d'Adults Municipal, el Roure Gros, ha publicat l'oferta formativa per al pròxim curs 2026-2027. Entre les assignatures que hi ha disponibles, la gran majoria són les mateixes que s'han impartit aquest curs. Unes assignatures dins de l'eix de les quatre formacions: instrumental, d'idiomes, de noves tecnologies i de cultura. Els bastoners de Caldes de Montbui viatgen demà a Portugal per participar a la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets. Durant tot el cap de setmana, el municipi de Viana do Castelo serà el punt de trobada de la cultura popular en què la colla calderina i 13 colles bastoneres de Catalunya compartiran espai amb una colla de ball de pastorets i una colla local de dansa tradicional portuguesa. Una trobada que acollirà gairebé 300 persones i que suposa una gran oportunitat per a la colla bastonera de Caldes. I l'últim titular és pel temps. Aquest dijous la calor ha tornat a ser la protagonista amb uns termòmetres que s'han enfilat fins als 32 graus. A última hora poden arribar alguns núvols, però sense pluja. De cara a demà, divendres, la calor tornarà a ser intensa amb màximes de fins a 33 graus al migdia i primera hora de la tarda, amb un ambient sec i un vent fluix moderat durant tota la jornada.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà la nova empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives de Les Cremades. A banda d'això, els regidors també hauran de discutir i aprovar el conveni entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Educació i Esports pel desenvolupament del programa de formació Aula Mentor, i hauran de donar llum verda a la declaració d'obres d'especial interès, la instal·lació d'un nou ascensor a l'Escola Alfarell. Abans d'acabar el ple, haurà de votar una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública. Tot plegat a partir de les 7 de la tarda en un ple que podreu seguir en directe a través de Ràdio Caldes i radiocaldes.cat.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: L'Escola d'Adults Municipal, el Roure Gros, ha publicat l'oferta formativa per al pròxim curs 2026-2027. Entre les assignatures que hi ha disponibles, la gran majoria són les mateixes que s'han impartit aquest curs. D'una banda, hi ha l'oferta de formació instrumental, com poden ser la lectoescriptura, l'alfabetització, l'acollida lingüística o el català escrit i oral. En aquest apartat també s'inclou la formació d'idiomes com l'anglès i l'alemany. D'altra banda, destaca l'oferta relacionada nedar amb les noves tecnologies, que cada vegada generen més interès entre els usuaris. Assignatures com informàtica, HTIC, mòbils i tauletes o els portàtils. L'altre gran àmbit formatiu pel proper curs és relacionat amb els temes culturals, com pot ser la cultura cinematogràfica, les dones a l'art, la història de Caldes i la literatura i pensament, entre d'altres. Aquestes assignatures tenen el seu ús propi en el dia a dia, per exemple, el català per escriure bé els missatges electrònics i atendre a nouvinguts, la informàtica per trencar amb l'escletxa digital readaptant la tecnologia o bé els idiomes d'anglès i alemany per complementar el llenguatge. En parlava ahir la directora de l'Escola d'Adults al Roure Gros, Aurora Vela, en el programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
2: Del centre.
3: Mira, nosaltres tenim com quatre branques, la instrumental, que formaria part de les acollides lingüístiques i les alfabetitzacions, i un grup d'alumnes que en un moment donat volien escriure el català sense faltes d'ortografia, que bàsicament surt de la necessitat d'escriure whatsapps, així de clar, whatsapps sense faltes d'ortografia. Aquesta seria la part d'instrumental. Després tenim tota la part d'informàtica. Estem readaptant la informàtica. Llavors tindríem tota aquesta part de la informàtica. Per altra banda, tenim tota aquesta altra part de les idiomes, que la gran majoria són anglesos i alemany. I després tota la formació cultural.
1: A l'hora de plantejar noves formacions o ampliar l'oferta, des de l'Escola d'Adults asseguren que és complicat créixer més perquè tampoc tenen els recursos necessaris per oferir més classes. Aurora Vela recorda que són quatre professors i la directora qui s'encarrega de gestionar demandes d'usuaris i altres comandes. En parlava ahir a Ràdio Caldes.
3: Que és un espai que pot créixer més, però que són pocs.
2: Clar.
3: Són pocs. T'estic parlant aquest any de que potser hem atès unes 450 persones que han passat per l'escola. Algunes s'han quedat, altres no, altres han vingut a buscar informació. Clar, això és un número molt elevat per quatre professors i mig.
2: Clar, no?
3: Sí, nosaltres tenim molt clara una cosa, i amb això sí que no funcionem igual que els centres de la Generalitat.
2: Clar.
3: La Generalitat marca unes ràtios de 25 persones. Tu t'imagines 25 persones amb el seu portàtil dintre una aula?
2: Seria terrible.
3: És terrible, és terrible. Llavors,
2: 10 penso que està bé.
3: Jo trobo que és massa, també, perquè cada alumne, quan arriba, és com quan vas al metge. Tu vols el teu espai i vols el teu temps.
1: Segons el calendari de matriculació, un cop presentada l'oferta formativa, el proper pas serà la publicació de l'oferta de places el proper 18 de juny. El primer tràmit comença el 22 de juny, quan s'obre el termini per la preinscripció de nou alumnat fins al 29 del mateix mes. El 6 de juliol es publicarà la llista de sol·licituds de puntuació provisional, uns resultats que passaran per un sorteig públic d'ordenació fins que la següent setmana, el 14, es publiquin els definitius. Finalment, el 17 de juliol, amb els resultats de les llistes d'alumnes admesos, la matriculació dels alumnes admesos no es farà efectiva fins a principis de setembre.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els bastoners de Caldes de Montbui viatgen demà a Portugal per participar a la primera trobada internacional de Vall de Bastons i Vall de Pastorets. Durant tot el cap de setmana, el municipi de Viana do Castelo serà el punt de trobada de la cultura popular en què la colla calderina hi tindrà un paper destacat. La trobada està organitzada per la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, la delegació de la Generalitat a Portugal i l'Ajuntament de la Ciutat Portuguesa. La jornada cultural acollirà 14 colles bastoneres de Catalunya, una colla de Vall de Pastorets i una colla local de dansa tradicional portuguesa. Així ho ha explicat la secretària dels Bastoners de Caldes, Núria Sales, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: Anirem fins a Viana do Castelo, Portugal, a la primera trobada internacional de Vall de Bastons i Vall de Pastorets, que organitza la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, la delegació de la Generalitat de Catalunya a Portugal i l'Ajuntament de Viana do Castelo. Juntament amb els bastoners de Caldes de Montbui vindrà la Laia Cusco, la regidora de Cultura, i la Maria Martínez, la tècnica de Cultura, que ens fa moltíssima il·lusió que s'hagin volgut apuntar en aquest tinglado, i anirem tots junts cap allà, ens hem volgut apuntar en

0: l'espectacle nocturn que fa uns anys van estrenar. Des de la colla es mostren molt il·lusionats pel que representa poder portar la cultura popular catalana i calderina a Portugal. Així ho ha assegurat Núria Sala a Ràdio Caldes.
1: Durant el cap de setmana hi haurà diversos cercaviles, actuacions, lluïments que farem a les places del poble. A més, hi haurà una exposició durant tot el cap de setmana que organitza la coordinadora de Vall de Bastons, que explica la història del Vall de Bastons i les colles que participen. A més, hi haurà un espectacle en què es podran lluir tots els músics de les colles participants que tocaran música tradicional. Hi haurà un espectacle en què nosaltres participarem portant un trosset de l'espectacle de Ni Llum ni Pals, que ja hem fet a Caldes uns quants anys, i és ball de bastons amb bastons de llum LED i ballem a les fosques. I també hi haurà un espectacle de cloenda en què farem un ball conjunt amb totes les colles i esperem també que se'l puguin aprendre la colla local de Viana do Castelo.
0: En aquesta primera trobada s'espera la participació de gairebé 300 persones entre les diferents colles, cosa que suposa una gran oportunitat per a la colla bastonera de Caldes. Al costat de la colla bastonera també hi haurà la representació de l'Ajuntament de Caldes encapçalada per la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà a les 7 de la tarda a la Sala d'Elguer s'inaugura l'exposició de les obres de l'alumnat de 12 a 17 anys del taller Manolo Hugué, anomenada Habitacles. L'alumnat ha desenvolupat un treball interdisciplinari de volum, fotografia, gravat i dibuix i pintura, basat en el tema de l'habitatge. Una exposició on hi han participat una trentena d'alumnes que es trobaran a la Sala d'Elguer per mostrar i interaccionar amb els visitants al llarg dels dies 29 i 30 de maig i del 5 al 7 de juny. Demà divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la xerrada gratuïta emmarcada en l'activitat anual de Viatgeteca. El col·loqui, sota el títol Música que es veu i pintures que sonen, el diàleg artístic entre la vista i l'oïda, anirà a càrrec de Lluís Agustí Tinoco. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Aquest dissabte, la Piqueta organitza un taller de planter als horts domèstics de la Torre Marimon. L'activitat té com a objectiu descobrir als participants com fer planter pas a pas, aprenent les tècniques bàsiques de sembra, germinació i manteniment per començar a cultivar les teves pròpies plantes. Els horaris són de 10 a 12 a 2:45 del matí i les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic lapiqueta@caldesdemontbui.cat. I acabem amb el temps. Aquesta tarda de dijous continuarà el temps estable i assolellat. Les temperatures encara altes entre els 30 i els 32 graus i a última hora arribaran alguns núvols però sense pluja. Demà divendres començarà amb intervals de núvols baixos però el sol dominarà ràpidament. La calor tornarà a ser intensa amb màximes de fins a 33 graus al migdia i primera hora de la tarda, amb un ambient sec i vent fluix moderat durant tota la tarda.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui dijous 28 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Bon dia, Caldes. Avui és 28 de maig i el món es lleva a un recordatori que no pot quedar en segon plan. Avui se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, una jornada que ens convida a mirar de front les desigualtats que encara travessen la salut femenina, a denunciar l'endocentrisme sanitari i a reivindicar els drets de totes les dones a una vida plena, lliure de violències i amb una atenció mèdica que les escolti o que ens escolti, ens respecti i ens tinguin en compte a totes, a les sanitàries, a les metgesses i a les persones, que a totes les dones que són que ens afecta tot, no? És un dia que neix del moviment feminista, no de les institucions. Un dia que ens recorda que la salut no és només una qüestió biològica, és una qüestió de drets, d'igualtat i de justícia social. I que quan les dones no són vistes, quan no són escoltades, quan els seus símptomes es minimitzen, es patologitzen, el que falla no és el cos, és el sistema. Amb aquesta reflexió iniciem el fòrum d'avui, que ja sabeu, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, aquest espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé dues hores compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes, com hem dit abans, gairebé dues hores de fòrum. Sí, dones, dones immenses. També vull fer un recordatori, tot i que ja he fet aquesta obertura del programa, doncs a les metgesses, als metgesses que cada setmana, cada dimarts, ens acompanyen a la Sanitat a Debat, la Xesca Sabater, la Pilar Loncan i la Mariluz Talavera. I també recordar que ahir es va fer, justament per commemorar aquest dia, un acte a la Biblioteca Municipal, protagonitzades per Pilar Loncan i Xesca Sabater. Elles, com a metgesses, van fer precisament d'aquí del que jo he comentat una mica, doncs ja van fer molt, molt, molt més. I a més, dins de la part que li pertoca com a metgesses i conèixer bé l'actualitat del sistema sanitari. Doncs és això, avui per recordar-les. I ara sí, doncs és això, comencem. Comencem en aquesta primera hora, tots just després d'aquest Parlament meu. Com no ens dona temps, avui no farem un tal dia com avui. Senzillament ja he recordat aquest dia temàtic, que és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. I sí, de seguida, ara mateix, començarem ja. Iniciarem la nostra trobada de dijous, que sempre és, diem, endavant les atxes! Doncs sí, endavant les atxes, en Susana Corxo, que la tenim ja aquí.
3: Hola, bon dia, Conxi. Bon dia a tothom.
2: Bon dia a tothom. I bon dia també per la nostra salut, no?
3: Exacte.
2: Recordant aquesta
3: Exacte.
2: Salut tan important.
3: És molt important.
2: I des d'aquí, des de Catalunya.
3: Cuidem-nos molt.
2: A vegades, mira, has sentit aquesta obertura? No sé si ho he dit tot bé o al millor algunes... A vegades em queda la pronunciació perquè se me treba la llengua, no?
3: I a veure... El que interessa ara és el contingut. Anem
2: Clar.
3: Pel contingut.
2: I el contingut que està bé, no?
3: Exacte.
2: Si, sobretot tenint aquest
3: important,
2: recordatori.
3: És important, exacte.
2: Perquè, com hem dit, o dic molt sovint, tots els dies són els dies de la dona. I tots els dies també són el dia de la salut de les dones.
3: Exacte.
2: És a dir, ens queda molt, s'ha avançat molt, però encara queda molt per, per aconseguir. Exacte. I esperem que siguem avançant, que no hi hagi un retrocediment.
3: No, no, no, pas a pas.
2: Un retrocés, podríem dir.
3: Tota pedra fa paret i anem avançant, ara un pas, ara un altre, i anem tirant endavant.
2: Doncs pues mira, sempre recordant, jo estava amb el sumari i m'he quedat sense dir tot el sumari. I em donava les altres, no recordant la segona hora, perquè la segona hora de 10 a 11... estarà dedicada avui a la cultura, però cultura en majúscula. És per què? Perquè tenim tres convidats que ens acompanyaran units per un mateix fil, la creació, la paraula i l'art. Serà Pablo Eguren Casal, escriptor i editor uruguaià, Josep Checa, poeta i escriptor calderí, i Esther Tenedor, artista en moltes disciplines d'aquí de casa nostra també. Doncs és això, tindrem l'honor de comptar amb la seva presència davant aquesta visita que Pablo Eguren està fent a Barcelona i també a la nostra vila, en el marc de la presentació oficial número 92 de la revista Alfareros, la revista literària Alfareros, de la que ell, Pablo Eguren, n'és editor. Una trobada cultural que ha estat possible gràcies al vincle i la col·laboració directa amb Josep Checa i Esther Tenedor. I ara sí, iniciem aquest recorregut per la nostra plaça pública, sempre oberta i participativa. I com hem dit, comencem amb Endavant d'assatges, que ja l'hem anunciat.
3: Vinga,
2: abans d'acabar.
3: Amb força, clar que sí.
2: Doncs vinga, doncs endavant l'assaig. Susana, avui, com cada setmana, ens portes un bon menut, un menut
3: sí,
2: bastant
3: un complet. Un repàs.
2: No, i un menut complet, a l'hora del contingut. Vull dir, no és que ens lo mengem, sí. Però sí que ens entra per... ens omple...
3: Exacte.
2: El cos.
3: Va, confiem que sigui així.
2: Sí, doncs mira... Va. És avui precisament, ho dic així de primeres i tu de seguida doncs, ja omples el contingut. Plans locals d'impuls del català al 2000, que jo havia llegit al 2627. Digo, això no pot ser, ha de ser el 2027.
3: Ah, potser no ens ho vaig posar bé.
2: No, que a vegades escrivint, i me passa sovint, no? 2027. És que diu, ostres, sí que ens anem cap amunt.
3: Aquesta sí que la van allà, no?
2: 2627. No sé qui estaria per aquí, no? Doncs això, d'aquest impuls als plans locals per al 2027, busca mots, projectes de videojocs, vocabulari del bàsquet i el catalanitzador del català. Catalanitzador de Google. Això, per una banda, barbarismes que cal evitar, les paraules nostrades que val la pena recuperar i frases fetes. I per acabar, la música. Això ja ho anirem dient i ho anirem. A partir d'ara, és tot. És tu qui ho has de començar. Vinga, plans locals per impulsar la llengua pensant en aquest 2027.
3: Ah, exacte. A veure, des de la Generalitat, doncs, el que s'ha plantejat doncs, és els plans locals d'impuls del català a tot arreu, a tot el que és Catalunya. Què és el que vol fer? Doncs portem ja tot el que és el 2026 en diferents mesos, de manera alternada, doncs s'han fet diferents reunions perquè el que vol és convidar els alcaldes dels diferents municipis que formen el país per tal de promoure el català, per tal d'anar tots a la una. I ara és quan s'ha elaborat, doncs aquesta és una guia per elaborar aquests plans locals d'impuls al català. Per què? Doncs per promoure i reforçar l'ús de la llengua perquè dins de cada municipi són necessitats diferents. No és el mateix potser les necessitats pel que fa a promoure la llengua a Granollers, que a Caldes, que a la Llagosta, que a Montmeló o que a la Garriga. I és per això doncs, que cada municipi ha de treballar les seves necessitats. Com? Doncs en un primer lloc ha d'haver-hi una diagnosi, és a dir, s'ha de fer un estudi de veure com és el poble, quines necessitats de llengua té, cap a on hem d'anar, en aquest cas jo ara estem pensant ja en Caldes, i aleshores, a partir d'aquí, establir uns objectius i unes mesures d'actuació. Com ho podem fer, doncs, ara per ara? Doncs no és només qüestió, de vegades diuen, sí, és que tot val molts diners, no és qüestió de diners, no sempre, a veure, tot ajuda, evidentment, però el que sí que interessa és tenir idees, és reunir-se i fer propostes. A partir d'aquí, doncs, plantejar un calendari i sí, aquí si cal, si és necessari, doncs afegir-hi un pressupost per tal de tirar endavant els diferents projectes dins de cada municipi. És evident doncs, que en el cas de Caldes nosaltres hem començat ara a fer aquestes trobades, aquestes reunions ja per elaborar aquests plans locals d'impuls del català. Estem veient doncs, necessitats potser pel que fa a la llengua als comerços, estem veient potser també aquest compromís social, no només perquè jo sigui catalana, parlo català només amb els meus amics, no, sinó impulsar el català més enllà del nostre entorn, promoure'l, i aquesta és una de les línies que des de Caldes es vol seguir. Per tant, aquest compromís social a nivell. També s'ha parlat, s'ha plantejat el tema de la llengua a l'esport o la llengua a les entitats, però ara per ara, tots just estem a les beceroles aquí a Caldes, d'organitzar tots aquests projectes que volem tirar endavant entre 26-2027. És per això doncs, que aquí a Caldes també es va fer prèviament hi ha un estudi pel que fa doncs, en aquest cas a l'Ofercat, és a dir, l'oferta del català a nivell comercial. També tenim unes dades, disposem des de la Generalitat, ens proporciona doncs, unes dades que a través de l'IDESCAT, que és sobre l'ús de la llengua, però nosaltres a partir d'aquí doncs, volem fer doncs, un estudi a partir d'un DAFO, de valorar doncs, les debilitats, no? En aquest cas les fortaleses que té el municipi per promoure la llengua, i bé, doncs, ara doncs, estem a veure com ho podem engegar. Què vol dir? Doncs que a veure si vosaltres teniu alguna proposta, considereu que cal tirar per una banda o una altra pel que fa a la llengua aquí al municipi, doncs ja sabeu que podeu contactar amb l'Oficina de Català i dir la vostra, vull dir que sempre us escoltarem i sempre, doncs, com dèiem, es pot anar afegint les vostres idees. Una cosa és el que veiem nosaltres com a tècnics que volem promoure la llengua, una altra cosa és l'Ajuntament i una altra sou vosaltres, doncs, el poble, que ens escolteu i que ens voleu fer les propostes. Us animo, per tant, des d'aquí, que si veieu doncs, aquelles necessitats més urgents en una banda o en una altra, que ens ho feu saber, ens ho digueu aquí a l'Oficina de Català.
2: Molt bé, doncs sí, ho anirem fent i segur que el públic doncs, també ho fa o ho tindrà en compte. I si no, doncs es toca una altra vegada doncs, incidir, no?
3: Exacte, vull dir que anem endavant.
2: Recordar.
3: Va, hem parlat del català aquí a Caldes. Ara anem una mica més enllà i el que volem és parlar sobre el vocabulari del bàsquet. El Centre de Terminologia Catalana, el TERMCAT, va elaborar un diccionari d'esports en el qual doncs, tenim diferents terminologies referents al tema, però sí que en vam parlar temps enrere, però ara s'ha centrat en el bàsquet. Vull fer referència al bàsquet perquè d'aquí a dues setmanes es farà el gran dictat aquí a Caldes amb les diferents escoles i el tema que estan treballant ara a les escoles, estem parlant d'alumnes de cinquè de primària, és el bàsquet. Se'ls ha proporcionat un vocabulari, se'ls ha donat doncs, una guia de quines paraules cal anar treballant, quines són correctes en català, i a partir d'aquí s'estan preparant per formar part d'aquest gran dictat, que serà el 9 de juny. Per tant, des d'aquí ja us informo.
2: Crec que ja sabien, no sé si aquesta serà, jo no sé.
3: La desena edició.
2: Ostres, s'ha de celebrar i ho presentaràs tu?
3: Bé, en principi ja tenim
2: alguna persona
3: sí,
2: concreta.
3: Sí, ja tenim el dinamitzador, però ja ens hem organitzat doncs, que el dia 9 de juny, a les cases dels mestres, de 10 a 12, doncs estarà previst aquest concurs, aquest gran dictat.
2: No,
3: i aquest any
2: va molt bé,
3: perquè desè any, vull dir que estem
2: desè anys, vull dir, els alumnes s'ho passen molt bé, els participa, però crec que com és obert, les famílies també.
3: Oh, i tant, esclar.
2: Vull dir que és important. Això de buscar mots.
3: A veure, el tema de buscar mots, sí, és una aplicació que us la volia comentar, perquè és un repte diari. Hi ha aquesta aplicació que és per jugar i conèixer la llengua. Com? Doncs, a veure, tot va començar per uns estudiants que van dir, a veure, com podem promoure la llengua, però que sigui ràpida, que sigui àgil, que agradi, que enganxi, que no la gent no s'hagi d'aturar a llegir molt, que és el que jo de vegades potser difonc aquí, doncs no, això, tot més visual. Doncs cada dia fan un repte de llengua, i, per exemple, doncs has de fer una foto amb un objecte que tingui doncs, la doble L o la doble R, i a partir d'aquí l'has de penjar. És una aplicació en la qual doncs, tu hi participes, ara ja van per més de 500 participants, que el que fan és que cada dia doncs, aposten per aquest repte. Doncs, l'altre dia era això, una paraula amb doble R. Busques algun del teu entorn, fas foto, la penges, i així es va afegint totes les persones que hi volen participar. No sé, un altre dia doncs, busca una paraula que contingui la síl·laba sol. No? I vam, ara, per exemple, vaig veure...
2: Parasol? no sé.
3: Sí, per això, un va penjar un girassol, vull dir, i són reptes de llengua, que en aquest cas doncs, és una manera més dinàmica.
2: Oh, i tant, i passar-s'ho bé. Vull dir, sí. I a més, doncs, enriquir el vocabulari,
3: això mateix.
2: És el més important.
3: Sí, sí. Han fet ja, doncs, en aquest cas, tenen treballat a través de la IA, que sigui qui realment verifiqui que allò és correcte o no. Ja bueno, tornem, ja anem cap a la IA.
2: A vegades ho verifica,
3: Sí,
2: però també s'equivoca bastant,
3: Aquí.
2: Jo a vegades li he de dir... O sigui, a vegades busques persones, no?
3: Sí.
2: I li poses, doncs, i tal. I diu per exemple, en una persona molt coneguda, i posa l'any 1963, data de naixement, i l'he corregit, digo, no,
3: exacte.
2: Aquesta no és la data.
3: Això, sí,
2: I, no, i t'ho agraeixen, perquè dice, sí, i després te dona una altra vegada el que tu has demanat, correcta, no?
3: Exacte.
2: O sigui, si és la biografia o el que sigui, de manera, però posant aquesta data. O en una altra que posa i te posa l'ofici de la persona, jo que sé, se ho inventa, posa Ferrer. Digo, a veure, aquesta persona ha estat pagès. També t'ho rectifica.
3: Clar, dir, això tu vas ajudant a promoure que la IA funcioni com cal, perquè si anem verificant...
2: A vegades hem d'ajudar-li nosaltres. I d'aquesta manera, si una altra persona busca el mateix, doncs ho trobarà més bé.
3: No? Exacte. Sí.
2: Es tracta d'això.
3: No li donem importància, però no. Clar, cal que hi hagi doncs, algú al darrere, ara per ara, necessitem que hi hagi les persones, que som qui en aquest cas hem de donar el vistiplau. No?
2: Doncs, a veure, el catalanitzador de Google, com va aquest tema?
3: Bé,
2: perquè,
3: doncs.
2: A veure, Google, per lo general, te resol també molt temes, i sobretot si tu demanes sinònims, el que sigui, no? Penso que està funcionant bastant bé. És a dir, podríem dir que cada dia va millor, millora també, perquè és el que també diuen, sempre no, sobretot en els traductors, no?
3: Sí.
2: Traductors més que correctors, perquè si tu poses, jo sé, un escrit que és en anglès i el poses traduir al català, penso que ara està bastant millor que fa uns que tens enrere.
3: Sí,
2: vull dir que veies més equivocacions, no? I depèn de quin buscador te posis o traductor, t'ho farà més bé o més malament?
3: Això també és veritat,
2: No sé si... A tu t'agrada, crec, que el Softcatalà.
3: Sí.
2: No sé per què.
3: Sí,
2: no
3: sí.
2: sé, igual m'ho invento.
3: No, clar, a veure, és que el Softcatalà sempre el Softcatalà, però perquè és que no només
2: tradueix... No, té una trajectòria.
3: A més, de fet, el Softcatalà també té aquest que et fa per catalanitzar, com pots catalanitzar l'ordinador, que això també va molt bé, et dona les diferents pautes i a partir d'aquí pots tenir l'ordinador en català, vull dir que això també s'agraeix, vull dir que... Però al marge del que és el Softcatalà també hi ha... Ara el que volíem parlar d'aquest catalanitzador...
2: Del Google.
3: Si teniu, en aquest cas, si anem treballant amb el Chrome, el que sí que tenim és que han fet aquesta extensió gratuïta del Chrome, en el qual tu entres aquí a Chrome i has de buscar en el Web Store, és a dir, allà busques tota la galeria, el que és el catalanitzador de Google, i només és afegir-lo. Un cop l'afegeixes, doncs, què farà? Doncs que per defecte sortiran les entrades en català. Ara per ara, com que tot és qüestió d'algoritmes i hi ha altra gent que busca en altres llengües, com és la germana nostra, el castellà, doncs és evident que surt molt en castellà. Doncs bé, d'aquesta manera sortirà per ordre, però sortirà prioritzant el català. També sortiran altres llengües, evidentment, però el catalanitzador el que vol és això, que en primer lloc es vagi avançant i vagi sortint en català. Per tant, és una eina que ens pot anar molt bé, perquè jo no sé vosaltres, però a mi em fa molta malícia allò que entres a Google, busques informació i patapam, en primer lloc et surt en castellà.
2: Sí, no, i és... jo a vegades no me n'adono, obres, però me dona... Jo sí que obro i me dona les dues opcions, però no a vegades no me'n recordo, perquè tinc català i castellà, revés, castellà i català. I si no me'n recordo de donar-li en català, me trobo després i dic, ui, això no, he de fer marxa o tornar-la... A vegades no et dona la possibilitat de canviar-te. I perquè diu, a veure, si jo la llengua la busco, diu que és tancar i tornar a començar.
3: Clar. O de vegades jo el que faig busco la paraula...
2: I aquesta manera és a través del Softcatalà, tu lo pots tenir
3: no,
2: tot.
3: Entres a Chrome i busques el Web Store, és a dir, el que és on tenim aquí tot el... tot l'aparador, perquè ens entenguem, i aquí doncs, és buscar, en aquest cas, el catalanitzador de Google. Altres vegades, jo, per exemple, doncs, acostumo a posar les paraules i poso jo al costat d'allò que estic buscant, en català.
2: No, sí, a vegades ja ho faig així. No, si no me l'ha fet, ja ho poso. En català. Sí, tu fa, eh?
3: Sí, mira, dintre de tot, clar, al cap i la fi no deixen de ser màquines i, si més no, ja estan preparades però perquè entenguin segons
2: també
3: què.
2: També, a vegades, el que tu busques, pel que sigui, per això te dona aquesta... Jo ja sempre ja dic, ja m'he deficit, perquè tens opció castellà i català, perquè és possible, si tu te quedes en el castellà, ja no et dona l'opció, perquè moltes vegades està en castellà, però si tu el poses en català, t'ho tradueix.
3: Ah, sí.
2: També has de... Sí. Te l'has de mirar una mica, perquè aquesta traducció...
3: És que sí, ja. Vull dir, cada vegada tenim feina per buscar... Quan...
2: Però te fa ja una feinada, el fet de...
3: Sí.
2: Tot i que tu hagis de corregir alguna cosa, perquè després, si el llegeix, ui, això no és correcte.
3: Exacte. Sempre hem de ser-hi allà, les persones allà al darrere per donar el vistiplau i ja està. Mm-hmm. Va, un altre punt que tenim és parlar sobre l'impulsa, que és la crida de continguts audiovisuals. Què és això?
2: Això sí, te pregunto jo. Et pregunto.
3: Bé, perquè,
2: impulsa,
3: perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a 3CAT, depenint de les seves necessitats, el que fa de vegades doncs, és proposar concursos per tal que aconseguir el material que desitja. És a dir, no sempre pots tenir el teu abast de manera ràpida, no sempre tens tot allò que necessites, i en funció, doncs, ja sigui, de vegades necessiten doncs, contingut d'animació, documentals... o documentals, en aquest cas, més que temes de ficció, temes... Aleshores, el que fan convocatòries, i en aquest cas s'anomena l'Impulsa, que és una crida per tal que la gent, allò que, mira, vas remenant i dius, mira, doncs potser jo puc aportar, puc donar contingut interessant, en aquest cas, depenent de les necessitats. Són concursos, perquè ens entenguem, i el que volen, doncs, és elaborar projectes a través, doncs, de qualsevol usuari. Ara per ara, remenant, l'únic que és per ara està el projecte que hi ha ara doncs és d'un videojoc, crear un videojoc i el que volen doncs és que a més doncs, sigui amb música, que sigui tot del país perquè ens entenguem, i tenim fins al dia 5 de juny, si no m'erro. I què han de fer? Doncs és elaborar aquest videojoc amb la música i una convocatòria, cada convocatòria, depenent de la temàtica, depenent de les necessitats, doncs el premi, millor dit, és un o altre. Ara, en aquest cas, doncs, per aquesta necessitat s'ha creat doncs, aquest concurs, que s'anomena Impulsa, i ara doncs, volen aquest videojoc. Aquest videojoc, doncs, quan ens arribi i tinguem el guanyador o guanyadora, doncs tindrà doncs, 300.000 euros per poder projectar, doncs, tirar endavant el seu projecte
2: uh-huh.
3: entre finals de 2026 i principis del 2027. Per tant, és una bona manera de promoure des de nosaltres, des de la gent del carrer. No sempre és tot a través de professionals, sinó de vegades hi ha gent doncs, que hi entén i li agrada la matèria i potser doncs, no hi treballa i pot anar-hi. Ara no fa gaire, ha sortit, per exemple, un videojoc en català que es titula Manairons, no sé si us sona, doncs bé, Manairons també està elaborat d'aquesta manera, és a partir de concurs, la gent es va presentar i va. I Manairons doncs és un joc d'acció que el que vol doncs és estar creat, i és divertit perquè és a través de llegendes i de fullets del Pirineu, i l'han elaborat doncs a partir d'aquí. És una manera de fer joc, de treballar doncs en aquest cas diferents eines i fer país.
2: Home, està bé, no és el fet que et posis, perquè a vegades quan penses en videojocs normalment són aquests videojocs de matar, de guerres, de lluites i tal. Vull dir, fer-lo d'aquesta manera és més... Home, i tant. És el que s'ha de fer, justament. O sigui, serveix també com per educar.
3: Això mateix.
2: No per tot el contrari.
3: Sí.
2: Això està bé. Perquè jo a vegades dic... Anava a preguntar, tu és de videojocs?
3: No, gens.
2: Però tot i que sigui un com aquest, però pot
3: penso,
2: ser així, no?
3: Exacte, jo penso que potser em trobo un d'aquests... mira, escolta, tu, va, no? Vull dir, de vegades potser n'hi ha de temàtiques més bèl·liques, no? I tot i que hi hagi aquesta ficció, però ha de ser divertit, penso,
2: Tot el que sigui coneixement i que aporti que la gent sigui millor,
3: sí.
2: No? Sí. Tot el que porti educació, tot el que porti...
3: Endavant.
2: Pues endavant. Uh-huh. No sé, ara que entrarien en barbarismes...
3: Va, som-hi, som-hi.
2: Barbarismes que cal evitar, com
3: sí.
2: sempre.
3: Va, n'he replegat uns quants perquè hi ha diferents diccionaris pel tema barbarismes. N'he replegat uns quants amb la M, eh? Vull dir, barbarismes que comencen amb la M.
2: Ui, per començar podríem dir aquell que pot ser que... que ja em sentis, el que va mer...
3: Bé, però que...
2: No, és un barbeix,
3: exacte, això. No, no, no, aquest el tenim prou cada...
2: Si, si ho
3: català.
2: Digui en castellà, o sigui, és que, mateix, és ja que fins i tot ho dius en l'idioma que ho diguis i és el mateix. Ah, vull dir, sí. merda en català, merda en
3: francès. La conxa, en diferents llengües.
2: Ai, en anglès no sé com es diu.
3: És igual, deixem-ho estar. No m'interessa aquest tema.
2: Com? Shit. Shit, eh?
3: No m'agrada. Això, no m'agrada.
2: Ah, pues, queda com més... Una mica... No, no saps el que estàs dient, que estàs dient... Shit, és una merda.
3: Va,
2: això és el nostre...
3: Les merdes no, anem a coses més.
2: El nostre, el que està, el nostre tècnic en sap molt.
3: Sí, sí, sí, exacte.
2: Sí, pot ser a vegades a través de la música, a través de la... I
3: també,
2: no només, i a través
3: també.
2: del fer de fer servir sempre el portàtil, a l'ordinador, no? Que te trobes moltes paraules
3: sí.
2: en anglès.
3: Sí, sí, sí,
2: jo de les que sé, precisament, és a través d'aquí.
3: Sí. Doncs a veure, tenim, per exemple, primer, la menopàusia. Val, no tenim menopàusia.
2: És menopausa.
3: Clar, en català és menopausa,
2: menopausa.
3: Perquè és una pausa. Menopausa, i amb una S sonora, menopausa. Mm. Després tenim, per exemple, la paraula manteca, que aquesta sí que me l'han dit a vegades. Doncs,
2: és mantega. No,
3: una cosa és la mantega, que seria en castellà mantequilla,
2: sí.
3: Però la manteca... en castellà, manteca en castellà és llard en català.
2: Sí, exacte,
3: és
2: manteca,
3: llard,
2: exacte.
3: Per tant, una cosa és llard, una altra és
2: mantega.
3: És el
2: llard que és ve del porc.
3: Exacte.
2: Sí.
3: El llard, doncs, per fer...
2: El que sigui.
3: Doncs,
2: moltes vegades...
3: Per fer...
2: Ara, però millor no fer-la servir, no? Perquè
3: no,
2: justament
3: perquè
2: la manteca no és bona. El llard no és bo per la salut, no? Sí que ho fan servir... Encara en moltes, per elaborar, jo què sé, fins i tot masses, massa de pizza, massa
3: sí,
2: de... No, per fer, com tu has dit, les ensaïmades, tal. Però si tenim o bé la mantega, o amb un bon oli d'oliva, vull dir que
3: ja
2: ho fas
3: està,
2: també,
3: ja
2: eh?
3: Està, ja
2: i no
3: està.
2: Necessites aquesta llar que... A veure, en el seu dia també anava bé, no? Sí, si no hi ha altra, si no hi ha altra cosa, pues bé.
3: Això.
2: Però el que tu dius, el que dius, eh? No el que tu dius, el que dius, el llarg.
3: Va, tenim la paraula màstil, eh? La paraula màstil dels vaixells, doncs bé, no és
2: màstil
3: català.
2: Màstil d'una
3: manera... Ara per ara no està acceptat, això no vol dir que d'aquí a 4 dies, de tant insistir màstil, al final s'accepti. Ara per ara hem de dir un pal, un asta, però
2: vale.
3: Ara no està acceptada. Tenim la paraula també, el verb matxacar. El vaig matxacar. No. És molt, sona amb molta força, molta ímpetu, però no. La paraula, podríem dir, doncs, triturar, apallissar. Mm. Fins i tot tenim la paraula matxucar. Millor que matxacar. Matxucar sí que està acceptat.
2: Matxucar.
3: Matxucar. Després hi ha la paraula maromo. Aquesta em fa gràcia, perquè aquesta...
2: Maromo, és que no...
3: Sí,
2: no sona.
3: El teu maromo. Qui és el teu maromo? Diem la teva parella, pregunto així. Però clar, tenim la paraula que aquesta està molt bé, que és el teu manso, el teu paio. Vull dir, posats a dir maromo, que no és català,
2: que
3: i és
2: no,
3: allà amb un to que me n'enric, que em passo una mica d'ell, doncs passem d'aquest maromo per paio, o per manso.
2: Aquest paio, sí. Que és
3: paio, en aquest sentit, així, igual que diem maromo, perquè de vegades...
2: Aquest paio, però que està proper a tu.
3: Sí, la teva parella,
2: sí.
3: Exacte, el que va amb tu. Després tenim la paraula mansana, que aquesta és que vull fer èmfasi.
2: Ostres, mansana.
3: No, però no mansana de poma, no.
2: Ah, vale. La mansana d'aquí a dues mansanes.
3: D'aquí a dues mansanes. Bé, ja ens agradaria, però no tenim aquesta paraula. Ho dic que ens agradaria perquè de vegades per explicar-nos costa. Però bé, no hi és. Amb la qual cosa, doncs, podem dir un bloc de cases o una illa, dues illes més enllà.
2: D'aquí a, jo què sé, 500 metres, és millor dir d'aquesta manera.
3: Bé,
2: o d'aquí
3: si saps calcular els metres, sí, perquè el que és jo no calcularia, a mi em costa.
2: Bueno, fas un càlcul així, perquè dius d'aquí a la plaça de la Font del Geó pot haver-hi, 300, 200, 300 metres.
3: No.
2: O d'aquí a l'Ajuntament, doncs
3: també,
2: això,
3: si
2: també
3: fa, no
2: és el mateix, 200. Jo diria, Clar. No ho sé si realment és així.
3: I després tenim la paraula aquesta, vull fer enfasi.
2: Però per quina substitució? Lo de manzana, quina era la substituta?
3: Podríem dir una illa, un bloc de casa, sí, ja està. Exacte. Per això dic que no acaba de donar el mateix, sembla que no doni el mateix.
2: No, és que estaria bé tenir-lo en una
3: sola... Ah, exacte.
2: Però que manzana no queda, tampoc
3: ja
2: queda bé.
3: Que manzana fa mal a les orelles. I després una paraula, a veure, melena, atenció... Perquè és que melena, en català, com el cabell,
2: a la melena
3: com allò que pensem, exacte, del cabell, doncs no és correcte, Podríem dir doncs cabellera, sí, però no melena, perquè melena, és que a més he tornat a buscar perquè jo ho sabia, però melena en realitat el que significa és una deposició o un vòmit de sang. Per tant, és una cosa molt desagradable. Elimineu melena del vostre cap, si voleu parlar del cabell, doncs parlem de cabellera, però res de melena. No és allò, quina melena més llarga. No tenim
2: quina bona cabellera. Quina bona cabellera que portes.
3: Ah, exacte. Ah. Doncs és això. Sí? Bé, avanço, perquè si no tinc temps...
2: Queda un...
3: Sí?
2: És Va. Que tenim uns 4 minuts.
3: Va. Després tenim la paraula... Bé, quan parlem del rellotge, hi ha qui li diu a les manecilles, hi ha qui li diu... Bé, el que en realitat...
2: Les manelles serien, en tot cas, si penses en les manelles de...
3: No, ja que li diu manetes, mira, és una mica forçada la cosa, però encara podríem... El que en realitat li correspon en català serien les busques, la busca llarga i la busca petita. Són aquestes agulles del rellotge, doncs busca llarga i busca petita. Això és perquè, clar, n'hem estat
2: no,
3: parlant...
2: No, les manelles, la manelles és això que... Les manelles podrien dir allò que te porten els policies.
3: Exacte.
2: No sé si és això.
3: No sé si està acceptat.
2: I, per tant, manelles en el rellotge, res.
3: I després ens quedaria, per exemple, els manguitos. Els manguitos, quan els nens, la canalla va a la platja, doncs no porta manguitos, és que, oi que sí, quan diem manguitos ja ens fa mal a les orelles, sinó el que porta són braçals, bàsicament perquè porta aquí els braços i són els braçals. Per tant, fort manguitos. Va, i anem amb paraules nostrades.
2: Vinga, paraules nostrades. Parades. Aquestes tenim... paraules que ens agrada i que no fem servir gaire.
3: Ara, avui, quan parlaves, m'he fixat que tu sí que la feia servir, que m'ha agradat. De vegades diem a primera vista, però tenim una altra paraula més nostra, que és a cop d'ull. Anem a fer un cop d'ull.
2: I tu has dit a primera...
3: Cop... No, tu has dit a cop d'ull.
2: Vale.
3: I dic, mira, la Conxa sí que ho fa servir.
2: Fem un cop d'ull.
3: Anem a fer un cop d'ull. És que és una paraula maca.
2: Sí. Sí.
3: Més que a primera vista, un cop d'ull.
2: És que no sona.
3: Doncs, un cop d'ull. Per tant, tenim aquesta. Tenim el verb, a veure, el verb parar està molt bé, però tenim el verb aturar, que és més nostre. D'aquí ve estar a l'atur o en situació d'atur. Doncs és perquè és de la mateixa família. I després hi ha la paraula parlar, que està bé, molt bé, d'acord.
2: Però moltes vegades necessitem un substitut. Conversar?
3: Exacte, és que si ens adonéssim... a veure, us faig així una cantarella d'algunes que n'he trobat, com a sinònim de parlar. Tot depèn del context, evidentment, Però és que tenim enraonar, xerrar, barbejar, xerrotejar, explicar, comunicar... Dir...
2: Xerrameca. Quan
3: Exacte.
2: Com ho faig jo sovint, no?
3: Narrar, exposar, manifestar, formular, fins i tot paraulejar, ratllar, gargantejar.
2: Ostres, que guai. Mira que
3: fer-la petar, garlar. Clar, és que en tenim tantes i sempre fem parlar. Doncs...
2: Què passa que... És com tu has dit en el context, clar, si jo, per exemple, estic avui parlem, no puc dir avui xerrem, no queda bé en aquest context,
3: clar,
2: però si és el que jo estic fent per explicar un guió. Vale? Així, aquí, però sí que és veritat, va, xerrem una mica, parlem una mica,
3: exacte.
2: Si estem de manera amigable, també.
3: Exacte, són diferents expressions que tenim. Després hi ha el verb entregar, que ve doncs del llatí, de l'integrare, però tenim la paraula lliurar.
2: El lliurament.
3: El lliurament, per exemple, de premis, no? I aquest és que entregar... a més, suposo que ara penso que hi ha més gent que ja s'hi està acostumant a aquest lliurament, perquè aquest entregar, tot aquest acceptat...
2: La paraula firmar. Quin és la paraula correcta de firmar?
3: Firmar és correcta, però podríem dir signar.
2: Signar.
3: Clar,
2: que és la signatura.
3: Exacte,
2: no la firma,
3: exacte.
2: La signatura. És que
3: són paraules més nostres, molt més maques.
2: Sí.
3: O un altre, l'adjectiu, quan diem il·lès, ha sortit il·lès, podríem canviar-ho per sa i estalvi.
2: Haurem de deixar-me... Mira, a mi que m'encanten aquestes, perquè anem a la música.
3: Ai, que ens hem deixat les frases fetes. Per la setmana que ve tornem frases fetes. Aquí per recuperar-la.
2: Digues una frase feta.
3: No, no, deixa'm-me parlar.
2: És que la música ja saps. Música, perquè és el...
3: Kuala Lu.
2: Eh?
3: Kuala Lu, qui són?
2: I peus de pols. No, explica qui són i el que aporten a la música.
3: Va,
2: a la música d'aquí.
3: Sí, és un grup de Figueres, va començar el 2016, fins al 2019 allò que es va poder establir, decidir què és el que volia, i aleshores ha participat a la revista The Rock, a partir del 2019, que és quan tira endavant, i va presentar, en aquest cas, el CD doncs, de L'altra cara, que el que vol és... parlar del dia a dia. Amb la cançó que ara escolteu, Peus de pols, el que vol és una reivindicació poètica del que som. Vull dir, no cal ser una persona extraordinària, cal ser una persona, això és el que ens importa. I com diu la cançó, si hem nascut del fracàs d'un món de paper, doncs tranquil·la, amiga, que la sort, en aquest cas, l'hem de tirar, l'hem de buscar nosaltres.
2: Molt bé, doncs és un grup que, com cada setmana ens portes, per conèixer-los, perquè moltes vegades no coneixem els grups d'aquí com aquest, no? I val la pena. Val la pena tenir-los en compte. I una pregunta ràpida, com els trobes? O ja els coneixes de per si?
3: Bé, ara tinc sort que hi ha molta gent que em va passant grups, perquè jo el que vull és que siguin grups que no siguin gaire coneguts i, per tant, doncs em van arribant. D'altres vegades sí que els vaig buscant, perquè tenim Via Sona, que és una bona eina, a través d'internet Via Sona, on ens van sortint diferents grups, per exemple, entre d'altres.
2: Molt bé. Doncs, Susana, com sempre, moltes gràcies per totes aquestes aportacions, per la mirada teva, sempre tan particular, i aquesta manera d'entendre la llengua, la nostra llengua, que és viva, diversa, i també és una responsabilitat de tots. Seguirem, com sempre...
3: Endavant, les atxes.
2: I fins dijous vinent.
3: Fins dijous. Adéu a tothom.
2: I en aquesta conversa amb Susana, amb la Susana, tanquem la primera hora del fòrum. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida tornarem, com hem avançat en un principi, amb la cultura en mayúscula. Vinga, no marxeu, que en res, en dos minutets tornem a estar aquí.

0: Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Benvingudes a una vegada més a l'Històries en Femení. O a cada vegada, a cada dijous, aquí a Ràdio Caldes, de 11 a 12 del matí, en directe, o si bé el voleu escoltar el podcast sempre que podeu, pues també el podeu recuperar. Avui ens acompanya una docent, l'Anabel, una mestra de l'escola pública d'aquí de Caldes. Clar, en aquests moments de lluita i de reivindicacions, doncs hem cregut que era molt oportú tenir-la aquí al costat i que ens expliqués de primera mà com està tot i què és exactament el que es demana. Ella, clar, està implicada, com totes, amb la defensa d'una educació pública i de qualitat. I bé, ja li donem la benvinguda. Hola, Anabel, moltes Hola. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai.
0: Sí, jo crec que és un bon moment perquè esteu enmig d'una lluita i això, de primera mà és molt, molt interessant de sentir-vos. Explica'ns una mica quina és la situació actual de l'escola pública.
1: La situació actual no és només una situació actual, sinó que és algo que ja ve des de fa molt de temps i que, bueno, va pitjor any rere any, i és una escola absolutament desbordada, amb molt pocs recursos, cada cop tenim més infants i amb unes característiques molt concretes, amb unes necessitats molt grans, i no estem preparats per abordar tot això. Aleshores, el departament ens ven la inclusió, que és algo meravellós, és algo que no n'hauríem ni de parlar, perquè hauria de ser algo natural i orgànic, però aquesta inclusió de la que es parla no és real, perquè arriben a les escoles infants que no poden ser acompanyats, i ni poden ser acompanyats a aquests infants ni el gran gruix, vull dir, no, les mestres i els mestres no, és que no donem a l'abast. Senzillament no podem abordar això.
0: Sí, esteu desbordats. O sigui, quan dius que no es pot perquè no hi ha recursos.
1: Exacte, ens falta personal.
0: Personal.
1: I ens falta personal especialitzat.
0: Sí.
1: Perquè hi ha infants que tenen característiques molt concretes i ens falten recursos de menjador, ens falten recursos a l'hora del transport, ens falten moltíssimes coses. I això fa que hi hagi gent que es quedi fora, no? És això quan diem volem una escola per tothom. És que actualment no és així. No tothom pot disposar de tots els recursos que hi ha a l'escola. No tots els infants es poden quedar a dinar al menjador perquè no hi ha una persona que els acompanyi, per exemple.
0: Sí.
1: Perquè no tots els infants mengen sols, no? Hi ha infants que tenen característiques molt concretes a nivell de dieta, però és que també hi ha infants que no poden endur-se el menjar a la boca sols i soles, no?
0: Yeah.
1: I es necessita algú que pugui acompanyar, però durant les estones de menjador els acompanyaments es veuen reduïts i, per tant, no podem fer front a això, no? I les famílies no poden. Aleshores, qui està patint això molt també són les famílies, no? Ens estem trobant que també tenim acompanyament de famílies a l'hora de fer totes aquestes manifestacions i totes aquestes parades que fem, perquè realment hi ha moltes famílies que veuen, no, és que ho estan vivint en la seva pròpia persona, no? El fet de no puc deixar el meu fill al menjador perquè no hi ha qui l'atengui.
0: O sigui que no es tracta només de ràtios, no? Perquè clar, es parla de ràtio, però això són qüestions més greus.
1: Són molt greus. A nivell de ràtio és cert que perquè clar, jo entenc que les persones que estan fora del món educatiu no saben el que passa realment dins d'una aula.
0: Sí.
1: Entenem o tenim la visió de l'escola en base a la nostra pròpia vivència, no? El que hem viscut nosaltres com alumnes.
0: Sí.
1: Sí? Aleshores, és molt diferent el que jo vaig viure com alumne que el que jo estic vivint com a mestra. Per què? Doncs perquè, afortunadament, jo dic afortunadament perquè crec en l'educació viva i crec en una metodologia molt concreta o diverses metodologies que fem avui en dia, afortunadament no fem servir llibres. Tenim molts llibres a les escoles, però no és un llibre de text que et marqui el camí que has d'anar fent. Aleshores, això implica que tu, com a docent, has de preparar-te absolutament tot allò que vols abordar dins de l'aula. No arribes com quan nosaltres érem alumnes i teníem un llibre i el mestre ens deia obre el llibre per la pàgina tal i fes l'exercici tal, no? La tasca del mestre, que no és que li tregui valor, però sí que és veritat que el volum de feina que hi havia abans no és el que hi ha ara, no? I això se li suma tot aquest altre fet de que l'escola és molt diferent també a com era abans, sí, perquè la tipologia d'alumnes que tenim ara, la tipologia de famílies que tenim ara, tal i com és la societat ara, és molt diferent a com era abans. I si la gent ens jutja o ens avalua o ens pel que coneixen de la figura del mestre, no és el que passa ara, no? I el que hem d'abordar nosaltres és molt diferent al que passava abans, i per tant, bueno, crec que també s'ha de posar en valor i s'ha de dir, perquè la gent no ho sap. I clar, estem tallant carreteres, estem deixant d'anar a les escoles a treballar perquè estem fent moltes vagues, no? I és important que la gent sàpiga el per què.
0: Sí. Jo t'ho volia preguntar, aquesta era una pregunta per mi important, no? Per què ara és tan diferent l'escola? Però ja has contestat, o sigui, la societat és diferent, doncs l'escola, o sigui, les criatures que van a escola són diferents, i la metodologia, amb bona voluntat, és diferent, però és que a més és obligat canviar la metodologia, no?
1: Sí, tu pensa que dins d'una aula a lo millor tens infants que, i segons en quin municipi estiguis treballant, perquè hi ha realitats i realitats, eh? I jo he treballat a escoles on potser només tenia un o dos nens que parlessin castellà, que no català, eh? I clar, com arribes a aquests infants? Jo també he de dir que treballo a l'etapa educativa d'infantil, que són infants que, sobretot quan arriben a I3, estan aprenent a parlar la seva llengua materna, no?, d'alguna manera, i doncs, hi ha qui et ve amb més parla, i hi ha qui et ve menys parla, igual que hi ha qui t'arriba amb bolquer i qui t'arriba ja sense bolquer, no? I tot això és algo que es va adquirint doncs, a mesura que va avançant el curs. Clar, si tu et trobes un grup d'infants on no hi ha parla catalana, però que de vegades tampoc ni tan sols castellana, com et comuniques, no? Com fas que aprenguin? Com fas que se sentin bé, que hi hagi un benestar? Si no et pots comunicar, si no es pot comunicar amb tu, perquè no hi ha comprensió, no? I després no només això, també tenim infants a les escoles que no parlen a través del llenguatge oral, que fan servir el llenguatge de signes. I en sabem els mestres d'això, no? I clar,
0: tots no, és que com a mínim hi hauria d'haver... No? No,
1: exacte, hi hauria d'haver molt personal a les escoles, no, que no hi és. Aleshores, si estem si l'escola realment vol ser una finestra oberta al món i vol ser un espai real, social, ha d'haver-hi també adults que puguin acompanyar això.
0: Ah.
1: I no ho tenim.
0: No. Vols dir adults que no siguin mestres? Que no,
1: no, formats diferent, o sigui, amb un altre tipus de formació, que directament a la carrera et formin, perquè, sincerament, jo vaig fer 4 anys de carrera.
0: I com no facis...
1: On he après és treballant.
0: Exacte.
1: Saps?
0: Això passa a totes les carreres.
1: I, clar, treballes amb persones.
0: Sí.
1: I, de fet, també tenim com la visió de que treballem amb infants. Treballem amb famílies. No treballem amb infants, treballem amb famílies.
0: Sí, sí.
1: I has de poder també acompanyar la família. Perquè si la família no porta l'infant a l'escola, l'infant no ve a l'escola.
0: No, es passa ell sol, no?
1: Si tu com a mestre fas una demanda de per demà s'ha de portar no sé què, i la família no ho posa dins la motxilla, l'infant no ho porta. Clar. I no és culpa de l'infant.
0: No.
1: No? Per tant... bueno, no sé, fa falta evidentment més personal especialitzat, potser fins i tot més enllà del personal docent, no? Fins i tot nosaltres en concret, és que clar, les realitats de les escoles són diverses, eh?
0: Sí, però pots parlar de la que tu coneguis, eh?
1: Clar, que... bueno, en conec unes quantes perquè sóc interina, no sóc funcionària, i això fa que vagi voltant, eh? Però és algo que es repeteix, escola rere escola, vull dir que no, jo ara mateix estic treballant aquí a Caldes, però l'any que ve segurament estaré en un altre lloc.
0: Que això i... també és un hàndicap, eh?
1: Bueno, això és una altra història que tindríem per parlar un altre capítol, que és el tema del funcionariat i l'interinatge, eh? Però vull dir que no parlo en concret de problemes que puguin estar passant a l'escola on jo estic ara, eh? Però hi ha infants que necessitarien l'acompanyament potser d'una vetlladora sanitària, i no hi ha aquesta figura. En el moment en què tu estàs obrint la teva porta perquè pugui venir tothom ha de poder estar acompanyat, i això no és real.
0: Clar. Només hi ha la figura de la mestra.
1: Les mestres, les educadores, les vetlladores i les TEIs. Bàsicament aquest seria, potser me'n deixo algú, les malls també, les mestres de l'educació i llenguatge.
0: Sí.
1: Clar, és que tot això
0: amb
1: són...
0: aquests noms no...
1: Clar, bueno, la TEI és la tècnica d'educació infantil, les educadores són les persones que acompanyen sobretot a la CIE i la CIE Plus, que són dos recursos que el departament... No totes les escoles tenen CIE ni, i sobretot no totes les escoles tenen CIE Plus, i són uns recursos, un dotament del departament per atendre infants, diguéssim, que tenen necessitats específiques. Sí. Però, clar, les ràtios d'aquests espais, d'aquests recursos, també estan pujant. La ràtio, per qui no es dediqui al món de la docència, és el nombre d'infants que hi ha en un espai.
0: Sí.
1: Vale? I les ràtios van augmentant, però el personal no augmenta, no. És el mateix. I, aleshores, a més, són infants, aquests en concrets, que estan repartits per l'escola. Vull dir que tens a lo millor un infant a infantil, un altre no sé quin curs de primària, un altre, i com et reparteixes, no? Has d'acabar fent uns puzzles que no ho pots assumir.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do quin panorama i quin mapa que has dibuixat, eh? Jo ara posarem una mica de música,
1: vale.
0: Però penso que tot això, i després ho despleguem, penso que tot això està dintre d'un tema, que és el tema econòmic. O sigui, si dintre dels pressupostos no hi ha una dotació econòmica per cobrir tot això, ja es poden fer lleis i ja es poden contemplar que sí, que hi ha necessitats i tal, però si no, si dintre dels pressupostos no es posa una partida amb una cosa tan important, i després, clar, que aquesta partida es distribueixi bé, perquè si en lloc d'anar a la pública se'n va a la privada, quan la privada és un negoci, doncs malament. O sigui, no només és reivindicar, sinó que es faci possible, posant diners, no?
1: Sí.
0: Bé, Anabel, déu-n'hi-do. Tu, bueno, com sempre, totes les dones que tinc aquí al costat meu al micròfon, els hi demano, no?, que triïn dos o tres temes o quatre per acompanyar el programa, no? Tu vas triar com a primer tema de la llista La mirada estràbica de Xiula i Clara Pella.
1: Sí.
0: Jo no havia sentit mai això, o sigui que et demano, sisplau, que ens expliquis què és això.
1: Bueno, he triat aquest tema perquè és d'allà fa uns quants anys, però crec que representa molt bé el que és la realitat de les escoles, aquesta diversitat que hi ha al món, al final, vull dir, el que passa que, clar, l'escola és un espai on convivim, on els infants conviuen amb diguéssim, amb infants no triats, no? Amb gent que no tries, no? Perquè tu, en la teva vida ara adulta, tu et relaciones amb qui tu vols. I hi ha coses, pues, que et queden molt lluny. Però quan vas a l'escola, tens un grup d'infants, un grup d'iguals, més tots els altres amb qui et trobes al pati o que et trobes per l'escola, que t'apropen al món d'una manera molt real. I Xiula va fer aquest tema també una mica perquè els interpel·lava directament, perquè, bueno, a nivell personal els hi tocava aquest tema d'alguna manera. I va parlant de diversos infants i de lo bonic també que és el compartir tot això i l'especial que som cadascun d'ells i d'elles,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I vaig pensar que representava molt bé la realitat de l'escola, que era un tema molt maco i bueno.
0: Què és Xiula?
1: És un grup.
0: Un grup, eh?
1: Sí,
0: és un grup.
1: Sí, sí, sí.
0: És aquí, català?
1: Sí, i la Clara Peia és una pianista molt bona també i...
0: Molt bé.
1: I també gent molt implicada en temes socials i... Bueno, és important que aquesta gent soni.
0: Doncs sentim, perquè és un tema molt especial, eh? Sí. Ja avisem que és un tema molt especial.
1: Sí.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu, jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. El Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xinutxano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.

després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Bé, seguim amb aquestes reivindicacions que em sembla que són moltes pel que parlàvem ara a micro tancat. Bueno, jo t'he dit això de l'excés de burocràcia, però penso que hi ha més coses que tu vols explicar. Explica, Anabel.
1: Sí, no, bueno, l'excés de burocràcia també va lligat una mica a això que volia explicar, perquè volia exposar també una mica les situacions d'aquests infants que parlàvem, no? I del tema del menjador, del tema del transport, del fet de que les AFAs estan també fent, les AFAs són les associacions de famílies, que estan fent també un esforç gran perquè s'estan ocupant a nivell econòmic de coses que el departament directament no fa, sí. No? I bueno, jo he estat també parlant avui amb, evidentment jo he vingut aquí i jo estic parlant, jo podria estar aquí asseguda qualsevol i potser t'explicaria les coses molt millor que jo, Però...
0: Es tenen les coses tan clares, bueno, normalment s'expliquen molt bé.
1: Bueno, a mi reconec que em falta molta informació perquè al final, bueno, tu saps del que et toca com directament, però hi ha coses que se t'escapen i per això avui m'he apropat a les companyes del CIA Plus i del recurs CIA també i els he dit, ei, noies, va, feu-me 5 cèntims que no em vull deixar res, no? I bueno, m'han estat explicant una mica doncs que, per exemple, les noves CIEs, que com us deia abans és un recurs que no totes les escoles tenen, però que cada cop a més escoles hi ha el recurs CIEI, que és un suport intensiu, diguéssim, i bueno, sobretot també explicar que les ràtios, que com hem dit abans, la ràtio és el nombre d'infants que hi ha, que són atesos en un espai concret, doncs les ràtios han augmentat, però el nombre de persones que acompanyen aquests infants no. I que les noves CIEs, per exemple, ja no tenen MALL, que és la mestra d'audició i llenguatge. Heu de saber que molts d'aquests infants, per no dir-te la majoria, no hi ha llenguatge. No parlen. Ja. Per tant, bueno, no parlen. Alguns estan aprenent a comunicar-se o a través, es comuniquen a través de pictogrames, que són unes imatges molt concretes, no? I diguéssim que són imatges com universals, sí. I també a través del llenguatge de signes. Però clar, si tu no tens una mestra d'audició i llenguatge, doncs també es fa molt difícil atendre tot això. També hem parlat del servei de menjador amb aquesta companya, no? Que a l'hora de dinar, aquests infants normalment estan acompanyats doncs per dues mestres i una educadora. I a l'hora del menjador, doncs estan acompanyats per una única persona, que en aquest cas és la persona menys formada. Quan parlo de menys formada, vull dir que a nivell de contracte és la persona que, diguéssim, té el contracte més baix, diguéssim, no? Per dir-te que això no vol dir que aquesta persona
0: no estigui preparada,
1: No, i que pot tenir una carrera. Jo mateixa, sent mestra, he estat treballant d'educadora, perquè la borsa dels educadors és independent a la borsa dels dos docents, anava més ràpida una que l'altra, em vaig apuntar a les dues i jo, amb el meu títol de mestra, estava fent d'educadora. Però jo estava contractada com educadora.

0: Això està passant, no? I quan la gent vegi pancartes que digui volem menjador per tothom, estem parlant d'això.
1: Ah,
0: i s'ha de dir, perquè si no la gent diu què passa amb el menjador?
1: Sí, sí, sí, no, no, no, jo ho he vist, jo ho he vist, a mi m'ha passat, m'ha passat que he vist un i després un altre sotar.
0: Clar,
1: dient, no? I jo en tenia menjador, que és que s'ha quedat petit.
0: Clar,
1: el primer que vaig pensar és s'ha quedat el menjador petit.
0: Sí. O potser passa alguna cosa amb el servei de menjador. No, no, sí, el servei sí, tot bé. El tema és que hi ha infants doncs, que necessiten una atenció especial. No? Estem parlant d'inclusió. Hi ha un decret d'inclusió. I s'omplen la boca parlant d'aquesta inclusió. No és real. No és real. I aleshores tu com a mestre et sents amb un grup que més enllà d'això, perquè jo ara estic parlant concretament del recurs CIEI i CIEI Plus, però dins d'un grup hi ha moltíssima diversitat més enllà dels infants que van a la CIEI o al CIEI o al CIEI Plus, I una sola mestra no pot arribar a tothom, no pots, tens ritmes d'aprenentatges molt diferents, infants nouvinguts, infinitat de casos i no pots, i aquests exemples que us estic posant són molt concrets però són reals i passen, i com que sé que hi ha pancartes per aquí, pel municipi on llegireu això, doncs volia poder explicar això perquè sapigueu què és el que estem lluitant. No? Infants que necessiten una vetlladora sanitària per poder-los acompanyar per dinar. Perquè no poden dinar potser per boca. No? Vull dir, i això, per fer això, que ho podem lligar amb el tema de la burocràcia, necessites citar-te en aquest cas amb personal del CAP o no, per poder fer tot uns recursos, tot un document que s'ha de signar, que no sé què, que no sé quantos, i el curs acaba i els infants encara no han dinat mai a l'escola, no? I no parlo en concret de la meva escola, vull dir que jo no vinc aquí a explicar casos d'una escola en concret, vinc a explicar coses que passen a l'escola pública, i no només a l'escola pública ordinària, perquè hi ha les escoles d'educació especial on també hi ha una realitat molt difícil i la gent està desbordada, saturada, cansada, desmotivada, molts mestres que s'estan plantejant deixar la professió, i de fet conec mestres que han deixat la professió, i clar.
1: És això, és que jo, o sigui, precisament l'objecte del programa era aquest, no? Esbrinar les reivindicacions, no? Perquè què fan els mitjans de comunicació? Doncs només parlen del sou, no?
0: Sí.
1: Del sou i ja està. I sí, bé, es continua negociant, però ja s'ha aconseguit 40 euros al mes i no, a darrere. A darrere hi havia més reivindicacions. I déu-n'hi-do, amb el que m'estic trobant.
0: De fet, mira, hi ha mestres que han de fer suport al menjador i no poden fer tasques de coordinació. Nosaltres al migdia, a veure, els mestres fem l'horari que sabeu d'escola, no? Però més enllà d'això, fem altres coses. I al migdia, quan els infants marxen a dinar, nosaltres ens reunim, fem coordinacions, claustres, comissions, el que sigui, no? Però, i no és una reunió d'anar a xerrar, estem fent molta feina, vale? De vegades t'has de coordinar, doncs mira, com això que us explicava ara, no? Amb el CAP o amb serveis externs, perquè els infants, tu tens dins d'un grup, tens 20, 22, 26, els que siguin que tinguis, no?, d'infants, i doncs, tens qui va al logopeda, qui va al CRED, al CESMIG, al CEDIAP, diversos recursos externs a l'escola, no? I tu t'has de coordinar amb aquestes persones que acompanyen aquests infants. Doncs als migdies és quan pots fer totes aquestes coordinacions, aquestes trobades, no? Doncs si les mestres han de fer aquest servei de menjador, perquè si no es pot donar, no han de deixar, clar, és en detriment de fer altres coses que han de fer, com a equip educatiu, no? I això pues, també s'ha de...
1: Això se soluciona posant més persones,
0: clar,
1: més personal.
0: Però fins ara doncs és el que et dic, sort de les AFAs que assumeixen doncs aquesta contractació de personal per fer el suport, de vegades és així també.
1: Sí, però clar, si tothom no pot, clar, vull dir, no, tothom no pot fer suport o perquè està treballant o perquè no pot donar diners o no sé, o clar, és que no tothom disposa de temps per apoyar tot això.
0: I després hi ha una cosa també que m'han comentat comentat les companyes, que crec que també s'ha de dir, perquè és per això que et comentava de realitats que ens queden com molt llunyanes, no? Que és el tema de les escoles d'educació especial.
1: Sí.
0: Al Vallès